I en aquesta segona hora d'aquest Nits de Ràdio que ens està fent passar del dimarts cap al dimecres 9 de setembre de 2026, doncs ja sabeu que, ho hem comentat al principi del programa, que ens sorprèn molt aquestes... Bueno, ens sorprèn. Ens preocupa molt tot això que ha passat amb l'informe PISA i el que ens està dient, no? De les matemàtiques, de la comprensió lectora, no? D'aquesta capacitat, deien en alguns jocs, escoltava, no? Que deien que costava que agafessin comprensió de més del tamany que podia ocupar una pantalla, no? De text. I aquí és on un s'entristeix, però com que sóc optimista de mena, crec que sempre hi ha possibilitats de que millorem. I més quan veiem com els adults ens apassiona tant la lectura, ens apassiona el fet de poder llegir llibres, alguns de text, anem a dir, o d'informació, de divulgació, i d'altres que són novel·les o històries, biografies i relats que ens fan aprendre i que ens expliquen moltes coses. I ara, de seguida, en José Agustín Gómez ens farà alguna d'aquestes recomanacions, com és habitual, per seguir acompanyant-vos en aquest segon tram d'aquest Nits de Ràdio del ja dimecres 9 de setembre de 2026. Seguim!

Imagineu-vos un matí assolellat a Florida, a Colorado, als Estats Units, l'any 1945. És el 10 de setembre, l'olor de blat de moro i pomes madures omple l'aire d'aquest poblat rural i en Lloyd Olsen, un agricultor amb una destral a la mà, està a punt de preparar el sopar. La seva sogra ve de visita i la Clara, la seva dona, li ha demanat un pollastre tendre per fer un guisat que deixi la sogra ben contenta. En Lloyd agafa un pollastre de 5 mesos anomenat Mike, el col·loca al bloc de tallar i amb un cop sec li talla el cap. Fins aquí una escena típica de granja. Però el que passa després és tan absurd que sembla tret d'una pel·lícula de ciència-ficció barata. En Mike, sense cap, es posa dret, sacseja les plomes i comença a caminar com si no hagués passat res. Aquesta és la història de Mike, el pollastre sense cap. Un animal que va viure 18 mesos decapitat. Es va convertir en una estrella de circ i encara avui té un festival anual en el seu honor a Florida. Preparats per a un viatge al límit de la realitat? Chicken.

0: Els Estats Units tot just sortien de la Segona Guerra Mundial i la vida als pobles rurals com Frura era senzilla. Granges, collites i mercats locals. Tallar el cap a un pollastre era tan habitual com fer-se un cafè. Però aquella tarda, en Lloyd Olsen no estava del tot encertat. La seva sogra, una dona amb una debilitat especial pel coll del pollastre per a la sopa, li havia demanat que en deixés el màxim possible. Així que en Lloyd va apuntar la destral una mica més amunt del normal, intentant conservar el coll. El cop va ser net. El cap va caure. I en Mike... Bé, en Mike no va caure. Al lloc d'això, va córrer pel corral, batent les ales com si la destral només li hagués fet una pessigolleta. En Lloyd, segurament amb la boca oberta, va pensar que era un d'aquells reflexos post-mortem que fan que els pollastres es moguin uns segons després de morir. Però l'endemà al matí, quan va trobar en Mike passejant pel corral intentant picotejar el terra sense bec, va entendre que allò era una altra cosa.
1: Mami, tu, un pollo!
2: I mami, una vaca!
1: I papi, orgulloso, empezó en toma y daca!
0: Com pot un pollastre viure sense cap? Aquí entra la ciència amb un toc de surrealisme que faria somriure fins i tot en Salvador Dalí. El tall d'en Lloyd va ser tan precís, o tan maldestre, segons com ho mirem, que va deixar intacte el tronc cerebral del Mike, la part del cervell que controla funcions vitals com respirar, caminar i l'equilibri. També va conservar una orella i part del sistema nerviós. I un coàgul de sang va taponar la ferida, evitant una hemorràgia mortal. En essència, en Mike era un pollastre zombi, però ben viu. Sense ulls, bec ni capacitat per menjar o beure sol, en Lloyd i la Clara van decidir cuidar-lo. Amb una xeringa li donaven aigua i grans de blat de moro triturats directament a l'esòfag, i amb una pipeta netejaven la mucositat per evitar infeccions. Allò era més digne d'un laboratori de Frankenstein que no pas d'una granja de Colorado. La notícia d'un pollastre sense cap que corria i vivia es va escampar com una espurna en un camp sec. Els veïns de Fruta van començar a desfilar per la granja del Solsen, alguns per curiositat i altres pensant que era una broma de mal gust. El diari local, The Fruta Times, va publicar un article amb una foto borrosa d'en Mike i la història va arribar a ciutats més grans com Denver. Va ser llavors quan un empresari de circs ambulant, en Hope Wade, va flairar una mina d'or allà. Va contactar amb els Olsen i els va proposar portar en Mike de gira pels Estats Units com una atracció de fira. En Lloyd, que no era cap ximple, va veure el potencial. Un pollastre decapitat podia ser més rendible que un camp de pomes. Així, en Mike es va convertir en una estrella amb una gira que el va portar a Denver, Los Angeles, Chicago i fins i tot Nova York.

Imagineu-vos l'escenari d'una fira de l'època. Llums de colors, olor de crispetes i un presentador amb barret de copa cridant: "Senyores i senyors, conegueu en Mike, el miracle sense cap!" Per 25 centaus, el públic podia veure un pollastre decapitat caminar, batre les ales i fer gorgoteig estranys en lloc de cloquejar. Els espectadors s'amuntegaven, alguns rient, uns altres amb els ulls esbatanats. En Mike generava fins a $4.500 al mes, una fortuna equivalent a uns $50.000 actuals. La revista Life va publicar un reportatge fotogràfic posant en Mike al costat dels vedells de dues cares i altres frics de l'època. Els Olsen viatjaven amb una capsa especial per en Mike, amb palla i aigua, i el cap dissecat del pollastre conservat en un pot com a prova irrefutable per als escèptics. Però ser una estrella no era fàcil, ni tan sols per un pollastre. Els Olsen havien de ser meticulosos. Cada dia alimentaven en Mike amb la xeringa i li netejaven l'esòfag per evitar infeccions. Una vegada a Salt Lake City, un nen curiós va intentar arrencar-li una ploma. I en Lloyd va saltar com un lleó per protegir el seu nen d'or. Els escèptics eren un altre problema. Alguns acusaven els Olsen de frau, dient que en Mike era un pollastre fals o un truc mecànic. En Lloyd, amb un somriure murri, treia el pot amb el cap d'en Mike, deixant que els crítics es quedessin...

La ciència darrere d'en Mike va intrigar els neuròlegs de l'època. El tronc cerebral que controlava les funcions bàsiques era suficient per mantenir-lo viu, però la seva longevitat era un misteri. Els pollastres sense cap solen morir en minuts, però en Mike va viure 18 mesos, un rècord que va inspirar estudis sobre el sistema nerviós avià. Fins i tot la Universitat de Utah va demanar examinar-lo, però els Olsen, més interessats en els diners de les fires que no pas en la ciència, va declinar l'oferta. La història d'en Mike també reflecteix l'ànima de l'Amèrica de postguerra. Un país cansat de la guerra buscava històries lleugeres i extravagants, i un pollastre sense cap era el somni de qualsevol publicista. Però la vida de rockstar té el seu preu, i en Mike no era immune. El març del 1947, 18 mesos després del tall fatídic, els Olsen eren en un motel de Phoenix, Arizona, durant una gira. A mitjanit, en Mike va començar a fer sorolls estranys, com si s'ofegués. En Lloyd i la Clara van buscar desesperadament la xeringa per netejar-li l'esòfag, però l'havien deixat a l'última fira. Sense poder fer res, Mike va morir per asfíxia, probablement per un gra enganxat. La Clara va plorar i en Lloyd, que s'havia encarinyat amb el pollastre, va dir que era com perdre un amic. Van enterrar en Mike en una capsa al desert, en una cerimònia improvisada que semblava més un funeral de celebritat que no pas d'un animal de granja. La mort d'en Mike no va apagar la seva fama. Els diaris van publicar obituaris, alguns amb un to burlesc, però d'altres amb admiració genuïna. The Denver Post va titular «Mike, el pollastre immortal, finalment cloqueja l'últim». Fruita, un poblet desconegut, es va convertir en la llar del pollastre sense cap. Els empresaris locals van aprofitar la fama venent samarretes, tasses i joguines de pollastres sense cap. El 1999, Fruita va crear el Mike the Headless Chicken Festival, una festa anual amb curses de pollastres, concursos de menjar i fins i tot un premi al millor imitador d'en Mike, on els participants corren sense mirar endavant. Una estàtua d'en Mike presideix el centre del poble i els turistes encara visiten Fruita per conèixer la seva història.

0: Per què ens fascina en Mike? És l'absurditat pura, un pollastre que desafia la mort i es converteix en una estrella de circ, sembla un conte de fades modern. També hi ha una lliçó de resiliència, tant de Mike com dels Olsen, que van transformar un accident grotesc en una mina d'or. L'humor negre de l'època hi ajuda. En un món recuperant-se de la guerra, un pollastre decapitat era una distracció benvinguda. A més, en Mike reflecteix l'esperit emprenedor americà, on fins i tot un error de destral pot convertir-se en un negoci. I no oblidem la sogra d'en Lloyd, que segons la llegenda mai no va tastar el guisat promès, però es va convertir en la fan número 1 d'en Mike, insistint a portar-lo a totes les fires locals. Les anècdotes sucoses no falten. Es diu que en una fira a Los Angeles, un espectador borratxo va intentar ressuscitar en Mike tirant-li aigua, pensant que estava adormit. En Lloyd el va enxampar i gairebé acaba en baralla. En Mike, el pollastre sense cap, que ha aparegut en documentals, llibres i fins i tot una cançó country que narra la seva gesta. És un símbol de com la vida pot donar voltes inesperades, fins i tot quan perds el cap, literalment.
1: Some folks call it poultrygeist, but it was Mike the

0: Mike, the headless chicken. Mike, the headless chicken.
1: La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Arran.
2: Gabriel Jesús.
3: Què? M'encanta el fitxatge.
2: Ah, sí?
3: Jesús, m'encanta. Em sembla una alternativa. Qualitat, preu, que saps aquelles ofertes que a vegades veus? Hòstia, no, bé, agafa-ho. És que dir, què el farà servir? Dic, no ho sé.
4: Jo rebaixo una mica la il·lusió, en el sentit de ve de temporades regulars a l'Arsenal, amb alguna lesió. No sé, a mi em costa creure.
5: L'Arsenal per què deixa marxar Gabriel Jesús? Per què el deixa marxar?
6: Ah.
5: Recordeu, Overmars també era molt bo. Un tal Emmanuel Petit.

0: Onda Cero Catalunya posem música a les matinades per acompanyar-te.
1: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
2: Comencem el repàs cultural a les Terres de l'Ebre. Del 7 al 12 de setembre, Benifallet celebra les seves festes majors en honor a la Mare de Déu de Dalt i Sant Francesc. 6 dies amb activitats per a totes les edats, música, cultura popular i l'ambient de retrobament que acompanya sempre les grans festes dels pobles ebrencs. Continuem a la Galera, on fins al 13 de setembre es pot visitar l'exposició del Temps i dels Somnis, una mostra dels artistes Mont Calbó i Xavier Moreres, que uneix pintura i escultura en un recorregut inspirat en la intuïció, la memòria i l'univers dels somnis. A Amposta, el Centre d'Art Lopati acull fins al diumenge 13 de setembre la instal·lació La pell del Delta, de Raquel Buix, una proposta artística creada a partir de biomaterials i elements propis dels arrossars que connecta cos, territori i memòria a través d'una mirada molt vinculada al Delta de l'Ebre. Vinga, marxem cap a Ponent. Del 10 al 13 de setembre torna Fira Tàrrega, una de les grans cites de les arts escèniques al sud d'Europa. La capital de l'Urgell es converteix durant 4 dies en un gran estil.

I aquesta tercera hora de programa sempre és un bon moment per escoltar continguts que hem fet al llarg d'aquestes temporades, aquesta ja 15a temporada de programa, i que ens parlen i ens situen en diferents moments, doncs, de novel·les, de pel·lícules, d'històries, de videojocs i també de la secció d'història, que ja ens ha portat molts i molts llibres, molts i molts personatges, i que de veritat que val la pena escoltar. En aquest cas, parlem de Filippo. Personatges històrics i personatges que ens fan aprendre un context, una situació, un autor, i sempre els interessants comentaris de l'Òscar González. I així ho seguim acompanyant, i com sempre després escoltem el millor de la ciutat i ja anem amb el tram despertador de 5 a 6 per rebre aquest dimecres 9 de setembre com cal, amb les Santoral, amb les notícies curioses, els dies internacionals, i el nostre coach, en Jordi González Guillem, que ens despertarà el dia amb les seves reflexions. Seguim a Nits de Ràdio.

0: Una setmana més, aquí amb moltes ganes de deixar-nos portar, deixar-nos sorprendre, d'aprendre també de tots els fets que han passat i que val la pena fer una mirada, conèixer gent, personatges, històries, situacions, perquè al llarg dels anys hi ha moltes coses que han canviat, d'altres que no tant, d'altres que es van repetint i d'altres que seria millor que no es repetissin. I això és el que sempre anem mirant llibre, llibre, història, història, amb l'Òscar González. Òscar, benvingut una setmana més.
1: Molt bona nit.
0: Avui tenim convidat d'excepció, ja em fa il·lusió quan passen aquestes coses, perquè de mica en mica i d'història a història doncs anem fent les nostres figures, les nostres estrelles del programa, així que avui estem en molt bones mans, oi?
1: Sí, això és fer comunitat i podríem dir fer família, perquè ja tenim ja doncs, uns quants historiadors ja de capçalera, com si podríem dir,
0: sí,
1: que ja són ja habituals a la casa, llavors ja... Fer entrevistes en aquesta secció mai és un problema, sempre gaudim, però amb alguns encara gaudim més.
0: Total.
1: Així que en aquest sentit nosaltres ho passem bé, esperem que l'audiència també s'ho passi bé, i amb gent com que tenim avui, que és el Mario Agudo Villanueva, muy buenas noches.
2: Bona nit, Òscar, bona nit, David.
0: Gracias, Mario, por pasar una vez más por el programa y que puedan ser muchas más y muchas más publicaciones. Òscar, ¿en qué publicación estamos hablando hoy, esta ocasión de Mario?
1: Bueno, no le voy a preguntar a Mario su opinión sobre el docudrama Alejandro, la creación de un dios, porque ya...

0: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
1: A la província de Barcelona, el Museu de les Aigües de Cornellà del Llobregat convida a descobrir la Cascada Gaudí.
2: Coincidint amb l'any Gaudí, el recorregut permet conèixer la relació de l'arquitecte amb l'aigua i descobrir una peça que combina natura, arquitectura i simbolisme. Les visites es fan cada diumenge amb diferents passes i l'activitat serà disponible fins al 31 de desembre de 2026.
1: A Girona, a la Costa Brava, el 23è Festival de Guitarra omple l'estiu amb concerts de blues, flamenc, rock i música clàssica.
2: Fins al 27 de setembre hi ha desenes de concerts en municipis com Girona, Palamós, Platja d'Aro o l'Escala. Recorre estils tan diversos com el blues, el flamenc, el rock, la música clàssica o les melodies mediterrànies. Amb actuacions d'artistes nacionals i internacionals, la majoria dels concerts funcionen amb taquilla inversa, de manera que cada espectador decideix l'aportació que fa.
1: A la província de Tarragona, concretament a Amposta, l'Opati presenta el cicle de projeccions Evitar el present, un recorregut audiovisual per la memòria, el paisatge i la Mediterrània.
2: És un cicle de 6 projeccions audiovisuals d'artistes internacionals que, a través del documental, el cinema experimental, l'assaig visual i l'animació, conviden a reflexionar sobre el temps, la memòria, les fronteres i el territori. Les projeccions ofereixen un viatge per diferents geografies de la Mediterrània i converteixen la pantalla en un espai de reflexió sobre les múltiples maneres d'evitar el present. El cicle es pot visitar fins al 28 de febrer del 27.
1: I acabem a la província de Lleida. Al Segrià, el cicle Escenaris Singulars combina música, dansa, patrimoni i gastronomia en diversos espais de la comarca.
2: Fins al 19 de setembre, 8 municipis del Segrià acullen concerts i espectacles de dansa a espais patrimonials poc coneguts, molts d'ells catalogats com a béns d'interès cultural. Després de cada actuació, els assistents poden gaudir d'un tast de productes de proximitat.
0: Apunta-t'ho a l'agenda.
3: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales. Experiencias extraordinarias alrededor del mundo. Disfrute de privilegios exclusivos reservando en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
4: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades.

0: De enero a junio se han vendido en España más de 37 millones de libros con un aumento del precio del 1,5%. Junto a España, países como México o Colombia también han registrado buenos datos y los jóvenes de entre 14 y 24 años se sitúan como el sector de la población que más lee. Casi un tercio de las ventas se produce en Navidad, San Jordi o el Black Friday, y entre los géneros más vendidos se encuentra la ficción. Sorprende que el 77% de las ventas eran libros publicados en años anteriores y tan solo el 23% novedades del mercado.
1: Y en Cataluña se han suspendido las clases para este miércoles en 5 comarcas por la previsión de lluvias intensas. El gobierno regional ha acordado además restringir la movilidad y que se aplique el teletrabajo. Onda Cero Cataluña, Ferran Ustrell.
2: Buenos días. Sí, Cataluña ha suspendido las clases en 5 comarcas de la Cataluña central, también los servicios sociales básicos y la actividad asistencial no urgente, así como también ha restringido la movilidad y recomendado el teletrabajo. Medidas preventivas frente a la alerta roja por lluvias torrenciales y fuerte viento que se prevé en buena parte del territorio desde primera hora de la mañana hasta las 5 de la tarde. La administración ha enviado un alerta en este, de hecho, apunta que las 2 de la tarde será el peor punto del día.
1: Es todo por ahora. Más información a las 5, las 4 en Canarias. Siguen en No Son Horas.
3: Síguenos por internet en ondacero.es. NH Collection Hotels.
4: Onda Cero Cataluña, la teva radio.
5: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
6: Aquí seguim a Nits de Ràdio i en aquest tram, en el tram de 4-5, ja sabeu que ens agrada doncs escoltar els nostres companys, la Miriam Frank, el Robert, el Gerard, per escoltar el que ha sigut de si, que ha donat de si aquesta ciutat, la ciutat d'Onda Cero Catalunya, per fer una cloenda del dia que ja està acabant. En veritat ja ha acabat, però és que per nosaltres és com que la nit està acabant ara i ens acabem de preparar per iniciar en el tram de 5 a 6, dir-vos ja bon dia i explicar-vos coses que us puguin ser d'interès i que, bueno, una mica el que us pot anar bé per tenir una conversa d'ascensor en aquest dia que tot just comença o que està començant. Abans que surti el sol, nosaltres aquí estarem acompanyant-vos. Ara escoltem el millor de la ciutat aquí, a Nits de Ràdio.
5: A Onda Cero Catalunya, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
4: Això és la ciutat. Amb Miriam Frank.
7: Passen 6 minuts a la una i seguim en directe. En aquesta segona hora escoltarem la ciutat, començant pels seus ciutadans més anònims. Avui parlarem amb la que és la pescadora més jove de Barcelona. També donarem veu a la solidaritat descobrint la tasca que fa l'Associació Units pel Bàsquet amb l'esport com a eix central. I esperem que estigueu molt preparats perquè en aquesta segona hora resoldrem l'enigma sobre la cançó que ens porta el Robert Calvo. Acabarem amb més música, la que ens porta la Montse Valls a Paraula Cançó, tot plegat des d'ara i fins les dues. Avui, per segon dimarts consecutiu, tenim en marxa aquest espai que hem titulat així. Toca-la otra vez. La mecànica és molt fàcil. En Robert Calvo escull cada dimarts una cançó i va donant-ne pistes, i l'audiència a través del 676-760908 ha d'intentar endevinar-la. A veure, Robert, deies al principi que la cançó d'avui té molt a veure amb nosaltres. Jo he pensat que és amb nosaltres,
8: sí,
7: amb aquest equip. Avui t'has deixat anar i després ens has dit que té a veure amb el desert. Això a mi m'ha descol·locat. Mm-hmm. Amb el desert i amb el mar.
8: Sí.
7: Jo estic molt desconcertada.
8: Té a veure amb nosaltres? Quan dic nosaltres, vull dir les persones que estem fent això ara mateix i aquí. Sí, jo he escoltat algunes notes de veu ja,
7: sí,
8: de les que ens estan arribant, que hi ha gent... Jo, què t'he dit
7: abans? Encertat.
8: La nostra audiència és molt intel·ligent.
7: Jo he encertat.
8: I la nostra audiència té una cultura musical que no te l'esperes, i que sí que te l'esperes, perquè llavors t'ho demostren sempre que parlem de música. Podem ambientar això una miqueta, Ivan? Per... Sí.
9: A la ciutat.
10: Toca-la, Sam.
9: Toca-la otra vez.
8: Molt bé. Mar, desert... I nosaltres.
7: I principis dels 80.
8: Molt bé.

0: Vale.
1: Doncs, si...
0: Més pistes, jo necessito més pistes.
1: És que ara venen dues pistes que són clau. Clau. Antonio Rebollo. Antonio Rebollo. Te'n recordes qui és Antonio Rebollo?
0: No.
1: Doncs mira, és el que va encendre el pavater olímpic a Barcelona 92.
0: Ah, sí.
1: Vale.
0: Ui.
1: Antonio Rebollo.
0: I què té a veure amb això?
1: Ah, si són listos lo van a saber. Antonio Rebollo.
0: Sí.
1: I diré un nom més. Paloma Chamorro. I ho dejo.
0: Vale. La setmana que ve no vull saber quina cançó és.
1: Perfecte.
0: Perquè ara estic tan descol·locada, sabent la cançó que és. Antonio Rebollo.
1: Antonio Rebollo i Paloma Chamorro.
0: Però has dit que és dels 80, no del 92.
1: Antonio Rebollo estava viu.
0: Ja, clar, evidentment.
1: Pensin en el que dic. Mirin, Antonio Rebollo, pensin en el que va fer Antonio Rebollo.
0: Les fletxes de l'amor.
1: Bueno, en les fletxes del fuego.
0: Bueno, però no sé, per fletxes no més ha vingut aquesta.
1: Ah, veus, però les fletxes, clar.
0: La Carina.
1: Sí, sí,
0: però
1: sí.
0: Però no, no és dels 80.
1: Bueno, doncs... era anterior, les fletxes de l'amor dels 70
0: llars,
1: no?
0: Sí, sí. Doncs vinga, va, si sabeu quina és la cançó que avui ens amaga el Robert Calvo, no t'has de veure, el 676-76-09-08. Jugueu amb nosaltres que passareu una molt bona estona.
2: A Onda Cero, la ciutat.
0: I ara sí, recuperem un dels espais que més alegries ens va donar la temporada passada, i és que ens va permetre conèixer perfils de persones molt diferents, però que acaben tenint un denominador comú, i és que gaudeixen amb les coses que fan en el seu dia a dia per fer rutllar aquest país. Són persones que des de l'anonimat destaquen pel seu carisma i per tot allò que fan i que han fet a la vida.
1: I ara que estem a l'època de l'explosió de la intel·ligència artificial, ens volem fixar en un ofici que mai, mai no podrà fer que aquesta tecnologia l'envaeixi. O això crec jo, ara i aquí. Potser m'ho desmenteix el futur. A veure, Míriam, pregunta. Quan tenies 20 i pocs anys, molt 20 i pocs,
0: sí,
1: a les 4 de la matinada, tu arribaves a casa, no? Del Costa Brede.
0: Tant de bo hagués arribat a les 4, la meva mare hagués estat molt contenta.
1: Ah, sí? Arribaves més tard?
0: Una miqueta, sí. Una
1: ostres, tu, era una noia... Ara és molt més recatada.
0: Sí, ara ja no.
1: Bé, doncs la nostra protagonista d'avui, amb la mateixa edat, amb els 20 i pocs, pràcticament fa tot el contrari. A les 4 del matí es posa a treballar, a remar, perquè el país funcioni. I fa, com deia aquell, això de llevar-se molt d'hora, per aixecar el país. És ella.
3: Dicen que la mar no distingue entre hombres y mujeres, pero los puertos sí. Me llamo Alba Aguilera y soy pionera. Nací entre redes, salitre y madrugadas. Soy cuarta generación de pescadores. Antes de aprender a escribir, ya sabía leer los vientos. Antes de entender el mundo, ya entendía la mar.
0: Alba Aguilera, què tal? Molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Escolta, quan una persona a la teva edat explica als amics que és periodista, infermera, advocada, informàtica, ningú s'estranya. Però si tu dius, soc pescadora, quina cara et posen?
4: Bueno, al final és una mica el que hem après, no? Quan vas a l'escola, doncs aprens mates, aprens socials, surts d'allà sent infermera o treballant d'informàtic, pel màrqueting... I com no ens han ensenyat en què consisteix el sector primari, llavors les persones s'estranyen, no?, quan dius que ets pescadora o que ets ramadera o que ets agricultora, no?
1: Mm-hmm. Jo vam tenir una pagesa fa uns mesos aquí a la ciutat que també ens va sorprendre. Suposo que també sorprèn a Alba perquè a priori és un món d'homes, no?, que les dones no hi tenen gran presència.
4: Sí, totalment. Jo he sigut la primera i única dona pescadora al port de Barcelona.
0: Déu-n'hi-do. Clar, i a més ets la quarta generació, de pescadores de la família. De petita ja volies pujar a la barca amb el teu pare i fins i tot abans que ell estigués preparat per marxar. Tu ja estaves nerviosa per sortir a la mar. Quan vas descobrir que allò no només era una afició o una tradició familiar, sinó que realment volies que fos la teva vida?
4: Jo sempre he sabut el que volia ser. Jo volia ser pescadora. Però no és un ofici que estàs en terra. N'hi ha que pensar que estàs a la mar i jo sempre veia el meu pare, que arribava sempre tard, que arribava molt cansat. I és un ofici doncs, que d'aquesta manera et tira una mica cap enrere, no? Yeah. Però és que la mar t'ha d'agradar tant, l'has de considerar part de la teva vida, no? Jo sempre ho dic, la mar per mi és el 100% de la meva vida. La meva barca per mi és com si

0: cosa, un fin, ¿no? Es que forma part de mi. I així és. Jo sempre he sabut que és el que volia i sempre he sabut que volia ser pescadora.
1: Impressiona, escolta.
0: I fa 3 anys...
1: Sí, digues.
0: Se m'escolta bé?
2: Sí, perfecte. Sí.
0: Fa 3 anys em vaig comprar la meva primera embarcació en el port de Barcelona i de més de 60 embarcacions de trasmall que hi havia fa uns 15 anys, actualment només queden dues, que és la barca del meu pare i la meva pròpia embarcació. Som la competència ara, eh?
2: Ah, sí?
1: Però tot queda a casa, tu.
0: Sí, sí.
2: Escolta'm,
0: l'Alba... Bueno, ja no vivim junts, eh? Però
2: ah, sí. Ja. L'Alba acaba de mencionar això del trasmall, que és l'especialitat, diguéssim, que ella practica quan surt al mar. Què és això? Expliquem-ho, perquè potser no tothom ho sap.
0: Bueno, n'hi ha diferents modalitats. Està el palangre, l'arrossegament, el cercle i el trasmall. I la pesquera del trasmall és la pesquera més sostenible que n'hi ha. Treballem amb xarxa. I és una pesquera que està desapareguent. Per què? Perquè jo crec que el propi sistema ens obliga a treballar de manera una mica més insostenible. Perquè ja cada vegada que vas a un port, jo ara mateix estic a Borriana, i és el que deia, de més de 50 barques de trasmall, queden 5. Crec que aquesta modalitat, que és la més sostenible que tenim, és la que més estan perdent. La gent no vol treballar el trasmall, perquè és el que diem, és un treball molt sacrificat, molt dur, i és que el treball no està a la mar, el treball està en terra. Clar. Si tu estàs 6 hores a la mar, és el de menys. Després en terra, canvia xarxa, passa xarxa, per armar, jo m'he d'anar a Tarragona i m'armen dones de més de 80 anys. En aquestes dones ja no estiguin, jo no podré sortir a mar.
2: I nosaltres no podem menjar peix, per tant.
0: Podreu menjar peix de l'arrossegament i del cercle, però no de trasmall.
1: Clar. És que, de fet, ets molt crític amb el fet que el consumidor desconeix d'on ve el peix que compra. Quan entrem a una peixateria o al supermercat, què hauríem de preguntar abans de comprar?
0: Mira, no caldria ni que pregunteu. Amb la vista ho podríeu saber, perquè a totes les pescaderies estan obligades a tindre un etiquetatge. És superimportant l'etiquetatge. Tu vas a una peixateria i amb l'etiqueta ja veus d'on ve aquest peix, qui barca l'ha pescat, quin port, d'on ve i el dia que s'ha pescat. Jo crec que el consumidor no té la consciència aquesta de dir, o no ho sap, perquè es promouen moltes coses, a vegades menys l'important. És que amb una etiqueta ja saps d'on ve aquest peix. A nosaltres els pescadors ens obliguen a ficar aquesta etiqueta quan el peix passa per llotja. Nosaltres els pescadors demanem als peixaters o a qui compri el peix que aquesta etiqueta encara finalitzi el recorregut aquest, perquè el consumidor vegi el que està comprant, no? Que no et diguin, per exemple, que no et diguin, mira, aquesta gamba fresca que viene de Palamós. A veure que vingui de Palamós, no? Perquè potser t'estan ficant gamba del Marroc.
1: Clar. Escolta,
0: sempre Alba, amb l'etiqueta.
1: Alba, m'impressiona escoltar una noia tan jove parlar amb aquesta passió de la seva professió, i a més una professió tan dura com és la teva. I per això et vull preguntar, què té el mar perquè no et faci renunciar a aquest ofici tan dur?
0: Mira, jo aquesta pregunta mai la sé respondre. Però jo sé que tu em treus a mi més d'una setmana de la mar i em moro. És que jo necessito estar sempre al port. Ara he marxat de vacances a Almeria, en agost, i és que ja m'estava a les 6 del matí en el port.
1: Imagina't.
0: Venien a arribar les barques, de les traïnyes, sortien els arrasses, veien els trasmalls, a mi m'encanta. És que no sé, no és com que treballa en una oficina. Ai, jo marxo de vacances i vinga, no vull saber res. No? Sí, desconnecto. Jo desconnecto aquí al port. Jo acabo la meva feina a les 7 de la tarda i m'agafo una cadira i em quedo sentada amb la meva barca 2 hores més. O sigui, n'hi ha gent que la seva àrea de confort, una mica per dir-ho així, és la seva casa, doncs per mi és el port. És que no, ningú ho entendria, és que no es pot ni explicar. Que jo la mar...
1: És tot per a mi.
0: Sí.
1: Alba Aguilera, de veritat, és un plaer escoltar-te parlar amb tanta passió del teu ofici. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i bona pesca.
0: Moltes gràcies.
3: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam.

0: alla ciutat.
1: Tócala, Sam.
0: Tócala otra vez.
2: Tenim ja alguna pista musical d'aquesta cançó sorpresa que ens porta avui el Robert. Tenim algunes respostes ja, però per si aneu perduts, Robert, jo crec que necessitem més pistes.
3: Vols que recapituli una mica ràpidament?
2: Ràpidament.
3: Té a veure amb nosaltres, sí, amb el mar, amb el desert. Sí. És de la primera meitat dels anys 80 del segle passat. I hi he afegit dos noms.
2: Sí.
3: El d'Antonio Rebollo i el de Paloma Chamorro.
2: Vale, i ara què?
3: Doncs per tu, una pista musical.
2: Ah, aquesta ja és, sí, sí,
3: home,
2: la definitiva.
3: Jo crec que sí. Si escolten aquest instrument,
2: a veure,
3: ja poden endevinar la cançó de la qual parlem. És aquesta la pista.
2: Què és això?
4: Això és, molt, és una cacofonia, eh? Una
3: no,
4: mica.
3: No, és un dels instruments que sona a tota la pista musical d'aquesta cançó.
2: Ho has posat difícil.
4: Són complicades,
3: molt,
4: eh?
3: No. Ho he posat molt fàcil.
2: Per... Clar, molt difícil. I aquesta... Jo pensava que anaves a posar els dos segons mítics, no, d'aquesta cançó, no, perquè la gent...
3: No, espera.
2: Clar.
3: No.
2: La tornem a escoltar? A veure, a veure, torna a posar. Això és algú que t'ho està cantant.
3: Dime més, dona una pista més.
4: Sí, és algú com distorsionar.
2: O estàs cantant tu.
3: Dona una pista més. Aquest instrument així... sona al final de la cançó.
2: Segur que m'has dit la cançó correcta.
3: Sí, sí, i tant.
4: Ara no quadra, no?
2: No, no, jo vaig perdudíssima. Espero que vosaltres no aneu tan perduts com jo. I mira que sé la cançó. Quina cançó és la que ens amaga avui el Robert? Notes de veu al 676-760908.
5: A Onda Cero donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
2: Doncs temps ara pel Ciutat Solidària, temps per donar veu a una entitat amb finalitats solidàries i conèixer el seu origen i la tasca que fan. Avui conflueixen solidaritat i esport amb l'associació Units pel Bàsquet.
6: A Units pel Bàsquet promouen la inclusió social i la igualtat d'oportunitats mitjançant la pràctica de l'esport, especialment el bàsquet, una entitat que vol fomentar la participació i la integració de persones amb funcionament intel·lectual límit i discapacitat intel·lectual lleu en activitats esportives i comunitàries. També col·labora amb altres entitats per promoure la inclusió social i l'esport inclusiu. Estimula la cooperació entre diversos col·lectius i organitza esdeveniments esportius inclusius.
2: Aleix Brussel, president d'Units pel Bàsquet, què tal?
7: Hola.
2: Bon dia.
7: Molt bon dia.
2: Comencem pel principi. Com i quan va néixer l'associació?
7: Doncs bé, l'associació té unes arrels molt fortes també amb el que comporta l'esport en mi, com a persona, el bàsquet, des dels 3 anys. I neix concretament en l'àmbit universitari. En el tercer curs de gestió esportiva vam fer un programa, un treball pràctic de APS, aprenentatge servei. És un tipus de modalitat educativa on el que es prioritza és posar en el centre del projecte educatiu un col·lectiu vulnerable. Doncs en comptes de fer un projecte purament teòric o escrit, vaig voler-ho portar-ho a la pràctica real davant la meva voluntat i de les connexions que tinc dins de lo que és el barri de Gràcia, que és on visc.
4: Mm-hmm. I això quan va ser? Quin temps té? Quan fa que va néixer l'associació?
7: Llavors, oficialment, l'associació va néixer quan es va conformar el quart curs amb el treball final de grau, com a projecte de business plan, però bueno, com la idea ja va néixer un any abans, jo sempre dic el 2024, que des de llavors portem a terme doncs, activitats.
4: Mm-hmm. El bàsquet és l'activitat esportiva en la que es basa, però no sé si organitzeu d'altres activitats, d'altres esports, o és bàsquet.
7: Bé, el nom és molt...
4: Sí, és clar, eh? Vull dir, no
2: té pèrdua,
4: el
2: nom
4: és... allò que el dubte. No?
7: Exacte, el nom no té pèrdua, no? Però sí que és veritat que no ens podem tancar ni a diferents col·lectius vulnerables que té a dia d'avui la societat, com també a diferents esports, si realment els podem introduir i posar-li aquell punt de professionalisme que gràcies a la universitat, a la gestió esportiva, he pogut adquirir, doncs poder-lo dur a terme en el tercer sector, no? En el sector de les associacions sense ànim de lucre, que realment està tan... És una realitat del teixit associatiu català que no hi ha aquella vessant tan professional, no? En aquest col·lectiu i en aquest grup d'empreses i d'entitats.
2: Vosaltres sou un clar exemple del poder terapèutic que té l'esport i del poder d'unir a la gent, no? Aleix.
7: Sí, bueno, sempre tenim aquesta visió, no?, de desenvolupar integralment totes les persones a través de l'esport i en concret del bàsquet, i res, ho hem pogut dur a terme en 2 anys i realment hem vist que s'han pogut fer coses molt maques. I jo, com a màxim responsable de tots els esdeveniments, és a dir, bueno, la satisfacció personal que un rep quan acaben els esdeveniments és brutal, o sigui, t'omple el cor.
4: Mm-hmm. Aquests esdeveniments, aquestes activitats, les destineu, com dèiem, a dos col·lectius ben diferents. D'una banda tenim l'exclusió social, la lluita contra l'exclusió social, d'altra banda tenim persones discapacitades o amb una discapacitat intel·lectual lleu, i això ens porta a preguntar-nos, sent col·lectius tan diferents, si les activitats canvien segons el col·lectiu que hi participi.
7: Mm. Doncs la veritat, Gerard, a dia d'avui l'únic que hem fet és treballar amb el col·lectiu vulnerable de la CIT, que són persones amb FIL, amb funcionament intel·lectual límit. Sí que és veritat que aquest col·lectiu vulnerable té unes mancances dins de la societat, que és també aquesta, bueno, no? que potser no són tan visibles davant de la societat, no són tan... els hi costa integrar-se perquè al final tenen aquestes problemàtiques del col·lectiu vulnerable. Llavors, a través de l'esport i el bàsquet vam fer aquests esdeveniments on el que vam introduir-los dins d'una dinàmica real d'un esdeveniment molt gran, que era el Claret, la Unió Esportiva Claret, en la seva diada del cap de setmana.
4: I què és el que feu concretament? És com un entrenament de bàsquet o el que feu són partits? Com va tot?
7: Bueno, doncs dins d'aquest punt més professional que ens dona que em dona l'experiència de gestor esportiu, ens intentem adaptar també, doncs, al col·lectiu no vulnerable, sinó a l'entitat esportiva que ens va ajudar, que és la Unió Esportiva Claret, i dins de la seva diada del Claret, que són 3 dies de bàsquet, vam agafar un racó. El primer any vam utilitzar-lo per fer un concurs d'habilitats i un concurs de triples i poder introduir aquest col·lectiu vulnerable en la preparació de tota que és la diada in situ del Claret, juntant entrenadors del Claret amb persones amb FIL, amb funcionament intel·lectual limitat, que és així com l'anomena la CIT. I després, el segon any, el que vam fer és anar un pas més enllà. Ja que realment s'estava fent un business plan i s'estava posant molt més seriós, doncs havíem de crear, doncs, un esdeveniment base que pogués ser un prototip per repetir amb altres clubs esportius de bàsquet, i vam fer un partit de bàsquet inclusiu. Doncs aquests alumnes de la CIT, que porten molts anys jugant a bàsquet, per cert, dins de la Federació Catalana tenen una lliga adaptada, vam fer un partit amistós, barrejant gent del Claret amb gent de la CIT, i vam introduir-hi influencers, patrocinadors, col·laboradors, un filmmaker. Van venir a l'Òscar Cuesta, que és speaker del Joventut Badalona. Van venir mitjans de comunicació, voluntaris de Blanquerna. Realment, un prototip d'esdeveniment que es pot dur més enllà d'un dia. Llavors, aquesta és l'activitat.
2: Anem al que és realment important, que són les persones a les que esteu ajudant. Quins beneficis els aporta a ells a aquest esport?
7: Bé, el bàsquet té una vessant molt, bueno, col·laborativa, no? Una vessant molt de treball en equip, i al final aquest col·lectiu vulnerable en concret, que de per si es veu tan marmat a l'hora de sentir-se part d'algú, part de la societat, perquè els hi costa relacionar-se amb les persones, els hi costa trobar feina, doncs trobar que l'esport, el bàsquet, els uneix tant, i que hi ha aquests valors de col·laboració, treball en equip, solidaritat, igualtat davant de qualsevol cosa, doncs jo crec que és algú molt positiu, no? I ho intentem exprimir amb els esdeveniments d'Units pel Bàsquet.
4: I a més, Aleix, també organitzeu activitats per conscienciar i promocionar l'esport inclusiu. Com són aquestes campanyes? I a més, crec, m'explicaves ara fora d'estudi, que a un any vista teníeu prevista una activitat que pinta bé, no? Que pinta especial.
7: Sí, correcte. Doncs el fet és que quan nosaltres comparem Units pel Bàsquet amb, per exemple, la Ricky Rubio Foundation, la Pau Gasol Foundation, clar, què hi ha darrere? Molta inversió. Llavors hi ha temps, hi ha persones treballant. Això no deixa de ser un projecte que és seriós, que està constituït, però al final, vull dir, sóc jo. O sigui, aquí em teniu i jo sóc la persona que gestiono tot i la que té la voluntat de tirar-ho endavant. Potser sí que hem estat durant un any en stand-by, mai apalancats i morts, però sí en stand-by, perquè al final tot això requereix temps i ganes, i ara en tinc, de ganes. I la veritat és que com tinc aquesta vinculació tan directa amb les Festes de Gràcia, la Fundació de les Festes de Gràcia, el barri, entitats socials, diguem que, per fer un spoiler, que tenim preparat alguna cosa i que estem començant a parlar per fer alguna cosa guapo, ben muntat, per les festes de Gràcia per d'aquí un any.
2: Com arriben fins a vosaltres, fins a tu, aquestes persones?
7: Doncs tot és molt a través de... Ha sigut gràcies a posar imatges, a posar vídeo i no a captar tot lo que l'essència de les activitats d'Units pel Bàsquet que hem dut a terme. Les podeu trobar a Instagram. Tenim un perfil que és Units pel Bàsquet BCN, i allà doncs, tenim els vídeos, no? També estan penjats a YouTube. Llavors, tota la gent que m'ha contactat donant-me moltes propostes, perquè realment, per propostes, us dic,
2: I tant, per idees no en falten, no?
7: En tindria per fer moltíssimes. Però, bueno, també s'ha de seleccionar i saber quan, no? I és a través de xarxes socials, del contacte que tenim a l'Instagram, que podeu contactar directament amb mi per qualsevol cosa. Jo estaré encantat sempre.
2: Aleix Brusel, president de l'Associació Units pel Bàsquet, de veritat, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres aquí a la ciutat i enhorabona per la feina que estàs fent.
7: Gràcies, gràcies als dos.

0: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària. Un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
1: A la ciutat.
2: Tócala, Sam.
1: Tócala otra vez.

0: Quins misteris ens porta el Robert Calvo? Avui ens porta novament una cançó misteriosa. Jo ho va fer dimarts passat. La vau encertar, però jo no sé si aquesta setmana anireu més perduts, perquè jo amb les pistes vaig perdudíssima, i això que sé quina és... A veure, recapitulem. Inicis dels 80. Té a veure amb nosaltres.
1: Inicis, vull dir, ja arribem a la meitat dels 80. Faltava un any per la meitat dels 80. És el meu any?
0: El 84.
1: El 84.
0: Té a veure amb nosaltres. Uh-huh. També té a veure amb els deserts i amb el mar. Uh-huh. Has dit dos noms.
1: Antonio Rebollo i Paloma Chamorro.
0: Vale. I has posat una pista musical.
1: Sí.
0: Que a mi m'ha bueno, m'ha desquiciat. I t'he saltat una pista. Havies de dir la pista definitiva.
1: Sí, que ve ara. Perquè si hi ha algun rezagado que encara vol seguir participant a través del 676-760908, ho pot fer encara. 676-760908. I ara sí que és la pista definitiva, per favor. La cançó...
0: Sí.
1: Passa avui.
0: 8 de setembre?
1: Avui.
0: Home, con el 7 de setembre sí que en ve una.
1: La cançó...
0: El 20 d'enero.
1: Però... Passa avui.
0: Però avui... A veure... Avui 8 de setembre?
1: No, avui.
0: Avui.
1: Avui.
0: Què passa?
1: Pensin avui en el que hem estat explicant aquí tot el programa.
0: Els nens tornen a
1: col·le. I el que vam explicar ahir. I el que hem explicat avui.
0: Els nens han tornat al col·le avui.
1: Sí. I què vam dir aquí? Que vam dir que el futur està molt compromès pel canvi climàtic.
0: Fa molta calor.
1: Fa molta calor.
0: Ah, i ara
1: vols
0: sí.
1: Vols que resolem totes aquestes pistes? O escoltem primer l'audiència que ens ha enviat notes de veu?
0: Intentem escoltar primer l'audiència.
1: A veure si van ben encaminats.
0: Jo crec que avui ho has posat molt difícil. Bueno. Jo amb moltes pistes anava perdudíssima. Vinga, escoltem si l'audiència ho ha captat.
2: Hola, quins nervis que tinc. Em sembla que li he encertat a la primera.
0: A veure.
2: Si la pifio, ho sento.
0: No passa res.
2: Però aquesta cançó jo la ballava a les discoteques.
0: Ah, molt bé.
2: I tenia el disc a casa que me'l vaig comprar.
1: Ah.
2: I si no em confon, és On the Radio, oh, oh, oh, oh, On the Radio, de Donna Summer.
0: M'encanta aquesta cançó.
2: A veure, si tinc sort, però per almenys... M'heu alegrat al matí.
1: Que bé, quina alegria. Doncs escoltem, va, Donna Summer, no? Val.
0: No,
1: no sabem si és aquesta encara.
0: Espera, espera, a veure, que tenim més.
2: Ai, Robert, et mataré.
0: Ah.
2: Ja no em val la Donna Summer.
0: Ai.
2: Ja no em val. Em sembla que és de Radio Futura.
0: Sí?
2: La ley del mar, la ley del silencio. Anava per allà la cosa.
0: A veure.
2: A veure si a la segona l'encerto. Perdó, ley del mar i ley del desierto.
0: A veure, a veure, a veure, aquesta. Como el hielo. Per quina va la pista que volies donar? No. No. Però...
1: No va desencaminat. No va desencaminat, però...
0: Espera, que encara té més a dir aquest oient.
1: Ah, sí?
0: No, aquest oient no. Ah, un
1: altre,
0: un altre.
3: Hola, família.
0: Hola.
3: Ara em ve dos al cap.
0: A veure.
3: Amb lo de Mediterrani, però clar, de ser, m'ha despistat.
0: És que...
3: La de Mediterrani, del nostre benvolgut estimat Serrat...
0: Sí.
3: O la de Mediterráneo de Rebeldes. Mediterráneo, donde se cana. Mediterráneo,
0: mira, calor,
3: al centro
0: no
3: del sol. Però en aquesta se m'han acudit ara.
1: Clar, jo, aquesta pista definitiva que he donat és molt significativa.
0: Mediterráneo.
1: La cançó, el que explica la cançó, passa avui.
0: Jo ja he sigut més bona.
1: Sí,
0: he dit que avui els nens
1: ella
0: han tornat a l'escola... Jo tinc molta calor.
1: Vols que doni una pista més?
0: Vinga, donem una pista més, va.
1: A veure, una pista més, una pista més. Diré...
0: Què direm?
1: Diré que... el punteig de guitarra sí de l'inici és la clau per endevinar-la.
0: Clar, però ens has posat una pista musical molt rara.
1: Puc dir més,
0: home,
1: ja.
0: Home, va, escoltem a veure si algú l'ha encertat, sisplau. Va.
4: Hola.
0: Hola,
4: yo creo que es Escuela de Calor de Radio Futura, pero bueno, no sé, a lo mejor estoy equivocada. Que las pistas me han dejado un poco despistada, ¿eh?
0: Hoy ha sido...
4: Bueno, pero bueno, va, a ver si es verdad, fácil. Acierto. Hasta luego.
1: Adiós. El que resolem, ho hem de resoldre ja, no? Perquè la Montse està aquí ja, que frisa.
0: Està picant la porta.
1: Vaig resumint la pista per pista?
0: Sí.
1: Perquè
0: vinga.
1: Què volia dir?
0: Vinga.
1: Efectivament, la cançó és Escuela de Calor de Radio Futura. Radio Futura, per això té a veure amb nosaltres, perquè el grup és Radio Futura. Després, i molt bé ho encertava, aquest oient, l'únic que ell ha parlat d'un dels senzills del disc, La ley del desierto, La ley del mar, en el qual estava inclòs aquest Escuela de calor.
0: I per quina va la pista?
1: Sí, sí.
0: Ah, jo pensava per calor i lo del mar em tenia les pistes.
1: No, el nom del disc es deia La ley del...
0: Ja, l'ha captat molt bé.
1: La ley del desierto, La ley del mar. Molt bé, llavors t'he dit també que tenia a veure, atenció,
0: a veure,
1: amb Antonio Rebollo i amb Paloma Chamorro.
0: A veure.
1: Antonio Rebollo, per què?
0: Perquè portava foc i feia calor.
1: No, això no exactament. No, perquè a la portada del single, la portada del single, l'Escuela de calor, és un arc i una fletxa amb foc.
0: Mare de Déu, senyor.
1: Clar, és un arc i una fletxa.
0: Sí,
1: que sí. Que apunta cap a aquest edifici de les Suebs, de la Gran Via de Madrid.
0: Sí, sí, edifici. Ja em ve a l'alcalde.
1: I Paloma Chamorro, que feia un programa a Televisió Espanyola por entonces, va ser la directora del videoclip d'Escuela de calor.
0: Però qui ho sap, això?
1: Bueno, una mica els dels 80 ho sabran.
0: Ja veuen que han de fer treball d'investigació.
1: I després he dit, passa, la cançó passa avui. Això els nens sí. Estan a l'escola i fa molta calor.
0: Aquesta sí.
1: Bueno, et dic una cosa, he escollit ja la de la setmana que ve.
0: No me la diguis, no la vull saber.
1: No te la diré.
0: Vull jugar jo.
1: Però la de la setmana que ve...
0: Encara és més difícil.
1: Només diré una cosa. Aquests oients que hem escoltat avui, que agraïm sempre que estiguin a l'altra banda de la ràdio perquè són fidels i sempre hi són, jo espero que la setmana que ve hi hagi una allau de missatges que el mòbil aquest que tenim aquí peti. I ens posi un de nou.
0: Consells per l'audiència. Pensin en l'actualitat del dia, perquè veig que el Robert va molt per aquí.
1: No,
0: la setmana que ve no?
1: La que escolli per la setmana que ve l'escolli no del tuntun.
0: Ah, vale, doncs aleshores no em facin cas. Investiguin. Vagin mirant les pistes que diu el Robert a veure si sona la flauta, perquè avui, noi, t'has lluit,
1: El meu problema la setmana que ve serà fer pistes que no siguin molt evidents.
0: Ni molt difícils.
1: Vale.
0: Eren molt difícils, avui.
1: No, home, no.
0: Pues jo tinc poca cultura musical. Sort que la sabia. Vinga, va, que ja ve la Montse Valls amb la seva paraula de cançó.

0: Jo no sé qui ha tingut la meravellosa idea de fer aquesta careta.
1: És una meravella.
0: És meravella,
1: a cada qual millor,
0: El meu toc està ja amb flames. Intentes continuar la cançó i ens les tallen. Així que haurem d'esperar a final de temporada.
2: Sí.
0: De moment, seguim amb la nostra secció. Montse Valls, paraula, cançó...
2: Hola de nou.
0: Amb moltes ganes de...

0: escoltar la teva versió actual, de les paraules que ens ha portat la setmana passada.
1: Robert.
0: Sí, home, ja t'ha posat les piles. Ja t'ha
2: vinc darrere, fins i tot. Hi ha una primera cançó, ja veureu que vinc darrere.
0: Sí? Home, no, moltes broma, ganes. És a veure si coneixem alguna.
2: No, totes, sí? Jo crec. Sí, ah, vale, espero, almenys, no sé. Bueno, però volia comentar també de la careta.
0: Que és meravellosa.
2: És increïble, és vera, em fa molta il·lusió, perquè tinc moltes ganes de que arribi la última secció de la temporada per portar-les totes i poder-vos portar les que, la que hi ha de la meva estimada, perquè la meva estimada està per allà al mig.
0: T'ha fet una picadeta d'ulleta, tu, sí, a mi, a més topa,
2: sí, sí, sí,
0: el Robert amb totes les cançons. I el Gerard, no sé si...
1: A mi, alguna... no, no, crec que no, no hi ha massa. Cap...
0: Li hem de dir.
1: A mi m'agrada tot.
0: Sí, et conformes amb tot.
1: Sí, jo m'ho escolto tot. Sí.
2: Doncs això, el Robert va començar la setmana passada amb la secció, jo segueixo l'estela de les paraules que va portar ell, així que seguint l'ordre de la setmana passada, avui la primera paraula és torre. Si us sembla, comencem. Sí.

0: Això és... Estàvem tots esperant, eh?
1: Això és Rec, tu. Però en versió...
2: 100% us anava a dir. A mi em recorda és Rec 2, Asno, increïble amb aquesta cançó. I us deia que venia Guerrera perquè jo escolto aquest programa, òbviament.
1: Ho sabem. Que hem dit alguna cosa.
2: I la setmana passada Robert Calvo va fer trampes, però descaradament. Descaradament.
1: T'has robat unes quantes, eh?
2: Denúncia. Mira, vull posar aquí. Una denúncia pública. Perquè va
3: no
2: portar Bisbal del 2006. Sí, és que és la passada frenada.
1: Totalment, totalment.
3: La cançó del Bisbal de què parla?
2: No em va servir gens
1: l'explicació.
3: Parla d'un fet bíblic.
2: Gens. No, però perquè aquesta regla de 3 és una cançó que et parli del cotxe futuro, pues no la podràs portar perquè el futuro soy yo.
1: I punto.
3: Jo com que no menteixo ningú, i soc honest, crec que soc honest, em vaig colar jo mateix la setmana passada pensant que David Bisbal era previ l'any 2000, no sé per què vaig pensar-ho.
1: Ell va pensar que podia portar qualsevol cançó.
2: Sí, sí, sí. Sí. 1950 es passava, que Operación Triunfo...
3: Ho vaig portar...
1: En blanc i negre.
3: No, sí. Dic la veritat, ho vaig portar per tocar-li la viu a la Míriam, que no li agrada gens la David Bisbal. Ja està.
2: Ho ha confessat.
1: L'objectiu és tocar-me amb els nassos, com sempre.
2: Doncs he de dir, jo ara aquí m'he pres la meva pròpia llicència, però tampoc per tant, no us penseu, perquè aquesta cançó és del 1999.
0: Ah, mira.
1: Molt bé, molt bé.
3: Doncs, no, Larguero.
0: L'Azant d'Estoman, Rosa.
2: Doncs és Living la vida loca, Ricky Martin, ja la coneixíem tots, a sobre amb aquesta referència que hem fet a Shrek 2. És una cançó que va canviar la història del pop llatí, i és que després del fenomen mundial que va suposar la seva actuació als Grammys llatins del 1999, Ricky Martin es va convertir en una estrella internacional, i Living la vida loca, sobretot, jo us he portat la versió en castellà perquè m'anava molt bé, que deia la paraula torre, però sobretot la seva versió més Spanglish va acabar de disparar el fenomen conegut com a Latin Explosion.
3: Saps que vaig descobrir una cosa aquest estiu amb la secció de l'Alicia Escriba, on em va explicar que de Llavors otra vez, és a dir, quan Lalo Rivera... Lalo Rivera?
1: Però de què estem parlant?
3: Escolta'm una cosa. Quan el cantant de Llavors otra vez grava aquella cançó i és un pelotazo, és quan, donant-se els Grammys cada any, van dir, home, hem de fer un Grammy latino, perquè aquesta cançó mereix una categoria a part. I des de llavors hi ha els Grammy Latino.
1: Molt bé. Doncs aprenem més coses amb tu.
2: Doncs aquest tema, Living la vida loca, va ser número 1 als Estats Units durant 5 setmanes consecutives i va vendre milions de còpies arreu del món. Un fet històric, que una cançó per un artista llatí fos número 1 durant setmanes seguides als Estats Units.
1: Doncs has començat amb força.
2: He començat amb força. Ara baixem una miqueta el ritme, però amb un temón igualment d'una pel·lícula que és una de les meves pel·lícules preferides, així que bones cares heu de posar, sisplau.

0: Showers of Gold.
1: Quina peli és?
0: Quina peli és?
1: Sí, jo estava pensant, sí. No em ve la peli.
0: Segur que és meravellosa.
2: És
3: que ara no em surt ni el nom de l'actor. Un moment. El Lobet, no. Com es diu el Lobet? No?
1: Hugh Jackman.
3: És el protagonista.
0: Ah, d'aquesta del circ, no?
3: Sí, The Greatest Showman. The Greatest Showman, aquesta és Never Enough, interpretada per Lauren Allred, publicada el 2017, això, dins de la banda sonora d'aquesta magnífica pel·lícula, que si no l'heu vist, si us plau...
1: Jo no l'he vist.
0: Gerard, hem de fer una quedada per veure...
1: Sí.
3: Perquè fins i tot, jo entenc que a vegades pot fer mandra perquè és un musical i entenc que a molta gent no li agraden els musicals, però de veritat, els meus amics i els meus familiars que no els agraden els musicals han vist aquesta pel·lícula i han dit, no, és molt bona. És com Moulin Rouge, que és una excepció de musicals de bons. Doncs, The Greatest Showman també.
4: Hi ha aquesta gent que diu...
1: Moulin Rouge no l'has vist?
4: Tampoc.
0: Mira, a mi els musicals m'agraden, però em fan molta mandra i trigo molt de temps a veure un musical i després m'encanta. Em va passar amb Mamma Mia.
3: Ja. Yeah.
0: Oh, quina mandra. Però,
1: això, i a mi també em fan mandrota.
4: Torna d'aquí a dues setmanes a Barcelona,
0: sí,
4: amb una amiga de la Montse.
3: Una amiga meva, sí, ho parlarem, ho parlarem.
0: Parlarem, sí, sí.
3: Doncs d'aquesta cançó, la curiositat és que a la pel·lícula veiem l'actriu, la Rebecca Ferguson, interpretant la cançó, però la veu que sentim no és la d'ella, sinó que és la de Lauren Allred, que us he comentat abans. I és que durant anys molta gent no sabia qui hi havia darrere aquesta interpretació espectacular, i va ser tan impactant que es va acabar convertint en una estrella de dret propi sense haver ensenyat la seva cara, per dir manera, a la pel·lícula. I anys més tard el que va fer ella va ser presentar-se al Britain's Got Talent, que és el Tu sí que tienes talent.
4: Sí,
3: tu sí que vales, això.
4: Però ja es diu Got Talent a tot el món, ara.
3: Revelant que ella era la veu original d'aquest tema.
4: Fort.
3: Llavors, clar, va sorprendre molt al públic
0: i
3: al jurat. Crec que no.
0: Ni passe d'oro ni aquestes coses, no?
3: No.
0: Molt bé,
3: al final també,
0: bé.
3: Com és un concurs de talents, potser guanya un que fa circ,
0: saps? Clar,
3: o coses així, o fa màgia, o el que sigui.
0: I tant. Molt bé.
3: Vinga, va, doncs, si us sembla...
4: Tu que fas màgia.
0: Cada dia a les 7:20.
4: No, ara està fent màgia.
0: Ah, bueno, també.
3: També, sempre, com tots vosaltres. Doncs anem amb l'última cançó, si us sembla, amb la paraula torre, amb la meva estimada. Oh!

0: Potser és la que més conec de la teva amiga.
1: És que ha sonat a la ràdio últimament.
2: No? És tan productiva, aquesta persona, té tantes cançons...
0: Massa.
2: ...que en té una perquè la Montse posi a cada setmana de... que li toca.
3: Que no has esperat ni una secció, eh? A primera, pam!
1: No, clar, perquè...
0: Ha trigat molt a sortir, eh?
1: He d'estrenar-me amb Taylor, ara donarem unes setmanes de marge.
0: Fins a
2: gràcies a l'oient que va dir Torre, que era de Torredembarra.
0: Sí, ja sabeu que si voleu proposar-nos paraules, 676-760908, i ens poseu la paraula, això és per paraula de cançó de la Montse i el Robert, i ja està, i ells s'ho curren.
1: Busquin paraules.
0: Sí, que ens han proposat una per la propera secció.
1: Sí, bueno, jo us anava a dir busquin paraules.
3: Complicadeta, sí.
1: Que continguin, que estiguin dins de les lletres i de les cançons de la Taylor Swift, així jo puc portar sempre que vulgui a la Taylor. Moltes gràcies des d'aquí. Doncs això, aquesta és The Fate of Ophelia, la Taylor Swift, publicada el 2025. És una cançó que està inspirada en el personatge de l'Ophelia, de Hamlet, de William Shakespeare. I segons la informació que es va publicar amb el llançament del tema, Swift va voler com reinterpretar aquest destí tràgic del personatge de l'Ophelia des d'una perspectiva com molt més optimista, perquè la cançó el que diu és tu m'has salvat del destí de l'Ophelia. Mm-hmm. Recordem que l'Ophelia mor ofegada.
0: Sí.
1: Bueno, suïcidat. Heu tingut molts segles per llegir Hamlet. Crec que això, que mor ofegada, sí, perquè es tira ella al riu, sí, i és por mal de amores, de traïció, de tot.
0: La típica imatge, ella envolta, sí, de flors i...
1: Exacte. Doncs el senzill es va convertir en un dels grans fenòmens del 2025, arribant al número 1 en diversos països i acumulant rècords de reproduccions a plataformes durant la seva primera setmana. Ha sigut, jo crec, que dels èxits més heavies de la Taylor Swift, amb un primer single, perquè aquesta cançó la va treure... us anava a dir abans, o jo crec que justament quan va llançar el disc va sortir. No estic convençuda encara.
0: No t'ho sabria dir.
1: Jo tampoc, i mira que sóc fan, eh? Però va ser d'aquests temes que ho va explotar de seguida i jo contenta, la veritat.
0: Doncs molt bé. Si tu estàs contenta, nosaltres estem contents. Montse Valls, vinga, següent paraula.
1: Vinga, va, canviem de paraula, ara ens toca estiu.
0: Mama,
1: estem a punt de sortir de l'estiu.
0: Ja no ens en recordem però, de les vacances d'estiu.
1: Però amb aquesta calor ens en recordem bé.
0: Sí, encara fins al novembre no sortirem.
1: Exacte. Doncs si pensem així, en català, en l'estiu, a mi la primera cançó que em ve al cap és aquesta.

0: Dura una manera de ser, vull dir, pot ser estiu tot l'any per una persona, no?
1: Sí, però no és el mateix estan treballant que no estan fent el que et dona la gana.
2: Si treballa, si no tens molta pasta i has de treballar i has d'anar amb bufanda i tal, ja costa més imaginar-se que és estiu.
0: L'estiu està dins de les persones.
2: És com l'edat, no?
0: Sí, hi ha gent que és hivern tota l'estona.
3: Home, i quan arriba el Nadal...
2: Jo per mi...
0: Tu ets primavera.
2: No, jo sóc hivern. Tinc unes ganes d'hivern.
3: Quan arriba el Nadal pensant en l'estiu és una mica complicat.
2: Clar. Home, per tu a l'estiu... No la posis.
0: Ahir ja la Olga ja va pronunciar la paraula sense que jo...
2: Ja parlaré jo amb la Olga.
0: I ara el Gerard. Bueno.
1: Jo, si us sembla, passem a la segona cançó, que a mi m'agrada.
2: Vinga, va.

0: Estaven tan en tan poc que pensava que estaven cantant en català.
1: Jo t'ho juro.
0: Què he pensat? Quina cançó és aquesta? De Tallets o què és això? Filaflaures una altra vegada?
2: La interpretació. Yo estoy puesto pa ti y tú te me quitas. Diablo que piquete la chamaquita. El corazón lo puso en la neverita. Dice que este verano...
0: No te pongas rebequita.
2: Se queda solita.
0: L'has d'escoltar 20 vegades per entendre això. No em digueu que el jovent... Els joves ho enteneu a la primera, això.
2: És un temón que et fa ballar. És increïble. És sí, Bad Bunny no... amb Neverita.
3: No Neverita, hi ha un cantant que és Neverita.
2: No, és el cantó, es diu Neverita.
4: Amb Neverita.
3: I hi ha el Parrita, no? Parrita, Manzanita i ara el Neverita.
4: Sí. Tócate algo Neverita, no, no. Eh? Seria...
2: Bad Bunny sol amb aquest tema que es diu Neverita.
3: Ah, val, val.
2: Una cançó publicada l'any 2022 dins l'àlbum Un verano sin ti.
0: En Nova York.
2: I el que fa molta gràcia és que el videoclip és un homenatge a Suavemente, una de les cançons més conegudes.
0: Un verano en Nova York,
2: ah, pues no?
4: Oh. Ostres!
0: Aquesta que la començo a entendre ara...
2: Em va venir aquesta. És que a mi, Neverita, us diria que és el meu top 1 o top 2 de Bad Bunny, eh? Sí. És de les meves prefes de Bad Bunny. Sí, sí, m'encanta. Bueno, és que el disc d'Un verano sin ti m'encanta.
0: És fantàstic. En bucle.
2: Doncs aquest disc va ser un fenomen global i va convertir Bad Bunny en l'artista més escoltat del món a Spotify per tercer any consecutiu. Així que...
0: No, no, Déu-n'hi-do, fenomen.
2: Va ser important. Bueno, és que també és el disc on hi ha Ojitos Lindos...
0: M'encanta aquesta.
2: Me fui de vacaciones.
0: Ah, també. Mira, també la podies haver posat.
4: És que totes, totes.
0: Esos ojitos lindos, algo així.
2: Sí. Y solo mírame... És que us la sabeu segur.
3: Y al mirarme dirás, mírame...
2: No, vinga, anem amb l'última d'estiu. Míriam, aquesta sí me la cantes.
0: Vinga, va.

0: No, ja no queden.
1: No, sí que en queden. Estem a... que ara falta...
2: No, que l'estiu climàtic ja ha acabat.
1: Però l'astronòmic és el dia 23 que se'n va. Ah,
2: quan li convé, vaja. Diu una cosa, sí, sí,
1: sí. Jo dic la realitat.
2: Sí, sí.
3: Doncs aquest és Dies de Verano, Amaral, any 2005, un clàssic absolut del pop espanyol del segle XXI. Eva Amaral ha explicat que la lletra va néixer a partir de records personals i de la idea de conservar moments feliços que ja han passat, com ens passa moltes vegades a l'estiu.
2: Sort tenim d'aquests records, per superar l'hivern, perquè si no... Ui, el Robert ja està plorant. Què li passa al Robert?
1: Em recorda l'Edith Tirado.
2: Mare de Déu. A veure, Robert Calvo, hem d'anar superant ja l'època David Tirado. David no tornarà.
1: Bueno, jo sé que no tornarà, però el tinc al meu cor i al meu record.
2: Bueno, doncs el truques ara i...
3: Fas una... em va molt bé amb la paraula que ve,
2: sí?
3: Ara, perquè
2: vinga.
3: És final.
2: Hombre,
3: marcar final
2: d'etapes,
3: que són importants marcar finals, també, sí. I nous principis. Sempre és important. I la primera cançó que porto, Gerard,
0: aviam.
3: Aquesta va per tu.
4: Para empezar, diré que es el final.
2: M'encanta la cara de Gerard.
3: No
4: és un final.
3: He fallat.
4: Tan solo és un final.
3: Jo sempre he reconegut aquest grup quan l'he portat.
4: Que ja no hay vuelta atrás.
0: Ai, ai, ai, doncs ara estic quedant fatal.
4: Solo
3: ara no.
1: Després.
3: Ara no.
1: Escolta bé.
3: No se't sona la veu?
0: Sí, em vol sonar, però... Ostres, ara estic totalment perdut.
2: Fins i tot el Robert i jo la coneixem.
0: Sí, sí, he vist que us heu arrencat a cantar i dic, però on...
3: Burla.

0: I ara M-Clan,
1: però sempre m'has reconegut, M-Clan, a totes les seccions.
0: Sí, però ara
2: no. Pensava que era una de les més conegudes. De...
0: Carlos Tarque, doncs sí, sí. Jo és que després de Carolina...
3: Ai, Carlos Tarque, Carlos Tarque.
0: El teu amic, Robert.
3: Un amic de tota la vida meu.
1: Doncs aquesta és Miedo, és de l'any 2004. Sí, sí, sí. És una de les balades més estimades del grup murcià i la seva popularitat va anar creixent amb els anys fins a convertir-la en una de les cançons imprescindibles del repertori de Carlos Tarque. També es va fer molt coneguda entre el jovent d'ara per la final d'Operació Triunfo 2017 amb la Maya Romero, Amaya d'Espanya, que va cantar aquesta
3: Amaya
1: cançó. Espanya. Va cantar aquesta cançó per la seva final.
2: Doncs vinga, ja tenim la primera.
1: Ara m'encanta la que us porto.
2: Vinga, sí? Si t'agraden totes.
1: Bueno, sí, però és que és molt jo, vull dir. No crec que a vosaltres
2: Taylor,
1: us agradi.
2: No,
1: és l'altra noia que també m'agrada molt. No lo pienses
4: más, no mientas que...
2: Aitanita.
0: La Taylor espanyola, no?
1: Sí.
2: Vas anar al concert?
1: Ahir. Sí, sí, sí. Sempre aquí. Ara diu, final. Mi
2: madre dice que al final... Agafant pinces, Montse Valls. No sabia la paraula
0: la volia estrella, posar, sigui com sigui.
1: Sí, és que sí. Sobre, clar, vinc de ressaca emocional pel concert d'ahir de l'Aitana, llavors la volia portar sí o sí. Concerts molt bonics i molt guais que està fent a Barcelona. S'està convertint en una diva total, o sigui...
3: Quants dies ha fet?
1: Ha fet quatre. Bueno, va fer divendres, dissabte, dilluns, dimarts.
2: Mm-hmm. Molt bé.
1: Això, aquesta cançó és Duele un montón despedirme de ti, és d'Aitana i Jay Wheeler. És una cançó pública del 2025 i forma part del quart àlbum de la catalana titulat Cuarto Azul, que ara la gira que està fent és per aquest àlbum Cuarto Azul. Mm-hmm. És una col·laboració que va sorprendre els seguidors dels dos artistes perquè combina el pop melòdic d'Aitana i l'estil més urbà i romàntic de Jay Wheeler, i la veritat és que la gent al principi no els ajuntava, però després de fer aquest tema... Jo he de dir, és dels meus preferits d'aquest disc de l'Aitana. Així que, amb l'Aitana arribem a l'última cançó.
2: Vinga, que
1: teniu ganes?
2: Arribem al final del programa.

0: Algo sin tu amor, Juanes, qué una cançó de l'any 2004 que també m'anava com anillo al dedo, sí, sí, per portar-ho aquí
1: al final. Juanes, fa temps que no el
0: sentim, no? Sí. Jo el porto bastant, eh?
1: Sí, sí. Vull dir, era que sí, cançons sí, sí, noves.
0: Ah, noves. Jo, no, tranquils, jo us porto de les antigues.
2: Camisa negra.
0: Doncs és una cançó que va arribar al número 1 en diversos països, va guanyar un Grammy Llatí a la millor cançó rock, i Juanes ha explicat que no és una cançó que parla només d'amor romàntic, sinó que de l'amor en tots els seus aspectes.
2: Que maco que és l'amor i que maca és aquesta secció que ens encanta, però la cançó. Montse Valls, moltíssimes gràcies com sempre i gràcies per aguantar-nos una temporada més amb aquesta secció.
0: Gràcies a vosaltres per aguantar-me
2: no,
0: a mi.
2: No, no, no, no, no, fins demà, Montse.
0: Fins demà.
3: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
2: Jo em quedaria ballant ara, eh?
1: Sí.
2: Totes les cançons que ens ha portat la Montse.
1: Carlos Tarte, Carlos Tarte, que és una gran persona. M'agrada molt, de bo.
2: Ja m'explicaràs, eh? Jo no sé aquesta història.
4: Va, sí que la saps, sí.
2: No
1: jo l'he explicat algun cop.
4: He explicat mil vegades.
2: Nois, amb quina paraula podem acabar avui el programa? Podem resumir aquest programa d'inici de curs, ànims a tots els nens i nenes i a tots els mestres.
1: O sigui, bueno, passa fatal, eh?
2: Pobrets, avui estaran una etiqueta en llibres i aquestes coses.
1: Sí, s'arrenyaran.
2: Coneixent els companys nous. Sí. Quina paraula podries? Nervis? Escola. Ah,
1: escola, escola.
2: Escola, doncs vinga. Escola. Avui acabem, resumim aquest programa amb aquesta paraula. Escola, molta sort en aquest curs que ara comenceu. No, col·legi, no. El col·le, escola. Nosaltres ho deixem aquí, però tornem demà, com sempre, a partir de les 12:20 i fins a les 2 del migdia. Que passeu una molt bona tarda.
5: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales alrededor del mundo. Diseño elegante, servicio refinado, experiencias extraordinarias. Reserve en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
3: Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
6: Avui a Lideratges tenim l'oportunitat de parlar amb Lina Gálvez, membre del grup de l'Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates i presidenta de la Comissió

0: Molt bon dia a tothom, sigueu benvingudes, benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, si és ara quan us esteu despertant, quan està fent aquest primer que sona de cada 5 minuts la ràdio, per intentar doncs, que us desperteu, perquè sí, ja han tocat les 5, ja estem iniciant, pròpiament dit, el dimecres 9 de setembre de 2026. Així que, David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia!
0: I és que un dia més estem ja, i quan ja... Aquesta segona setmana, no? La primera setmana tothom té com allò de dir la rentré, què tal... És una mica com hasta cuándo se puede desear feliz año nuevo, Saps que hi ha aquell, aquell debat? Doncs hi ha una mica el debat de dir, bueno, com ha anat l'estiu? No? Seria una mica similar, de dir fins a quin dia es pot dir què tal l'estiu, no? A partir de cert dia, em perdó, però ja et toca els nassos.
1: Perquè sí, perquè ja no me'n recordo.
0: Ja no me'n recordo. Ja necessito un altre cop vacances. Per tant, en tot cas, pregunten quant et falta ja per anar-te'n de vacances? On t'aniràs de vacances? Més que preguntar on has anat de vacances, no? Bé, és un tema interessant, però bueno, com sempre tot depèn d'això, de com t'ho miris, i de com... i de com tinguis l'humor aquell dia. A veure, què podem dir dels 9 de setembre, David?
1: Doncs el 9 de setembre és el Dia Internacional per la Protecció de l'Educació dels Atacs. També és el Dia Mundial del Trastorn de l'Espectre Alcohòlic Fatal. Hem de dir que és el Dia Mundial de l'Agricultura. També tenim que és el Dia Mundial del Vehicle Elèctric. Vehicle elèctric que ja 100 anys n'hi havia,
0: sí, senyor,
1: ja ho vam comentar ahir.
0: Sí, senyor, ho vaig comentar perquè és que és així, és que és una bogeria, O sigui, 100 anys, o sigui, 100 anys ja es plantejaven el que ara, no?, ens sembla futurístic,
1: Sí.
0: És molt fort, això.
1: Sí, sí. Avui també és el Dia Mundial dels Testers de Software.
0: Ah.
1: Tenim, mira, avui tindrem molt content en Miquel Iceta, perquè és el Dia Internacional dels Sudokus, i crec que a ell li agradava molt els Sudokus.
0: I ballar.
1: Sí. I ballar, també. Sí. I també tenim que és el Dia Internacional de la Bellesa.
0: Mm-hmm. Bellesa amb B, amb B o...
1: Amb B alta.
0: Amb B alta,
1: Sí, allò que està a l'interior.
0: Sí, exactament, està molt bé. Doncs, escolta, cadascú, no?
1: A vegades avui diuen... és el dia d'allò de cantar la cançó aquella de la Bella i la Bèstia, no?
0: Sí. La bellesa està en l'interior, sí, home, i tant. Sí, perquè... A veure, és un conte també que ha envellit malament, Perquè és allò de que abús de poder, bueno, una sèrie de coses, no? Síndrome d'Estocolm, bueno, té molts temes, però si l'agafes per la part bonica, segueix sent una història bonica. Jo és que sóc molt, molt romàntic en aquests aspectes. Tenim alguns dies més així curiosos?
1: Mira, avui hem de parlar de dies nacionals que tenen els Estats Units, que avui en tenen alguns de curiosos. Mira, avui és el Dia Nacional dels Ossets de Peluix.
0: Ai, que bé.
1: O dels Teddy Bears.
0: Teddy Bears.
1: Sí. Mm-hmm. Avui també tenim, atenció, que és el dia dels meravellosos bitxos raros.
0: Ostres!
1: Sí, un dia dedicat a acceptar, doncs, la singularitat i les peculiaritats de cadascun.
0: Seguim parlant d'animals, no de persones, perquè hi ha persones que són bitxos raros, saps? Que hi ha... Que diu, és que és un bitxo raro. Bueno, sí.
1: Sí. És el seu dia. També, atenció, perquè tenim un altre dia, que és el dia de... quan els porcs volin.
0: M'encanta.
1: Sí. I tenim dos...
0: També seria un bitxo raro, un porc que vola, però bueno.
1: També, exacte, sí. Bueno,
0: aquí tenim, porcina, de que no acabem de fer net, amb el tema de aquí Coixarol, en fi, d'on...
1: No, la veritat és que continuen sortint casos. Tenim dos festivitats gastronòmiques. D'una banda, avui és el dia del... Ja sabeu que els americans adopten tot allò que no és seu.
0: Correcte.
1: En qüestió de gastronomia. Doncs avui dediquen el dia a un plat clàssic francès, que és el steak au poivre, que és un bistec cobert amb pebre molta gruixuda i cuinat amb una salsa de crema i conyac o brandy.
0: Val.
1: I d'altra banda també tenen que és el dia del nacional del Wiener Schnitzel, que és bàsicament un dels plats més coneguts de la cuina austríaca. Bueno, bàsicament és com una mena de carn empanada. És normalment de vedella, una cosa així fineta de carn empanada i fregida fins a estar ben daurada.
0: Que bo, quina gana, tu. Déu-n'hi-do. I acabem sempre amb el menjar, que m'agrada molt. Avui no és postre, però sí que és un plat d'aquest que ve de gust. El Santoral, a qui hem de felicitar el dia avui?
1: Doncs mira, avui felicitem... avui és el dia de la Mare de Déu de la Salut. Mm-hmm. També tenim que és Sant Pedro Claver, Sant Jacinto de Sabina, Sant Ciarano de Clonmacnois i Sant Gorgonio de Roma.
0: Gorgonio és preciós, home.
1: Sí.
0: Gorgonio és un nom preciós. Gorgonio de Roma.
1: He plantat un gorgonio en mi
0: jardín. Sí, senyor. Sí, senyor. Ha de donar unes flors boniques al gorgonio. I no sé si hi ha gorgonia, també. Però gorgonio i gorgonia farien gorgonitos, que seria una cosa bonica de veure. Doncs bé, això en quant a dies internacionals, en quant al Santoral, però ja sabeu que el que ens agrada és viatjar en el temps i saber què passava un 9 de setembre, però de 1926. Doncs a veure, David, explica'ns, què passava fa 100 anys, a veure.
1: Mira, avui us parlo del que... Ja hem tornat a l'actualitat,
0: Molt bé.
1: Ja hem tornat, després del repàs que hem estat fent aquests dies del mes d'agost i principis de dies de setembre, doncs ja torno a l'actualitat i em col·loco en el 9 de setembre que La Vanguardia publicava Consejos útiles para las amas de casa.
0: Ah.
1: Anem a veure què ens recomanaven. Era el TikTok de l'època.
0: Sí, entenent que hi havia molta ama de casa en aquell moment, no?
1: També. En evitación de que la seda blanca se ponga amarilla, debe ser lavada con agua tibia y jabón blanco. Se agregará una cucharada de vinagre al último enjuague con agua tibia también. La mejor manera de freír huevos es dejar que la grasa se caliente hasta despedir humo. Rómpanse enseguida los huevos, dejándolos caer en la sartén. Cúbrase esta con una tapa. Así los huevos no se pegarán unos a otros ni tendrán apariencia sangrienta. Bueno, jo mai no he vist apariencia sangrienta en uns ous.
0: Mai, ni que se peguen, eh? Jo, jo tinc els ous molt pacífics, així en general. Sí. Després això ens ho tallen i fan coses d'aquestes, saps? Promocions del programa, un programa on els ous no es barallen. Bueno, doncs ja sabeu com es fa perquè no fer bé. Bueno, fa 100 anys feien els ous així.
1: Sí, mira, cadascú que els faci com vulgui.
0: Sí, que es faci els ous com vulgui, sí.
1: No debe tirarse el agua en la que se ha cocido arroz. Puede usarse para dar apresto a encajes finos. No se m'hagués acudit mai.
0: No és allò que tenia en ment.
1: No. Si se quieren conservar frescas las flores cortadas y colocadas en floreros, agréguese al agua un poco de aspirina o un trozo de carbón. Mira, això encara hi ha gent que ho fa, el tema de posar-hi l'aspirina.
0: Veus?
1: A les flors tallades. Los pisos de linoleum no se agrietan si se limpian con una mezcla de aceite y vinagre por partes iguales en lugar de agua y jabón.
0: M'encanta el por partes iguales, sempre m'ha fascinat.
1: Las manchas sobre mesas lustradas causadas por fuentes calientes desaparecerán si se las frota con una pasta hecha de aceite de olivas y sal. Las bananas y otros frutos se ponen con frecuencia oscuras debido a que han sido cortadas con un cuchillo de acero.
0: ¡Ostras!
1: Úsese un cuchillo de plata o plateado.
0: Veus, això ja em costa més perquè diria que per casa no en tinc de plata, saps? Que es fa

0: O sigui, que me'ls menjo ràpids, els plàtanos, no els tallo, saps? Me'ls menjo tots, vinga, adiós, ja està.
1: Los vidrios, los espejos, recobrarán su brillo con una pasta medio líquida hecha de magnesia calcinada y benzina pura. Se la seca con un paño blanco que no peleche.
0: Que no, com va això?
1: Que no peleche.
0: Que no peleche. Ai, que no peleche, güey.
1: No, no,
0: sí, sí, però que no peleche. Sobretot que no peleche. La de coses... Escolta, estaven molt avançats fa 100 anys. Ara també et dic que a mi a casa no m'hi cap tants productes, eh? Però
1: no.
0: Bueno, no.
1: Sí, sí. Los mármoles se limpian con blanco de España frotado enseguida. Para las manchas de grasa sobre el mármol, verted encima lo antes posible un poco de benzina o éter y dejadlo sobre la mancha todo el tiempo necesario. Yo no acostumo a tener benzina a casa.
0: No, tampoco, no. Tengo vecinas.
1: No, sí, pero...
0: Pero benzinas no.
1: No. I anem cap al noticiero universal. Va, ya tenim prou... prou
0: sí, sí.
1: Consells.
0: Sí, sí.
1: I ens n'anem... A explicar el que deia el Noticiero Universal, que es el peligro del reloj en los tranvías.
0: Ostres.
1: ¿Sí? No vamos a glosar la advertencia de las plataformas. Cuidado con los rateros. El peligro a que nos referimos es el que corre la buena marcha de los cronómetros de precisión en los tranvías eléctricos. Todo el mundo sabe que no se puede visitar una fábrica con potentes dinamos llevando en el bolsillo un reloj fino, pues se imantan y son luego la desesperación de sus dueños. Pues bien, aunque en menor grado, los motores de los tranvías y coches del metropolitano ejercen influencia en los relojes y poco a poco van disminuyendo sus buenas condiciones de precisión. Los grandes fabricantes, percatados del inconveniente, estudian desde hace tiempo el medio de contrarrestar los efectos de la electricidad y tratan de sustituir el acero por otra materia que no se magnetice. Una de las sustancias de las cuales se espera buen resultado es el cristal. Por medio del temple, se fabrica ya casi tan flexible y delicado como las espirales metálicas y resortes de los relojes comunes.
0: Que bo. Escolta, això ho hauré d'explicar el de zero a l'infinit, que em sembla superinteressant. Que bo. Sí, sí.
1: Mira, a mi em va passar, no amb un rellotge d'aquests d'agulles, però sí que és veritat que... Estic parlant de quan tenia 18 anys, fa molts anys ja.
0: Sí,
1: a la ràdio on estava, vaig, per esborrar les cintes, teníem cintes magnètiques en aquella època, i per esborrar-les hi havia un aparell.
0: Sí, senyor.
1: Estaves en marxa, sí, passaves senyor. La cinta i l'esborrava. Era un aparell elèctric.
0: Mm.
1: I amb les ones que emetia, ones electromagnètiques, esborrava les cintes.
0: T'he de dir que a mi em feia molt rotllo aquestes coses, perquè pensava, a veure si m'afectarà el cervell, això ja em borra alguna idea,
1: sí,
0: saps?
1: Sí, doncs a mi no em va esborrar això, però em va esborrar el rellotge.
0: Veus?
1: I em vaig quedar sense el rellotge.
0: Ostres!
1: Sí, era un rellotge electrònic, eh? Doncs, sí, sí.
0: Podies cantar allò de reloj, no marques les hores.
1: Sí.
0: Clar, perquè no les marcava ja, sí.
1: Doncs vigileu si heu d'esborrar una cinta.
0: Sí, vigilen sus relojes. Interessantíssim. Doncs aquesta història fabulosa, com m'agrada poder escoltar les notícies de fa 100 anys. Ara en David Morales ens explica d'altres històries que també són molt interessants i així ho seguim acompanyant. Fins a les 6, tot fent nits de ràdio, en aquest dimecres ja 9 de setembre. Seguim.

Si us dic que als anys 60 algú va intentar posar radioactivitat a les rodes del cotxe, segurament pensareu que m'ho estic inventant, o que parlo d'algun gadget de pel·lícula de sèrie B, amb extraterrestres, dones amb pentinats impossibles... Doncs no, aquesta història existeix, és real, té nom, cognoms i una empresa darrere que encara avui fa pneumàtics. I sí, la paraula radioactiu hi té un paper, encara que com sol passar amb les bones llegendes, no exactament el que tothom pensa. Però anem a poc, perquè la cosa té molta més substància del que sembla a primer cop d'ull.

Som als Estats Units, finals dels anys 50, plena efervescència de la postguerra. El país viu instal·lat en una mena d'eufòria tecnològica permanent. Hi ha coets que apunten a la lluna, frigorífics que es venen com a meravelles del futur i cotxes que cada any es fan més llargs, més brillants i més plens de crom del que cap necessitat pràctica podria justificar. És l'època de les aletes exagerades, dels colors pastís impossibles, de l'automòbil entès no com un simple mitjà de transport, sinó com una declaració d'intencions sobre com seria el futur. Aquells anys, els americans no compraven un cotxe, compraven un tros de ciència-ficció amb rodes. I com més extravagant fos, millor. És l'època en què si una cosa es podia fer més espectacular, es feia més espectacular, i ja es discutia després si servia per alguna cosa. En aquest context, un fabricant de pneumàtics d'Ohio, Goodyear, es va plantejar una pregunta que avui ens sembla deliciosament absurda. Per què les rodes dels cotxes han de ser sempre avorridament negres? La resposta la van trobar dos treballadors de l'empresa, el químic William Larson i el seu company Anthony Finelli. Van desenvolupar un material nou, una mena de cautxú sintètic basat en poliuretà, que van batejar amb el nom de Neothan. I aquí ve la primera sorpresa tècnica. Aquest material no s'assemblava gens al cautxú tradicional. Mentre un pneumàtic normal es construeix amb diverses capes de teixit, cables d'acer i goma comprimida en un procés llarg i complicat, el Neothan es podia simplement abocar líquid dins d'un motlle en forma de roda i coure'l al forn a una temperatura relativament baixa, uns 120 graus centígrads. Sense cambra d'aire, sense cables i, sobretot, amb una propietat que el feia únic. Era translúcid.

Imaginem-nos l'escena al laboratori. Algú devia abocar aquest plàstic flexible dintre del motlle, el va treure i va trobar-se a les mans una cosa que no era ben bé un pneumàtic, sinó gairebé una peça de vidre en forma de roda. I aquí va saltar la guspira, en sentit literal. Si la llum hi pot passar a través, per què no posar-hi llums dintre? Dit i fet, Goodyear va instal·lar 18 petites bombetes elèctriques al voltant de la llanta, dins del propi pneumàtic, alimentades des del centre de la roda. El resultat de nit era una mena de halo lluminós que envoltava tot el vehicle. I no es van quedar amb la idea guardada al calaix, la van treure al carrer literalment. Van muntar un joc de pneumàtics vermells lluminosos en un Dodge Polara i el van passejar per Miami una nit. Van fer el mateix amb un Chrysler Silver 300 pels carrers de Manhattan, passant per Times Square i per davant de la seu de les Nacions Unides. Podeu imaginar la cara dels vianants nocturns de Nova York l'any 61 veient passar un cotxe amb les rodes enceses com si fossin un ovni volador amb quatre potes? I aquí Goodyear, fidels a l'esperit de l'època, no es van limitar a presentar un invent. El van vendre com una revolució de la moda. Era en un comunicat de premsa, de fet, del 1961, l'empresa s'imaginava un futur on els pneumàtics es triarien per conjuntar amb la roba, fins i tot amb els ulls de la conductora o del conductor. El cap de desenvolupament de Goodyear, un tal John Hertz, va arribar a dir que algun dia una dona podria dir al seu marit: Charlie, surt i canvia les rodes, que aquesta nit porto el vestit blau. Sí, tal com ho imagineu, canviar les quatre rodes del cotxe per fer joc amb un vestit. Si això no és optimisme tecnològic en estat pur, que algú em digui què és.

Però aquí arriba el primer problema seriós i és, literalment, de pes. Cadascun d'aquests pneumàtics pesava al voltant de 68 quilos. 68 quilos cada roda. Això vol dir que la fantasia de canviar les rodes per la nit de gala s'esfondrava just en el moment en què algú intentava aixecar-ne una sense ajuda d'una grua. I els problemes no acabaven aquí ni de lluny. El Neozan, precisament perquè es coïa a baixa temperatura, tenia un punt de fusió també baix. I què passa quan frenes fort amb un cotxe? Doncs que els pneumàtics s'escalfen molt. Resultat, amb frenades brusques, aquell material es començava literalment a desfer. A sobre el compost no agafava prou bé l'asfalt en mullat, així que conduir en pluja es convertia en una experiència que ningú no volia ni imaginar. I per acabar-ho d'arrodonir, l'efecte lluminós, que era tota la gràcia del producte, només funcionava si els pneumàtics estaven nets. N'hi havia prou amb unes quantes carreteres de sorra o una mica de brutícia normal de circular perquè aquella llum màgica quedés tapada sota una capa de pols i el cotxe tornés a ser un cotxe normal i corrent, però uns quants quilos més pesant. Hi havia fins i tot un problema de seguretat ben curiós. Goodyear defensava que aquests pneumàtics farien la conducció més segura de nit i amb boira, perquè es veurien millor. Però la realitat va ser justament la contrària. La gent que conduïa pel costat es quedava tan flipada veient unes rodes que brillaven com llumins de discoteca que giraven el cap per mirar-les, o encara pitjor, trepitjaven el fre de cop perquè no sabien ben bé què estaven veient. És a dir, l'invent pensat per fer la carretera més segura va acabar generant exactament l'efecte contrari.

I després hi havia un altre afegit, el cost. Producció cara, materials cars i un mercat que, per molt fascinant que pogués semblar, no estava disposat a pagar el que calia per tenir unes rodes de discoteca. Després de 10 anys d'esforços, Goodyear va tirar la tovallola. Ara bé, hi ha un detall que val la pena explicar, perquè és la prova que aquesta història, encara que no va arribar mai a vendre's en sèrie, va deixar petjada. Un creador de cotxes personalitzats, un tal Jim Street Skonkins, va aconseguir un dels pocs jocs de pneumàtics que es van fabricar. Es va instal·lar en un cotxe anomenat Golden Sahara 2, dissenyat pel mític George Barris, el mateix que anys després crearia el Batmòbil de la sèrie de televisió dels anys 60. El Golden Sahara 2 era un vehicle, bé, disbauxat fins al límit gairebé còmic, pintat en or i barrejat amb escates de peix triturades per donar-li una brillantor irreal, decorat amb peces xapades en or, amb televisor a dins, telèfon, que no funcionava però que quedava molt bé, un petit bar incorporat al darrere i un sistema d'arrencada per control remot. Tenia fins i tot un giny anomenat Anitrol Stick, que permetia conduir amb una sola mà, controlant alhora la direcció i el fre, una mena de premonició dels sistemes assistits que avui donem per fets. Skonzix va invertir-hi sobre $75,000 de l'època, que avui equivaldrien a uns $750,000. I aquells pneumàtics lluminosos, que ell anomenava senzillament vidre, eren la cirereta final d'aquell pastís excessiu. El cotxe es va convertir en una atracció de fires i programes de televisió de l'època. Va arribar a sortir fins i tot en un programa de televisió nord-americà l'any 62, on el mateix Skonzix el va descriure com un laboratori amb rodes. I quan, després de la mort del seu propietari, es va vendre en una subhasta, sense ni tan sols estar restaurat, per gairebé $400,000. I posteriorment es va restaurar, Goodyear mateix va col·laborar fabricant un nou joc de rodes de Neozan per a l'ocasió, encara que aquesta vegada sòlides, sense aire dins, perquè el cotxe només es pogués conduir a velocitat reduïda.

ara la sorpresa final, la que dona sentit a tot el que hem dit al començament. Si busqueu aquesta història per internet, és molt probable que us trobeu amb gent que parla de pneumàtics radioactius o de pneumàtics que brillaven gràcies al radi. Aquell element que efectivament es va utilitzar en altres productes de l'època, com les agulles dels rellotges que lluïen de nit. És una confusió que circula molt, i té tot el sentit del món. Al cap i a la fi, quan pensem en objectes que brillen a la foscor als anys 50 i 60, el cervell salta directament al radi, perquè això sí que va passar amb altres invents d'aquella dècada. Però en el cas concret d'aquests pneumàtics de Goodyear, no hi havia ni un sol àtom radioactiu. Tota la llum sortia, ben senzillament, de 18 bombetes elèctriques amagades dins d'un plàstic translúcid. Cap radiació, cap perill nuclear a la carretera. Només enginyeria, ambició i una bona dosi d'aquell optimisme dels anys 60 que creia que amb prou ganes fins i tot les rodes de cotxe es podien convertir en un vestit de gala.

No em direu que no us venen molts records amb aquesta cançó, i és que va fer una mica de repàs de quines eren les cançons més escoltades, més venudes, una setmana com aquesta, principis de setembre, de l'any 2000. Aquí a Espanya, José el Francés, acompanyat de Vicente Amigo i Niña Pastori, ens regalaven aquest Ya no quiero tu querer, una cançó que de veritat que s'ha quedat en la història de tots, preciosa.

I és que, si parlem d'Europa, la cançó que ho estava petant a principis de setembre de l'any 2000 era en Robbie Williams amb el seu Rock DJ.

Segur que us porta també molts records, i és que aquelles primeres setmanes de setembre de l'any 2000 el que es ballava i vamos, sonava constantment era aquest Lady de Mojo, no Leire, com alguns cops diuen en alguns llocs, de, com si fos una noia del País Basc. No, no, Lady, eh? Aquesta Lady Hermitonein, que cantaven, ballaven i ens feien moure els Mojo.

0: La brúixola amb Lola Sorribas.
1: Parlem de Tadeu Jones i la Llàntia Meravellosa, que ens acompanya també per conèixer més detalls sobre la pel·lícula del seu productor, Edmond Roig. Edmond, què tal? Bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda.
1: El primer cap de setmana al cinema es tanca amb 460.000 espectadors i número 1 a la taquilla espanyola.
2: Venen a buscar el talent tècnic aquí també perquè saben que els creadors i els artistes que tenim aquí doncs són de primeríssima línia. Tadeu, nosaltres sabem que és una pel·lícula d'aquí, però fora de casa nostra no es percep com una pel·lícula espanyola, sinó es percep com una pel·lícula internacional. Confirma doncs, que a casa nostra hi ha moltíssim talent, talent molt ben format i que pot competir amb qualsevol altre lloc del món.
0: Tota l'actualitat de Catalunya cada tarda a La Brúixola, de 7 a 2 quarts de 9 del vespre. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: totes les setmanes a Nits de Ràdio ens agrada poder fer una mica d'allò de posar-nos en el divan, mira, posar-nos davant del mirall, posar-nos davant de nosaltres mateixos i buscar mètodes, formes de poder anar optimitzant tot allò que fem i una mica, aquí sempre diem allò de passar per l'ETV i això ho fem a través del coaching amb el Jordi González Guillem. Jordi, benvingut una setmana més.
1: Una setmana, és un plaer, tenia ganes de fer el programa amb tu, col·laborar amb tu i amb tots els oients. Bueno, avui podem parlar del racó de la reflexió.
0: Val.
1: És molt important, sí, aquest divan que tu deies, a vegades hem de buscar aquest espai que és important, no solament un espai físic, sinó un espai emocional, per poder reflexionar sobre moltes coses en el dia a dia. Perquè és que a vegades anem prenent decisions de manera molt accelerada. Saps?
0: Sí, sí, a vegades potser, tant pot ser que hi hagi un procés o un temps o un d'allò en què no vulguis prendre cap decisió, com al contrari, no? Com que de cop i volta sembla que vas decidint, no? I tot necessita el seu moment i la seva focalització, no? És a dir, prendre les decisions sense adormir-se, però tampoc sense precipitar-se.
1: Sí, en què em passa una mica una definició una mica bèl·lica, són decisions metralleta, que jo dic.
0: Totalment, sí.
1: Estàs contínuament una rata davant d'una rata. Clar, a veure, hi ha decisions que es prenen per allà ràpid, però sempre reflexionant, mai de manera impulsiva. Correcte, no?
0: Amb decisió, no? Diguem, sí, però aquesta decisió ve argumentada per reflexions i,

0: Sí.
1: i per treball previ, no? Com si diguéssim.
0: Sí, perquè té que ser reflexió objectiva, no, no, no subjectiva, no?
1: Sí.
0: És un treball previ, no? Perquè al final de tot és un camí en el qual tens que prendre, tens que fer una escala de valors, tens que observar, tens que prendre opcions i sobretot agafar la més coherent i la que beneficia a totes les parts, no? Perquè al final de tot, a la vida tots estem implicats. És que la societat som un equip, eh?
1: Sí,
0: David,
1: sí,
0: som
1: sí.
0: Un equip. Tot el que puguem fer uns també pot estar, en un moment també pot afectar la comunitat, el grup de treball, a l'estat, a tot, a tot. O sigui, qualsevol decisió i tenim que reflexionar-la prèviament, sempre, sempre, sempre.
1: Sí, perquè al final podem pensar que bueno, que són actes o decisions, diguem-ne, unitàries i tal, però és que al final sempre en menor o major mesura estan afectant aquestes decisions. Quan tu no estàs prenent una decisió, una altra persona està esperant o no sap si li donaran doncs aquesta plaça, si l'agafes, si no l'agafes, si agafes torn, si no l'agafes, no? Si, que cada pas ve condicionat i molts cops la no decisió d'algú implica pues, l'espera d'una altra persona. Vull dir que sempre hem d'estar entenent que no estem sols aquí.
0: No, el treball nosaltres de coaching, sobretot en salut o coaching sociosanitari, coaching executiu o coaching directiu o coaching tècnic, nosaltres organitzant, nosaltres sempre tenim una cosa, acompanyem la situació, perquè saps el que passa? Que les idees són molt bones, però tenen que estar consensuades, correcte o no? Sempre tens que estar amb persones, jo sempre dic que, no dic una sessió llarga de brainstorming, no? Però és que al final tenim que qualsevol decisió pot afectar.
1: Sí.
0: Per la millora, per la millora o per la menys millora. Perquè mai dic que pot afectar negativament. Jo sempre dic que les situacions no són negatives. A vegades les decisions les podem prendre de forma negativa. Les decisions són les que nosaltres prenem i tot depèn de les persones, correcte, no? I també tenim que tindre clar una cosa. Quan prenem una decisió, tenim que explicar-la bé. Sí, perquè afecta a tothom. El nostre entorn afecta, correcte, més directe. Correcte.
1: Totalment, totalment. I aquí la claredat, l'altre dia parlàvem amb l'autor del llibre, Aclara-te, que ens explicava molt bé un cas en què deia, diu, mira, això és com quan et porten has d'anar a dinar a casa d'algú, diu, escolta, porta alguna cosa, diu, mira, porta pa. I bueno, tu et presentes amb una barra de pa i diu, no, però aquesta no era. Ep, a veure, jo t'he portat pa o no t'he portat pa? Si tu volies un pa determinat, haver-m'ho dit, que de bon jo l'hagués agafat, però si no m'ho dius, jo no en sé de pa, no? Doncs a vegades aquesta claredat en la informació, en la comunicació, afavorirà a que sigui una bona decisió.
0: Sí, perquè tenen que conèixer també els gustos, els plers, sobretot el que als altres els pot agradar o no. Mira, jo et dic una cosa, per aclarir en els altres, tenim que aclarir-nos nosaltres mateixos. Nosaltres mateixes. Si tu no t'aclares, què es vol dir aclarar-te? Fer un estat de situació en tu mateix i en el teu entorn, perquè al final no tothom té els mateixos gustos, no tothom per les mateixes decisions, però l'important és que siguis una persona convincent, correcte? No? I les idees siguin convincent, i sobretot, a part de convincent, hi ha una cosa que per mi és molt decisiva, que la confiança.
1: Totalment, la seguretat. La seguretat. Mostrar aquesta seguretat serà bo per tu i pels altres, eh?
0: Sí, que sigui creïble, perquè és que si no és una persona creïble o no és una decisió ben explicada, ben enfocada i molt personalitzada, lògicament no té l'èxit que tindria que tindre. I podria ser una decisió molt bona, no la, però tampoc sabem la forma d'explicar-la, perquè cada persona ho entén d'una manera diferent, correcte?
1: A mi hi ha una cosa que particularment m'agrada molt, Jordi, que és que quan jo estic molt obert sempre al debat sobre, escolta, què fem? Fem això, anem per aquí, anem per allà, decidim això, decidim l'altre. Hi ha un procés de negociació, però la que s'ha pres la decisió no hi volta atrás. És a dir, s'ha d'anar, no es pot dubtar, perquè llavors és quan no avances. És a dir, dubtem abans, però quan hem decidit una cosa, es va per aquell camí, perquè si no és quan no s'avança.
0: Mira, jo feia un exemple sempre en aquesta de la inseguretat o quan lògicament no tens les coses ben clares. Això, jo, diguem-ne, ho comparo una mica en un adelantament. Vas amb moto, vas amb cotxe, vale, tu, si estàs segur, adelanta. Si no estàs segur, et fots la pinya.
1: Totalment d'acord.
0: I a més, no només perjudiques la teva integritat, sinó la integritat dels altres vehicles, dels altres conductors, xòfers, autobusos, bicicletes, motos o cotxes o camions, jo què sé. Per això que quan prenem una decisió, tenim que aclarir-se que aquella decisió anirà bé, que la gent la tenim que explicar. Perquè mira, quan fem canvis a la vida, els canvis se tenen que explicar bé,
1: sí,
0: saps?
1: Sí. I aquí, Jordi, és on la...

0: la informació seguint el mateix símil, que em va perfecte. Aquí és on la decisió és important, i ficar l'intermitent. És a dir, estar segur que vols fer això i ficar l'intermitent, que és la forma de que els altres ho sàpiguen, perquè a vegades passa que hi ha algú que ha pres la decisió però no ha posat l'intermitent, i llavors és quan comencen els problemes. És a dir, que informar, comunicar, estar segur, tot això facilitarà que tot funcioni.
1: Sí, perquè normalment quan hi ha una inseguretat la gent va a la defensiva.
0: Sí,
1: i tens dret, perquè el desconegut, perquè si la gent està acostumada, quan fas un canvi a la vida, tens que fer reflexionar i com explicar-li aquest canvi i a cada persona, en respecte sobretot, i ser honest a les coses que fas. Tenim que fer aquest canvi? Doncs ho tenim que fer i que implicar tothom, perquè si tu impliques a tothom en el canvi és un èxit.
0: Totalment
1: d'acord. Perquè és una reflexió compartida, saps?
0: Perquè al final, que la idea, la iniciativa l'inici sigui teu o d'una altra persona, tant és. El important és que tu te sentis partícip, que tu te sentis implicat en aquella decisió i llavors la viuràs com si l'haguessis fet tu, que al final és el de menys, perquè si és, si és un benefici col·lectiu, som-hi tots, no?
1: Sí, ha sigut una figura que has pres part d'això.
0: Exactament.
1: O sigui, has pres part, o sigui, has posat el teu gra de sorra, no?
0: Sí, sí, sí. En formes cas, part del procés, de
1: Clar, formes part del procés. I això és una cadena de valor, que molta gent no ho entén. O sigui, això no és un tema de responsabilitat. Això és un tema de compromís a la gent, també.
0: Saps?
1: Perquè la gent es vol comprometre. Per això, comprometre, però sobretot, també, en aquest cas, també, gratificar aquest compromís, correcte. Per almenys, fer-lo... parlar-lo directament i dir-li, escolta, doncs mira, la teva participació ha sigut bona, és exitosa, i escolta, i a partir d'aquí estem oberts. Perquè la gent és que mira sempre la reactivitat dels altres, la intuïció dels altres. Com els altres, quan dius una cosa, realment, com se senten, saps o no? És important. Aquesta implicació, sobretot, és molt important, perquè a més també dona confiança. I queda compromís a la gent, saps?
0: Totalment. I aquí és on una cosa que també seria molt, molt important de veure és, per anar acabant, això que ens deies d'aquest racó de reflexió, no? Aquest racó de reflexió és molt important que entenguem que s'ha de buscar, tant física com psíquicament, no? És a dir, tant el punt de vista físic com el moment adequat,
1: Sí, mira, per exemple, el racó de reflexió seria, o sigui, no solament físic, seria aquest moment que estàs en una tensió, una pressió brutal, fer un reset, parar i reflexionar.
0: Totalment.
1: M'entens? I sobretot no portar mai, evitar portar temes laborals professionals a casa.
0: Important.
1: I els temes familiars no portar-los dintre de la feina, perquè moltes vegades no podem reflexionar. O sigui, en què tenim una paritat entre la vida familiar, la vida personal i la vida laboral professional, però n'hi ha que sapigui separar. I aquest racó és això. El racó és posar una mica, és a dir, posar una mica d'interès, no allunyar-te de la gent, però sí que en un moment reflexionar en no tanta toxicitat o tanta mala fe o potser tanta discordància, perquè moltes vegades les persones no tenim aquest reclam de reflexió i el cos seria aquests 5 minuts, aquests 10 minuts, aquest espai en què tu lògicament vols donar un valor a les coses que fas i transmetre, m'entens?
0: Fantàstic, doncs així de bé ens l'ha presentat aquest racó de la reflexió en Jordi González Guillem, el nostre coach de capçalera. Jordi, moltíssimes gràcies i t'esperem la propera setmana.
1: Gràcies, David, una abraçada.
2: A Onda Cero Catalunya, la música de les nits.

va passar tal dia com avui, 9 de setembre de l'any 1971. Es publicava als Estats Units Imagine de John Lennon. L'antic líder dels Beatles llançava aquell dia el seu segon àlbum en solitari, un disc que esdevindria la seva obra més celebrada i comercialment exitosa fora de la banda de Liverpool. Gravat als seus propis estudis d'Ascot, a Anglaterra, i produït juntament amb Yoko Ono i Phil Spector, l'àlbum combinava arranjaments delicats amb lletres que reflectien l'evolució personal i política de Lennon en aquells anys. La cançó que dona nom al disc, Imagine, es convertiria en un dels himnes pacifistes més coneguts del segle XX, amb la seva crida a imaginar un món sense fronteres, religions ni possessions. Tot i la senzillesa aparent de la melodia, construïda sobre uns acords de piano gairebé minimalistes, la cançó amagava un missatge profundament idealista, influït en part pels escrits de Yoko Ono. L'àlbum incloïa també temes més incisius, com How Do You Sleep?, una resposta directa i mordaç a les crítiques que li havia llançat el seu antic company Paul McCartney arran de la separació dels Beatles. Imagine va arribar al número 1 de les llistes nord-americanes i britàniques i amb el temps s'ha convertit en sinònim del mateix Lennon. Recordem així que va ser el dia com avui, 9 de setembre de l'any 71, que es publicava als Estats Units Imagine de John Lennon.

0: I nosaltres anem acabant la funció, tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio que ens ha fet obrir el dimecres 9 de setembre de 2026, però abans d'acabar, abans de donar el relleu a Más de Uno, amb Rafa La Torre i posteriorment amb Carlos Alsina, que jo crec que hem sortit guanyant perquè ja tenim el doble d'editorials, el doble de continguts, que a mi m'agraden molt els dos, doncs sempre acabem amb alguna notícia curiosa que ens explica en David Morales. Quina has triat avui, David?
1: Mira, avui em remeto a una notícia que ha publicat el diari 20 Minutos. I és que el titular em va generar dubtes.
0: Val.
1: Us el llegeixo directament tal qual. Un hombre acaba en prisión por grabar la infidelidad de su mujer con un robot aspirador.
0: Ostres.
1: Clar.
0: Ostres.
1: El meu dubte era, la senyora s'ho feia amb el robot aspirador?
0: Sí.
1: O és que ell la va gravar amb el robot per veure la infidelitat?
0: Aquí està.
1: Clar, un titular molt ambigu.
0: A veure, podrien ser fins i tot les dues coses, David.
1: També podrien ser.
0: Que li hagués ficat la càmera al robot aspirador i fos el propi robot aspirador el qui estigués tenint una relació amb la dona. I llavors, saps que com en primer pla? Uf, no sé, tu.
1: Sí, he hagut d'entrar a la notícia que ens diu en Taiwan un home va utilitzar el seu robot de neteja per descobrir si la seva dona li era infidel o no. Gràcies a la càmera que el dispositiu té per moure's per l'habitatge, va poder corroborar que la seva esposa l'enganyava amb un altre home.
0: Ah, val. Ja ens queda clar, doncs. No, sí. Anava a dir, em quedo més tranquil. Bueno, no, el marit no es quedava tranquil, però bueno, ja ens quedem, ja hem entès més la notícia, sí.
1: Clar, malgrat que les imatges eren la prova de que hi havia una infidelitat, la cosa s'ha girat en contra perquè els acusats el van contrademandar per gravar-los sense el seu consentiment.
0: Val.
1: Aquest senyor es va casar el 2021, van anar a viure amb els seus pares i, a més, tenien una segona habitatge que utilitzaven només per les vacances. El 2023 van començar els dubtes. En una de les, de les visites a aquella casa, durant el Nadal, el marit va descobrir un raspall de dents estrany.
0: Oi.
1: Allà es van encendre les alarmes.
0: Oi.
1: Així va revisar les càmeres de seguretat de l'apartament i es va confirmar el que ell temia. Un home estrany havia portat la seva dona a casa en cotxe. Però quan li va preguntar, ella va assegurar que no havia passat res de dolent, malgrat que 3 mesos després va poder comprovar el que havia passat. A través d'una aplicació, amb el seu telèfon, va activar el robot aspirador que tenia i va sorprendre a la seva dona parlant amb el seu amant. Però el problema va ser en activar la càmera, quan els va poder veure al llit. Als vídeos, la dona es passejava nua per la casa, abraçava el seu amant, i clar, veure'ls, en lloc reprendre'ls una reganyina, va decidir gravar-los per poder demandar-los. La prova era perfecta per acusar-los de l'engany, però, de fet, és que va arribar a demanar una indemnització d'aproximadament 55.000 euros.
0: Ah,
1: va
0: ja
1: guanyar el judici, però a ell el van condemnar a pagar 500.000 la moneda local, equivalent,
0: sí,
1: a 13.000 euros, perquè, clar, si bé les gravacions van ajudar a guanyar la demanda, s'han convertit en una arma de doble fil perquè va vulnerar la seva intimitat.
0: Jo l'únic avantatge que veig de tot això és que el pis devia quedar preciós.
1: Perquè, sí,
0: clar, amb el robot anant tan amunt i avall, saps? Ella diu, mentre es busca el delito, el piso queda limpito. Mira, podria
1: sí,
0: ser un...
1: Mira,
0: sí, sí, podria ser apassionant. A mi el món mai em deixa de sorprendre i aquí a Nits de Ràdio sempre ens agrada comentar aquestes notícies que no obren editorials, però que ens deixen totalment flipats. Bé, tornarem aquesta propera matinada. Serà, com sempre, a 2:15 per acompanyar-vos aquí tot fent Nits de Ràdio. David Morales, que vagi molt bé.
1: Bon dia.
0: I a tots vostès, a gaudir d'aquest dimecres, dia 9 de setembre de 2026. Vagi bé.

allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor.

0: Segunda fuerza más votada en las elecciones, doblan resultados y ahora mismo son primeros en las encuestas de intención de voto y apuntan a la mayoría absoluta y al Bundestag. Cada vez menos solos, entre los que han felicitado a AfD por la victoria regional del domingo, están Donald Trump o Elon Musk. Partidos conservadores y de izquierda populista se plantean además abrirles la puerta. Todo apunta a que el camino de AfD sigue siendo hacia arriba.
1: En Onda Cero, más de uno. Rafa Latorre.
2: Onda Cero Barcelona, la ràdio que t'escolta. La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
3: Bon dia. Avui a Catalunya, episodi de temps estable amb precipitacions amb el pas d'un front. En general, cel molt ennuvolat i a gran part del territori, ruixats i tempestes. Podran ser localment fortes amb calamarsa i fortes ventades, especialment als Pirineus, Barcelona, Girona i nord de Tarragona. Molta atenció al Pirineu de Girona per a litorals i litorals de Barcelona i de Tarragona. En aquestes zones, perill important. Les precipitacions podran ser torrencials i acumular 100 litres per metre quadrat durant 3 o 4 hores. Les precipitacions aniran remetent durant la tarda, però continuaran al litoral fins al final del dia. Avui baixen notablement les temperatures amb una diferència tèrmica d'uns 10 graus. Màximes de 26 graus a Girona, 29 a Barcelona i a Tarragona i 31 graus a Lleida. Bufa vent moderat i s'esperen ventades molt fortes superant els 70 km per hora durant les tempestes i especialment a l'interior de Tarragona i a l'Empordà. És una informació d'AEMET.
2: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
4: A la província de Barcelona, el Museu de les Aigües de Cornellà de Llobregat convida a descobrir la Cascada Gaudí.
5: El recorregut permet conèixer la relació de l'arquitecte amb l'aigua i descobrir una peça que combina natura, arquitectura i simbolisme. Les visites es fan cada diumenge fins al 31 de desembre de 2026.
4: A Girona, la Costa Brava ens té preparat el 23è Festival de Guitarra que omple l'estiu amb concerts.
5: Fins al 27 de setembre, diversos municipis de Girona acullen concerts de diversos estils amb artistes nacionals i internacionals. La majoria dels concerts funcionen amb taquilla inversa.
4: A la província de Tarragona, en Posta, l'Opati presenta el cicle de projeccions A Vital Present.
5: Són 6 projeccions audiovisuals d'artistes internacionals que ofereixen projeccions per diferents geografies de la Mediterrània. El cicle es pot visitar fins al 28 de febrer de 2027.
4: I acabem a Lleida, el Segrià es posa en marxa al cicle Escenaris Singulars.
5: Fins al 19 de setembre, 8 municipis del Segrià acullen concerts i espectacles de dansa a espais patrimonials poc coneguts, molts d'ells catalogats com a béns d'interès cultural.
2: Apunta-t'ho a l'agenda. L'actualitat de Catalunya sempre ve amb tu. Entra a ondacero.es/Catalunya i posa't al dia del que passa a prop teu. ondacero.es/Catalunya.
6: A partir de les 12:20 no fugirem d'estudi i serem a la ràdio amb un programa que està enganxat a l'actualitat.
2: La ciutat.
7: La Montse Valls ens portarà les notícies del matí que ordenen i elaboren des dels serveis informatius, múscul tonificat d'aquesta redacció.
6: I destacarem un avenç mèdic important en matèria de càncer.
4: Té signatura catalana, la del Vall d'Hebron Institut de Recerca.
6: I després del butlletí de la una...
8: ¿Dónde vamos, señorita?
6: Vindrà l'Eugenio Saca. Avui és el dia de l'espectador a la ciutat i ell ha de pagar l'entrada.
9: Sacar la pasta que la tiene es algo más que un derecho, es una obligación.
4: Ens parlarà dels racons de Barcelona que apareixen a la pel·lícula El Gran Vázquez, que ens mostra la vida d'un bon dibuixant amb molta barba.
6: Com cada dia, ajudarem a entendre què passa a la ciutat, però també tindrem uns minuts per saber què passa a la casa dels famosos.
7: Se'n sap la vida i miracles l'home més versàtil d'aquesta emissora. És en David Cervelló, el científic noctàmbul que fa bategar el cor de la ciutat.
6: Un programa que informa, escolta, acompanya i que compta amb la participació de tota l'audiència.
2: De 12:20 a 2, a Onda Cero Catalunya.

0: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
1: Què tal? Bon dia. 5 comarques en alerta per la possibilitat de fortes pluges. S'han suspès les classes, l'atenció sanitària no urgent i l'activitat judicial. Protecció Civil recomana el teletreball. De seguida entrem en més detalls, però abans el trànsit. Connectem amb el RAC. Ferran Arandiga, bon dia.
2: Bon dia. Comencem la jornada d'avui dimecres amb un accident a la C-16 a l'altura de Terrassa que obliga a tallar fins a dos carrils de circulació fa tot just uns minuts en direcció a Barcelona i tot plegat ja provoca 2,5 quilòmetres de retencions. També tenim un vehicle avariat des d'ahir a la tarda que talla encara un carril de circulació a la AP-7 en sentit nord a l'altura d'Ull de Cona. De moment no hi ha altres incidències, però pel que fa a les retencions habituals trobem circulació intensa a la C-58 també en direcció a Barcelona cap al nus de la Trinitat, de retruc afectacions a les dues rondes en sentit sud. Pel que fa al Llobregat, hi ha algun punt també amb un quilòmetre de lentitud a la A2 a l'altura de Cornellà i a la B-23 també al punt de Molins de Rei, tot plegat en direcció a Barcelona. De moment això seria tot des del RAC. Prudència i bon dia.
1: Avui dimecres 9 de setembre tenim un canvi contundent de temps i és que es preveuen ruixats que poden afectar moltes comarques interiors ara al matí. Aquesta hora ja afecten algunes del litoral de Barcelona i tot això baixarà la temperatura amb màximes de 31 graus a Lleida, 29 a Barcelona i Tarragona i 26 a Girona.
0: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
1: Com dèiem, a aquesta hora els ruixats ja afecten el litoral de les comarques de Barcelona, en concret el Garraf i el Baix Llobregat. Per exemple, a Vilanova i la Geltrú han caigut en poca estona més de 35 litres per metre quadrat. Un temporal de pluges intenses que ha obligat a la Generalitat a suspendre classes a 5 comarques, així com restringir també la mobilitat i recomanar el teletreball. Ens ho explica en Ferran Cuixart. Ferran, bon dia.
3: Bon dia, sí, a les comarques del Baix Llobregat, Vallès Occidental, el Garraf i l'Alt i Baix Penedès. També se suspenen els serveis socials bàsics i l'activitat assistencial no urgent, mesures preventives davant l'alerta vermella de pluges torrencials en bona part de la Catalunya central i on s'espera, des de primera hora del dia fins la tarda, fortes tempestes i vent intens. Escoltem la consellera interior, Núria Parlon.
4: Situació que ens obliga a desplegar totes les mesures per protegir a la població d'acord amb la predicció meteorològica que tenim del servei del Meteocat, que ens dona doncs, aquest grau de perill, 5 sobre 6.
3: En aquest sentit, Parlon també demana a tota la població que, tot i no haver rebut les alerts, actuïn amb prudència perquè el temporal, diu, podria anar variant.
1: Per als alumnes d'aquestes comarques ja serà el segon dia atípic del curs perquè aquest dimarts el retorn a les aules ha estat marcat per la vaga de docents, que ha tingut un seguiment del 12% segons el departament i del 30% segons els sindicats. Ana Utiel, bon dia.
5: Bon dia, Montse. Els sindicats convocants de la vaga, USTEC, CGT i la Intersindical, van organitzar manifestacions arreu del territori i no seran les últimes accions del curs, adverteixen, si el govern no reprèn les negociacions. Són Laura Gené, de la CGT, i Marina Ruiz, d'USTEC.
6: Ens continuarem mobilitzant, tant avui com els propers mesos que venen, que aquest serà un curs de lluita per l'escola, l'educació pública de Catalunya.
5: Per la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha assegurat que manté oberta la via del diàleg a l'espera que aquests sindicats tanquin un document amb totes les seves reivindicacions.
7: La voluntat d'escolta, de diàleg, de mà estesa és permanent, però com ens van dir, no serà fins al dia 19 de setembre que tancaran el document definitiu de demandes.
5: Amb tot, hi ha una reunió de la mesa sectorial prevista el 21 de setembre.
1: I a tot això, l'inici del curs també ha coincidit amb la publicació de les proves PISA 2025, encara que els resultats no són representatius en el cas de Catalunya, les dades han posat de manifest una davallada estatal de resultats, concretament pel que fa a la comprensió lectora.
8: Tenen més dificultats per llegir un text llarg, tenir capacitat d'atenció i disposició de manera sostinguda, atenta, exigent, i sembla ser que possiblement les pantalles, l'escroll infinit, les xarxes socials, pot haver afectat amb aquesta manca d'atenció i de dificultat per sostenir una lectura una mica llarga.
1: Eren declaracions de la cap de projectes de recerca a la Fundació Equitat.org, Helena Sintàs, a la brúixola d'Onda Cero.
0: Más de uno Catalunya.
1: El govern admet que aprovar uns nous pressupostos per al 2027 no és ara mateix la seva prioritat, tot i que aquest dilluns ha aprovat un sostre de despesa de més de 43.000 milions d'euros per començar a preparar els comptes de l'any vinent. Ens ho explica en Ricard Jiménez. Ricard, bon dia.
9: Bon dia, Montse. L'executiu recorda que els pressupostos del 2026 ja inclouen inversions previstes també pel 2027. Per això, la consellera i portaveu Sílvia Paneque ha

0: assegura que l'objectiu principal és executar els comptes vigents i no descarta acabar la legislatura sense aprovar-ne uns de nous.
1: Aquests pressupostos del 2026 ens ofereixen aquest horitzó d'estabilitat fins a final de mandat, tant polític com de gestió.
0: En paral·lel, el govern continua intentant convèncer Junts perquè avali al Congrés el nou model de finançament, que permetria sumar gairebé 4.700 milions d'euros més als recursos de la Generalitat.
2: Canviem de qüestió. Tenim bones notícies des de l'àmbit de la investigació sanitària, i és que el Vall d'Hebron Institut de Recerca ha desenvolupat un mecanisme que permet administrar la quimioteràpia de forma local i sostinguda en el temps. Aquesta tecnologia, basada en un hidrogel injectable, permet un tractament més efectiu i evitar efectes adversos. La investigadora Diana Fernández està convençuda que es podrà aplicar a diferents tipus de tumors. Són declaracions a Onda Cero.
3: Lo estamos probando tanto para cáncer de ovario como para glioblastoma ahora mismo, pero se puede aplicar a cualquier tipo de tumor que pueda beneficiar de una terapia local.
2: De moment, els assajos en ratolins han confirmat l'eficàcia del tractament. Sàpiguen també, en plana econòmica, que el programa de préstecs d'emancipació de la Generalitat han finançat més de 1.300 habitatges en un any. En total, 1.387 habitatges. Segons ha informat l'Institut Català de Finances en un comunicat, la xifra de joves beneficiats puja fins als 2.052, perquè molts d'ells decideixen comprar l'habitatge en parella. La banca pública ha rebut 218 sol·licituds vàlides de persones d'entre 30 i 40 anys des de l'1 de juny, que es va ampliar fins als 40 anys en límit d'edat per accedir a la Profarma. Informació en format més breu. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors més presumptament relacionats amb l'apunyalament mortal d'un home de 45 anys durant l'última nit de festa major de Manresa. Els nous arrestats tenen 16 anys i se sumen als dos primers menors de 15 i 16 anys. Els investigadors treballen amb la hipòtesi que els fets estarien relacionats amb una baralla entre diversos joves durant les celebracions de la festa major. Sàpiguen també que dues persones han resultat ferides greus i dues més han patit ferides de diversa consideració arran de l'explosió registrada ahir a la tarda en una joieria del carrer Sant Antoni de Cerdanyola del Vallès. Segons els bombers, la deflagració podria haver estat causada per algun gas i ha provocat l'esfondrament parcial del sostre del local. Els ferits greus han estat traslladats als hospitals Vall d'Hebron i Parc Taulí. Canviem de qüestió. Els principals sindicats de SEAT reclamen garanties per al futur de la marca més enllà del 2030. Comissions Obreres i UGT han demanat protegir tant l'ocupació com l'activitat industrial.
4: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
2: A 7 i 28, els esports. José Agustín Gómez, bon dia.
5: Bon dia. A 7:15, el Futbol Club Barcelona debutarà al Camp Nou a la primera jornada de la fase regular de la Lliga de Campions, rebent el Feyenoord neerlandès. Lamine Yamal va parlar ahir i va dir que no suplicarà per aconseguir la pilota d'or. Una pilota d'or que ahir va donar a conèixer els candidats en cada apartat. Lamine, Cubarsí i Roldi són els tres barcelonistes candidats. Els dos canterans, a més, també opten al premi a millor jove. Joan García és candidat a millor porter i Cata Coll ho és en categoria femenina. Esme Brooks, Caroline Graham Hansen, Claudia Pina, Iva Payor, Patri Guijarro i Cata Coll són les candidates barcelonistes a la pilota d'or femenina. Vicky López i Clara Serra Jordi aspiren al premi de millor jugadora jove. Avui comença a disputar-se la Lliga Catalana CB al Palau d'Esports de Catalunya a Tarragona. A 7:15, Joventut i Lerna Lleida, i a 9:00 de la nit, Moravan Candorra, Quitanàs Manresa.
2: Gràcies, José. Doncs així comença el dia amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic, Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
4: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.
6: Aquest setembre, milers d'ales tenen un sol punt de trobada. I tu, també hi tens lloc? Del 18 al 20 de setembre arriba el Delta Birding Festival a Mont Natura Delta de l'Ebre. Tres dies per descobrir la natura, observar ocells, compartir experiències i gaudir en família. Delta Birding Festival, el festival més birder de la Mediterrània. Compra ja la teva entrada a deltabirdingfestival.com.
7: Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya.
8: Momento de escuchar un consejo de Ibudol, de nuestros amigos de Kern Pharma.
9: Que el dolor no marque tu ritmo. Al dolor, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua.

0: Quan vulguis, Onda Cero Funes, barra Catalunya, més i millor. A Onda Cero, les notícies de Catalunya, l'actualitat en 2 minuts.
1: Què tal? Bon dia. La previsió de pluges intenses han obligat a la Generalitat a suspendre classe a 5 comarques de Catalunya, concretament al Baix Llobregat, al Garraf, Vallès Occidental i Alt i Baix Penedès. Les mesures preventives s'han pres davant l'alerta vermella per pluges, tempestes i fort vent, una situació que s'allargarà fins ben entrada la tarda. També se suspenen els serveis socials bàsics i l'activitat assistencial no urgent. Escoltem la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, amb declaracions a la Bruixola d'Onda Cero.
2: Hem enviat aquesta alerta avisant-les que hi ha aquesta situació, que podien tenir aquestes pluges intenses, que podien ser torrencials i que, per tant, s'havia de ser molt amatent, evitar els desplaçaments que no fossin imprescindibles i també doncs, aquestes activitats que queden suspeses, que van bàsicament destinades doncs, més aviat a persones vulnerables, com són nens, persones grans, persones que poden estar malaltes.
1: En aquest sentit, Soler també demana a tota la població que, tot i no haver rebut les alert, actuïn amb prudència perquè el temporal podria variar. Més coses, els Mossos d'Esquadra han detingut 2 menors més, presumptament relacionats amb l'apunyalament mortal d'un home de 45 anys durant l'última nit de la Festa Major de Manresa. Els nous arrestats tenen 16 anys i se sumen als 2 primers menors, de 15 i 16 anys, que ja van ser enviats a un centre d'internament en règim tancat per ordre judicial. Recordem que l'agressió va tenir lloc la matinada de l'1 de setembre, quan la víctima va ser localitzada ferida de gravetat al carrer i va morir poc després. Els investigadors treballant amb la hipòtesi i que els fets estarien relacionats amb una baralla entre diversos joves durant les celebracions de la Festa Major. Sàpiguen també que 2 persones han resultat ferides greus i 2 més han patit ferides de diversa consideració arran de l'explosió registrada ahir a la tarda en una joieria del carrer Sant Antoni de Cerdanyola del Vallès. Segons els bombers, la deflagració podria haver estat causada per algun gas i ha provocat l'esfondrament parcial del sostre del local. Els ferits greus han estat traslladats als hospitals Vall d'Hebron i Parc Taulí. Els equips d'emergència han descartat que hi hagi més víctimes sota la runa després d'inspeccionar l'edifici amb unitats especialitzades i s'ha permès el retorn dels veïns evacuats, excepte els residents de 2 habitatges afectats directament per l'explosió. Les causes exactes de l'incident continuen sota investigació. Canviem de qüestió, els danys morals i emocionals per portar 2 mesos fora de casa formaran part de la demanda col·lectiva que preparen els afectats per l'esvoranc del Putxet de Barcelona. Ricard Jiménez, bon dia.
3: Bon dia, Montse. L'advocada que els porta el cas, Carmen Pérez Pozo, ha explicat a la ciutat d'Onda Cero que la incertesa de no saber quan podran tornar a casa està tenint un impacte negatiu important en el seu dia a dia. Recordem que hi ha 18 pisos afectats i 7 comerços que no han pogut reprendre l'activitat.
4: Tu el dia 6 estaràs a la teva casa i tranquil·lament, i el dia 7 has hagut de sortir corrents, dormir en un... Portes 2 mesos dormint en un hotel i que, a més, no saps quan tornaràs, doncs aquesta angoixa hi ha gent que l'ha portat bé, més o menys bé, però hi ha gent que els hi està costant una malaltia.
3: La reclamació es presentarà abans de divendres, ara que ja agrupa a prop del 90% dels damnificats. Aquesta inclourà també els danys materials, els immobles, les pèrdues econòmiques dels negocis i la possible devaluació dels pisos.
1: I ens mantenim pendents d'una nova agressió. Els Mossos d'Esquadra investiguen un nou tiroteig registrat el dilluns a la tarda a la urbanització de Can Espinós, a Gavà. Segons les primeres informacions, un motorista va ser atacat a trets des d'un vehicle i, posteriorment, els agressors el van abandonar ferit a la zona de Can Urià, a Sabadell. La víctima va ser traslladada a un centre hospitalari i no es tem per la seva vida.
0: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya.

0: Quan detenim un incendi de vehicle a Bell-lloc d'Urgell que obliga a tallar un carril a la A2 en direcció a Barcelona, el que fa retencions habituals de moment, intensitat sobretot a les dues rondes de Barcelona en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Prudència i bon dia.
1: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
2: Les pluges fortes que es preveien ja han començat a descarregar. A les 6 del matí ha començat a ploure amb força al Garraf i els ruixats de seguida han avançat cap al Penedès i al Baix Llobregat. Recordem que aquestes pluges poden acumular quantitats al voltant de 40 litres per metre quadrat i es poden allargar durant unes hores. De moment, tot i la intensitat d'aquestes precipitacions, no hi ha constància d'incidències destacables. Això sí, les tempestes estan afectant la xarxa de Rodalies. Les línies R2 Sud i Regional Sud de Rodalies circulen amb limitacions de velocitat entre tota Torredembarra i Vilanova i la Geltrú i entre Roda de Barà i Sant Vicenç de Calders, mentre que R4 i l'R8 registren retards per una incidència a la infraestructura entre Castellbisbal i Martorell. També s'han registrat algunes demores a l'aeroport del Prat, on AENA recomana consultar l'estat dels vols abans de desplaçar-s'hi. Els ruixats podrien deixar acumulacions de fins a 40 litres per metre quadrat en mitja hora en les zones més afectades. Davant d'aquesta situació de temporal, el govern ha suspès aquest dimecres l'activitat educativa, la universitària i esportiva en 5 comarques diferents, que són l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental. També es recomana restringir la mobilitat, potenciar el teletreball i evitar desplaçaments que no siguin imprescindibles. Salvador Illa, president.
3: Fent una crida a la prudència al conjunt de la ciutadania de Catalunya i molt especialment els ciutadans i ciutadanes de les comarques de l'Avi o Baix Penedès, del Baix Llobregat, del Garraf i del Vallès Occidental, en aquestes comarques, per tant, demano que se segueixin aquestes indicacions i al conjunt del país que s'estigui atent a les recomanacions que es donaran des del Departament d'Interior. No?
2: Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat i demana màxima precaució, com ara escoltàvem també el president Salvador Illa, especialment a prop de rius, rieres i zones inundables, davant d'un episodi que pot ser violent. Paraules de la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, a la Brúixola.
4: La distribució del fenomen serà local, vull dir que no plourà tot arreu, que pot ser que en una comarca plogui en un punt i a la vora no hi plogui, però que allà on plogui pot fer-ho amb aquesta intensitat. I per tant, doncs hem d'estar atents a aquesta situació perquè també pot anar acompanyada de calamarsa, de pedra, de ratxes de vent fortes, de tot allò que anomenem aquest temps violent. No,
2: no es descarta que els aiguats es puguin repetir en les properes hores.
1: Más de uno Catalunya.
2: Per als alumnes d'aquestes comarques afectades per les restriccions del temporal, ja serà el segon dia atípic del curs. I és que aquest dimarts el retorn a les aules ha estat marcat per la vaga de docents, que ha tingut un seguiment del 12% segons el departament i del 30% segons els sindicats. Ana Utiel, bon dia.
5: Bon dia, Montse. Els sindicats convocants de la vaga, USTEC, CGT i la Intersindical, van organitzar manifestacions arreu del territori i no seran les últimes accions del curs, adverteixen, si el govern no reprèn les negociacions. Són Laura Gené, de la CGT, i Marina Ruiz, d'USTEC.
6: Ens continuarem mobilitzant, tant avui com els propers mesos que venen, que aquest serà un curs en lluita per l'escola, l'educació pública de Catalunya.
5: Per la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha assegurat que manté oberta la via del diàleg a l'espera que aquests sindicats tanquin un document amb totes les seves reivindicacions.
7: La voluntat d'escolta, de diàleg, de mà estesa és permanent, però com ens van dir, no serà fins al dia 19 de setembre que tancaran el document definitiu de demandes.
5: Amb tot, hi ha una reunió de la mesa sectorial prevista el 21 de setembre.
2: A tot això, l'inici de curs també ha coincidit amb la publicació de les proves PISA 2025. Encara que els resultats no són representatius en el cas de Catalunya, les dades han posat de manifest una davallada estatal de resultats, concretament pel que fa a la comprensió lectora.
8: Tenen més dificultats per llegir un text llarg, tenir capacitat d'atenció i disposició de manera sostinguda, atenta, exigent. I sembla ser que possiblement les pantalles, l'escroll infinit, les xarxes socials, pot haver afectat amb aquesta manca d'atenció i de dificultat per sostenir una lectura una mica llarga.
2: Eren declaracions de la cap de projectes de recerca a la Fundació Equitat.org, Helena Sintasa, la brúixola d'Onda Cero.
1: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
2: En plana de salut, els donem bones notícies des de l'àmbit de la investigació sanitària. I és que el Vall d'Hebron Institut de Recerca ha desenvolupat un mecanisme que permet administrar la quimioteràpia de forma local i sostinguda en el temps. Aquesta tecnologia, basada en un hidrogel injectable, permet un tractament més efectiu i evitar efectes adversos. La investigadora Diana Fernández està convençuda que es podrà

0: aplicar diferents tipus de tumors. Són declaracions a Onda Cero.
1: Lo estamos probando tanto para cáncer de ovario como para glioblastoma ahora mismo, pero se puede aplicar a cualquier tipo de tumor que pueda beneficiar de una terapia local.
0: De moment, els assajos en ratolins han confirmat l'eficàcia del tractament. I més coses en plana de salut. Un estudi liderat per l'Hospital de Bellvitge ha identificat tres factors que poden ajudar a detectar pacients amb TOC, amb més risc de desenvolupar conductes relacionades amb el suïcidi. Són declaracions a Onda Cero de l'especialista del Servei de Psiquiatria, Cinto Segalàs.
2: Entre les variables que s'han estudiat i que s'han trobat que són significatives, són tres, bàsicament, que són que les persones o que els pacients hagin consumit substàncies tòxiques, drogues, no? Que els pacients tinguin càrrega familiar, és a dir, que tinguin algun antecedent a la família de suïcidi, no? O de conducta suïcida, i que els pacients tinguin algun trastorn depressiu.
0: Els investigadors destaquen que són dades que ja es recullen habitualment a les consultes, un fet que permet identificar millor els pacients més vulnerables i reforçar-ne el seguiment i la prevenció.
3: Más de uno Catalunya.
4: Vamos de visita.
5: Hola, ¿qué tal?
4: Mauro, pescadero, el padre y el hijo, el mejor. Arturo, ¿qué tal la familia?
6: Bien.
4: ¿Y la pequeña qué tal?
6: Está bien.
4: ¿Y tu gato?
6: Bien, muy bien.
4: Esta es.
7: ¡Wow! Me encanta.
8: En el corazón del barrio para aconsejarte mejor.
4: Bienvenida.
8: Century 21.
0: Les 8 i 27, els esports. José Agustín Gómez, bon dia.
9: Bon dia. A 3:15, el Futbol Club Barcelona debutarà al Camp Nou a la primera jornada de la fase regular de la Lliga de Campions, rebent el Feyenoord neerlandès. Lamine Yamal va parlar ahir i va dir que no suplicarà per aconseguir la pilota d'or. Una pilota d'or que ahir va donar a conèixer els candidats en cada apartat. Lamine, Cubarsí i Roldi són els tres barcelonistes candidats. Els dos canterans, a més, també opten al premi a millor jove. Joan García és candidat a millor porter i Cata Coll ho és en categoria femenina. Esme Brooks, Caroline Graham Hansen, Claudia Pina, Iva Payor, Patri Guijarro i Cata Coll són les candidates barcelonistes a la pilota d'or femenina. Vicky López i Clara Serra Jordi aspiren al premi de millor jugadora jove.
0: En cultura, el sector editorial espanyol preveu tancar el 2026 amb un nou any de rècord, segons les dades presentades a la primera jornada del Fòrum Edita de Barcelona. Catalunya es manté com el principal mercat del llibre a l'Estat, amb una quota de més del 21% i un creixement anual del 5,2%. Els editors destaquen que el mercat continua augmentant des de la pandèmia i calculen que aquest any la facturació podria acostar-se als 1.300 milions d'euros. La ficció continua sent el principal motor de les vendes, seguida de la no ficció i la literatura infantil i juvenil. També creix el pes de les llibreries, que a Catalunya ja concentren el 57% del mercat. I acabem amb música, i és que la cantant Aitana ha acomiadat Barcelona amb el quart i últim concert al Palau Sant Jordi. Hey!

0: D'aquesta manera, la catalana ha culminat una sèrie de 4 actuacions que han reunit prop de 72.000 espectadors. Durant el concert, l'artista va reivindicar l'ús del català i es va adreçar al públic principalment en aquesta llengua. Amb aquest comiat, Aitana tanca una etapa a Barcelona consolidada com una de les grans estrelles del pop estatal. Doncs amb Aitana arribem al final d'aquest informatiu. Juan Carlos García, el control tècnic. Bon dia i molta precaució avui.
1: Más de uno Cataluña, amb Montse Valls.

0: Más información en moneyman.es.
1: ¿Vamos de visita?
2: Hola, ¿qué tal?
1: Mauro, pescadero, el padre y el hijo, el mejor. Arturo, ¿qué tal la familia?
3: Bien.
1: ¿Y la pequeña qué tal?
3: Está bien.
1: ¿Y tu gato?
3: Bien, muy bien.
1: Esta es...
4: ¡Wow! Me encanta.
5: En el corazón del barrio para aconsejarte mejor.
1: Bienvenida.
5: Century 21.
6: Ets empresari i necessites liquiditat? Si tens propietat, a Barna Crèdit t'oferim el finançament que necessites amb un tracte personalitzat i fet a mida. Barna Crèdit, som la teva banca alternativa. Truca al 934 87 13 24 o visita barnacredit.com. Barna Crèdit, solucions ràpides i efectives.
7: Vols una escapada plena d'evasió i diversió? Et proposem descobrir Barcelona d'una manera única amb les Golondrines. Gaudeix amb tota la família d'un viatge fascinant pel port, les platges i el magnífic skyline de la ciutat des del mar. Més de 136 anys apropant els barcelonins al mar. Compra les teves entrades a lesgolondrines.com i fes realitat aquesta escapada inoblidable. Les Golondrines, navegant des de 1888.
8: Llega septiembre y con él los gastos de comprar libros, las matrículas y las extraescolares. Y el cajón de casa lleno de joyas que ya no te pones. Con el oro en máximos históricos, ese anillo olvidado puede pagar la vuelta al cole entera. Descúbrelo en Tu Oro Vale Más. Máxima tasación garantizada. Calle París 162-164, esquina con Muntaner. Porque aquí, tu oro vale más.
9: Mundiauto, el centro comercial del vehículo de ocasión, ha ampliado su stock. Más de 1000 coches disponibles que podrás ver y comparar in situ. Instalaciones renovadas. 148.000 personas ya han comprado coche en Mundiauto, en el Prat de Llobregat. Póntelo fácil y sé tú la próxima. Mundiauto.com.
10: A Onda Cero, donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
11: Avui coneixem el grup MIFAS.
12: El grup MIFAS és una entitat gironina que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i en situació de risc d'exclusió social.
11: Per conèixer millor el grup MIFAS podem parlar aquesta hora amb el seu president, Artur Altabàs. Què tal? Molt bon dia.
13: Hola, bon dia.
11: Expliqui'ns quan i com va néixer el grup MIFAS.
13: MIFAS va néixer l'any 1979. Va ser doncs, la intenció d'unes persones amb discapacitat, en aquell moment només discapacitat física, de fer valdre els seus drets i de donar la seva pròpia veu enfront d'una política completament assistencial.
10: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària. Un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
14: Rómpanse enseguida los huevos dejándolos caer en la sartén. Cúbrase esta con una tapa. Así los huevos no se pegarán unos a otros ni tendrán apariencia sangrienta. Bueno, jo mai no he vist apariencia sangrienta en uns ous.
15: Mai, ni que se peguen, eh? Jo, no. jo tinc els ous molt pacífics, així en general. Després això ens ho tallen i fan coses de què, saps? Promocions del programa, eh? Un programa on els ous no es barallen. Bueno, pues ja sabeu com es fa perquè no fer bé. Bueno, fa 100 anys feien els ous així.
14: Los vidrios, los espejos recobrarán su brillo con una pasta medio líquida hecha de magnesia calcinada y benzina pura. Se la seca con un paño blanco que no peleche.
15: Com va això?
14: Que no peleche.
15: Que no peleche. Ay, que no peleche, güey.
14: Que no tragui palusas.
15: Sí, sí, però que no peleche. Sobretot que no peleche. La de coses... Escolta, estaven molt avançats fa 100 anys. Ara també et dic que... A mi a casa no m'hi cap tants productes, eh? Però
14: no.
15: Bueno, no. Sí, sí.
10: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya.
16: Hola Borja, ¿qué tal? Buenos días.
17: Buenos días, Rafa.
16: Vamos a hablar de Alquiler Seguro, la empresa líder en el mercado del alquiler.
17: Sí, porque hay un dato curioso sobre Alquiler Seguro y es que el contrato que más tiempo lleva firmado se firmó el 7 de mayo de 2006, más de 20 años confiando en Alquiler Seguro. Y el contrato más reciente se ha firmado hace menos de 24 horas, porque cada día se firman nuevos contratos de alquiler. Entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro para todos. Alquiler Seguro para ti.

0: es muy difícil que hablen con nosotros, que estamos en el entorno de los malos.
1: Me habían quitado el pasaporte, nos tenían encerradas y no nos dejaban salir.
2: Hubo un total de hasta 6 testigos protegidos denunciantes de estos hechos.
3: Curiosamente, cada vez que vamos a un club hay mujeres nuevas. Son mujeres que cambian mucho, o cambian o las cambian.
4: El Madrazo. Escúchalo en la web y app de Onda Cero o en tu plataforma de podcast favorita.
5: Onda Cero Barcelona. La ràdio que t'escolta.
6: Aigua per dutxar-se, autobusos i metros que venen i van, habitatges públics construint-se, cotxes elèctrics carregant-se al carrer, un taxi que va cap a l'aeroport, un noi posant-se en forma en un parc. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
7: La Casa de Muñecas de Gaby llega a NatBlau. Los días 25, 26 y 27 de septiembre, no te pierdas el show en vivo y meet and greet para conocer a tus personajes favoritos. Únete a la app del Club Disfrutones y entra en el sorteo de accesos para el evento. Más información en anacblau.com. NatBlau, siempre Oberts.
8: Las parejas estables tienen los mismos derechos hereditarios que los casados. ¿Quieres saber qué derechos tienes? ¿A quién tienes que reclamarle? ¿Qué plazo te da la ley? Si no conoces tus derechos, podemos ayudarte.
9: Són missatges de Maria Elba Rojas, especialista en herències. Si la necessites, no dubtis en trucar-la. 93 246 60 96. 93 246 60 96. bufeterojas.es.
10: La Tirona ja navega per l'estany de Banyoles. Vine i descobreix el paratge incomparable de l'estany des de dins. Gaudeix d'una navegació calmada, tranquil·la, silenciosa i plena d'encant. A bord de la Tirona, on la natura, la fauna, la història i el paisatge es troben. Un recorregut ideal per a totes les edats, per observar, gaudir i deixar-se portar. Els viatges de la Tirona sempre són màgics. T'ho perdràs? Informació i horaris a latirona.com.
11: Llega a Barcelona el clásico que ha unido 3 generaciones. Sonrisas y lágrimas, el musical By Theater Properties. Disfruta en familia de esta inolvidable historia, con las canciones de siempre y una puesta en escena llena de magia. Del 17 al 27 de septiembre en el Teatro Apolo de Barcelona. Entradas a la venta y más información en sonrisasylagrimaselmusical.com.
5: L'agenda esportiva a Onda Cero Catalunya.
12: Obrim l'agenda esportiva del dimecres 9 de setembre i veiem que el Barça fa avui el seu debut a l'edició d'enguany de la Champions, principal repte pels blaugranes aquesta temporada. L'equip de Hansi Flick juga a 6:45 de la tarda contra el Feyenoord al Camp Nou. A la mateixa hora, l'Stuttgart rep el Viking i ja més tard, a les 9, l'Atlètic de Madrid s'enfrontarà al Liverpool a Anfield, el Nàpols a l'Arsenal, a l'estadi Diego Armando Maradona, el PSG a l'Slovan de Bratislava, al Parc dels Prínceps, i l'Sporting de Portugal al Galatasaray, al José Albalade de Lisboa. Demà es jugaran la resta de partits d'aquesta primera jornada. Els repassem. A 6:45, Fenerbahçe-Roma i PSV Eindhoven-Shakhtar Donetsk. I a les 9, Como-Leipzig, Bayern de Múnich, Bodo Glimt, Manchester United-Sabach i Slavia de Praga-Lens. En bàsquet avui arrenca a Tarragona una nova edició de la Lliga Catalana. El tret de sortida el donaran l'Illerna Lleida i la Sisa Joventut, que s'enfrontaran a 6:45 en partit del grup 2. Més tard, a les 9 del vespre, el Morabanc Andorra jugarà contra el Kitsanats Manresa, en duel del grup 1. Canviem d'esports el tema a l'handbol, ja que avui comença la Champions. El Barça, vigent campió, rep a 8:45 a l'Arus danès, al Palau Blaugrana. Repassem els altres partits previstos per avui. A 6:45, vespre en Porto. Alborg PSG, Zagreb Chelie i Kielce Lucerna. I a 8:45, Nantes Wisla Plock i Magdeburg Kolstad.
5: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
13: Jo, quan estava a la universitat, vaig estar un temps estudiant al nord de Noruega, a una illa molt petita, que es deia Tromsø. Com molt característic de la zona era com funcionava el sol per la latitud a la que estàvem. Clar. Durant uns mesos hi havia el sol de mitjanit i durant uns altres mesos estàvem completament sense sol. Implica que una part del nostre cervell segueix estant activa, sí, i segueix emetent activitat de control. Sí. I si el que volem és passar justament a la banda oposada, que és el descans, el deixar anar i la calma, no són compatibles, no podem fer alhora aquestes dues coses.
14: Em perdonaràs el que he dit dolent, però és que si no el dic rebento. Crec que el proper llibre, ja que deies que era Tromsø, no? A Noruega, podria ser Dormir com un Tromsø. Vinga,

0: de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán. Washington afirma que ha destruido 5 petroleros iraníes en las últimas horas. El encarecimiento del crudo se nota en los surtidores. El litro de gasolina de media en España supera el euro con 85 céntimos y el de gasóleo el euro con 82.
1: Las 11 y 3, 13 en Canarias, tiempo ya para la información local y regional.
2: A Onda Cero, las noticias de Cataluña. La actualidad en 2 minutos.
3: Què tal? Bon dia. Les pluges d'aquest matí han obligat els bombers de la Generalitat a atendre una vintena d'avisos entre les 6 i les 9 del matí, tot i que cap ha estat de gravetat. La majoria de les incidències s'han concentrat al Baix Llobregat, l'Alt Penedès i el Garraf, tres de les comarques que estaven afectades per les restriccions de mobilitat i la suspensió de l'activitat escolar decretades per l'episodi meteorològic. Tot i que el temporal ara s'ha desplaçat cap a més al nord, cap al Ripollet i la Garrotxa, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha fet una crida a la prudència, ja que el temps es caracteritza, diu, per la seva inestabilitat.
4: Ens trobarem amb un temps inestable que ens porta a demanar-li a la ciutadania aquesta precaució i prudència en els desplaçaments i precaució i prudència en les activitats a l'aire lliure i molta cura i seguiment, en aquest cas, com sempre diem, de les xarxes i canals oficials, tant del Meteocat com del Departament d'Interior.
3: Recordem que es tracta d'un temporal que sí que ha afectat la mobilitat ferroviària, l'Irradors Sud i les línies regionals del Sud acumulen retards d'uns 30 minuts per les limitacions de velocitat i una incidència derivada del robatori de cable entre Reus i Vilaseca. A més, l'IR4 i l'IR8 circulen per via única entre Castellbisbal i Martorell per una altra incidència a la infraestructura amb demores que poden superar els 20 minuts. Canviem de qüestió, la policia local de Blanes ha detingut el conductor d'una furgoneta després de localitzar 21 quilos i mig de marihuana amagats dins de paquets embolicats com si fossin regals. Els fets van passar durant un control de trànsit a la carretera entre Blanes i Tordera quan els agents van detectar una forta olor de marihuana procedent del vehicle. En l'escorcoll van trobar diverses bosses hermètiques amb la droga ocultes entre els paquets i l'home va ser arrestat per un presumpte delicte contra la salut pública i ja passat a disposició judicial.
5: Este miércoles hay Radio Estadio con Edu García.
6: Más ilusiones, más sueños, más estrenos. Turno de Barcelona y Atlético.
7: Los de Flick aspiran a todo y empiezan andadura en casa ante el Feyenoord neerlandés.
8: Esa espinita dentro que te dice que lo tienes que hacer bien y que hay un poco de presión.
6: Y como el año pasado, el Atleti arranca la fase Liga en Anfield para medirse al Liverpool.
9: Y nosotros somos uno de los que participa y tenemos como objetivo llegar a la final, sí.
7: Este miércoles arrancamos Radio Estadio a las 6:30 en la web y app de Onda Cero y a partir de las 8:30 por todas las emisoras.
6: Barça, Feyenoord y Liverpool Atleti. ¡Igualanoslo, anda!
5: Onda Cero, tu radio.

0: del Vall d'Hebron Institut de Recerca.
1: I després del butlletí de la una...
2: ¿Dónde vamos, señorita?
1: Vindrà l'Eugenio Sacar. Avui és el dia de l'espectador a la ciutat i ell ha de pagar l'entrada.
3: Sacar la pasta que la tiene es algo más que un derecho, es una obligación.
0: Es parlarà dels racons de Barcelona que apareixen a la pel·lícula El Gran Vázquez, que ens mostra la vida d'un bon dibuixant amb molta barba.
1: Com cada dia, ajudarem a entendre què passa a la ciutat, però també tindrem uns minuts per saber què passa a la Casa dels Famosos.
4: Se'n sap la vida i miracles l'home més versàtil d'aquesta emissora. És en David Cervelló, el científic noctàmbul que fa bategar el cor de la ciutat.
1: Un programa que informa, escolta, acompanya i que compta amb la participació de tota l'audiència.
5: De 12 i 20 a 2, a Onda Cero Catalunya. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya.
6: A Onda Cero Catalunya, la informació esportiva. T'expliquem el més destacat en 2 minuts.
7: Què tal? Bon dia. El Real Madrid comença la Lliga de Campions amb una victòria patida davant l'Inter de Milà. El Santiago Bernabéu en l'estrena de la primera fase de la màxima competició continental. El conjunt de José Mourinho no va controlar en cap moment el duel, però va aprofitar 2 errors italians per avançar-se al marcador per partida doble amb dianes de Kylian Mbappé i de Fede Valverde. El porter madridista Thibaut Courtois va ser un mur i va evitar que l'Inter pogués empatar el partit, tot i que el carriler Carlos Augusto va retallar diferències. Valverde va ser escollit millor jugador del partit i va fer autocrítica.
8: Creo que hicimos una gran primera parte. Creo que este premio también es muy tiene mucho mérito Tibu. Creo que hoy nos ha salvado, ha hecho una actuación tremenda. Entonces creo que este premio también es de él. Tuvimos ocasiones, pero siempre jugando nuestro juego. Cuando ya el segundo tiempo no jugamos nuestro juego, sufrimos mucho, cosa que no tiene que pasar, menos de local. Creo que tenemos que haber impuesto nuestro juego. Teníamos esa paciencia de tener un poco la pelota y jugar y descansar un poco, sobre todo los de atrás. Y bueno, creo que eso nos llevó a hacer que el partido sea loco y estemos siempre defendiendo.
7: Els blancs sumen els primers 3 punts de la fase de Lliga, igual que el Betis, que va superar per 2-3 el Lilla a domicili amb un doblet del central català Marc Bartra, el primer de la seva carrera, i una diana de l'irlandès Troy Parrott. D'altra banda, el Villarreal va caure per 3-2 davant el Borussia Dortmund. I aquesta tarda, torn pel Barça, que rebrà el Feyenoord neerlandès al Camp Nou a partir de 3:15 de la tarda. Eric García és baixa per sanció, mentre que Frenkie de Jong i Ronnie Bargi no podran jugar per lesió. Altres partits d'aquesta nit a les 9, el Liverpool Atlético de Madrid a Anfield, el Nàpols Arsenal a l'estadi Diego Armando Maradona i el Paris Saint-Germain Slovan de Bratislava al Parc dels Prínceps. I a la plana poliesportiva en bàsquet, avui arrenca la Lliga Catalana a Tarragona. L'Ilerna Lleida i la Sisa Joventut de Badalona encetaran el grup 2 a 6:45 de la tarda, mentre que el Morabanc Andorra i el Kitchener Manresa jugaran el duel de la primera jornada del grup 1 a les 9 de la nit. En handbol, el Barça arrenca la disputa de la Lliga de Campions, s'enfrontarà l'Skanderborg danès al Palau Blaugrana a 8:45. I en tenis, Carlos Alcaraz acaba de caure als quarts de final de l'Open dels Estats Units davant el local Ben Shelton per 3-16-2.
6: Esports, informació i Onda Cero, la teva ràdio.
9: En directo, desde el Teatro Luis del Olmo de Onda Cero, Carlos Alsina presenta...

0: Pues así sería el mundo, o habría podido ser el mundo, si Julio César nunca hubiera sido asesinado. Gracias por sus aplausos. Aplausos para Nacho Arias, que nos leyó la locución inicial de esta ucronía. Patricia Gijón, que ha interpretado a la sabia vidente. El soldado del campamento pretoriano ha tenido la voz de Pablo Díez. Nuestro narrador esta mañana, también este historiador un poquito gritón y cargante, ha sido Borja F. Sedano. No se emocione de nuevo, por favor. El fiel y clemente Marco Antonio ha sido interpretado por Jesús Pinillo. Y Julio César tuvo la voz de Fernando de Luis. Gracias a todos por habernos acompañado esta mañana. Gracias a nuestros actores invitados. Próximo miércoles a las 11 de la mañana levantaremos de nuevo el telón de radioficción. Y hasta entonces sigan ustedes disfrutando de todo lo demás que les ofrece la radio.
1: Más de uno en Onda Cero, con Alsina.
2: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
3: valorado
2: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
3: Y otra. Valorado.
2: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Por la vuelta al hogar con el 30% de descuento en todos los vinos denominación de origen calificada Rioja, que te llevas en un cupón que te renta un montón. Válido en hipermercados, solo el 9 de septiembre.
5: Onda Cero Barcelona, la radio que t'escolta.
6: ¿Sabies que no totes les notícies que t'arriben per les xarxes socials són veritat? A 100%.cat t'ajudem a comprendre com es crea, es transforma i circula la informació. Un espai sobre alfabetització mediàtica i informacional per aprendre a mirar, escoltar i llegir amb esperit crític. 100%.cat, un espai d'Onda Cero amb el suport del Departament de la Presidència.
7: A partir de les 12:20 no fugirem d'estudi i serem a la ràdio amb un programa que està enganxat a l'actualitat.
8: La ciutat.
9: La Montse Valls ens portarà les notícies del matí que ordenen i elaboren des dels serveis informatius, múscul tonificat d'aquesta redacció.
7: I destacarem un avenç mèdic important en matèria de càncer.
10: Té signatura catalana, la del Vall d'Hebron Institut de Recerca.
7: I després del butlletí de la una...
11: ¿Dónde vamos, señorita?
7: Vindrà l'Eugenio Saca. Avui és el dia de l'espectador a la ciutat... Y él ha de pagar la entrada.
12: Sacarle la pasta que la tiene es algo más que un derecho, es una obligación.
10: Has parlado de los racons de Barcelona que aparecen a la película El Gran Vázquez. Mostra la vida de un bon dibuixant amb molta barba.
7: Com cada dia ajudarem a entendre què passa a la ciutat, però també tindrem uns minuts per saber què passa a la casa dels famosos.
9: Se'n sap la vida i miracles, l'home més versàtil d'aquesta emissora. És en David Cervelló, el científic noctàmbul que fa bategar el cor de la ciutat.
7: Un programa que informa, escolta, acompanya i que compta amb la participació de tota l'audiència.
13: De 12:20 a 2, a Onda Cero Catalunya.
14: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
15: A la província de Barcelona, el Museu de les Aigües de Cornellà de Llobregat convida a descobrir la Cascada Gaudí.
16: El recorregut permet conèixer la relació de l'arquitecte amb l'aigua i descobrir una peça que combina natura, arquitectura i simbolisme. Les visites es fan cada diumenge fins al 31 de desembre de 2026.
15: A Girona, la Costa Brava ens té preparat el 23è Festival de Guitarra que omple l'estiu amb concerts.
16: Fins al 27 de setembre, diversos municipis de Girona acullen concerts de diversos estils amb artistes nacionals i internacionals. La majoria

0: concerts funcionen amb taquilla inversa.
1: A la província de Tarragona, Amposta, Lopati presenta el cicle de projeccions A Vital Present.
0: Són 6 projeccions audiovisuals d'artistes internacionals que ofereixen projeccions per diferents geografies de la Mediterrània. El cicle es pot visitar fins al 28 de febrer de 2027.
1: I acabem a Lleida, el Segrià es posa en marxa al cicle Escenaris Singulars.
0: Fins al 19 de setembre, 8 municipis del Segrià acullen concerts i espectacles de dansa a espais patrimonials poc coneguts, molts d'ells catalogats com a béns d'interès cultural.
2: Apunta-t'ho a l'agenda. La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Terrán.
3: Gabriel Jesús.
4: Què? M'encanta el fitxatge.
3: Ah, sí?
4: M'encanta. Em sembla una alternativa. Qualitat-preu, que saps aquelles ofertes que a vegades veus? Hòstia, bé, agafa-ho. És que dir, què el farà servir? No ho sé.
5: Jo rebaixo una mica la il·lusió, en el sentit de ve de temporades regulars a l'Arsenal, amb alguna lesió. No sé, a mi em costa creure el...
6: L'Arsenal per què deixa marxar Gabriel Jesús? Per què el deixa marxar?
7: Ah.
6: Recordeu, Overmars també era molt bo. Un tal Emmanuel Petit també.
7: També.
2: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. Smartphone, tauleta, PC, tens més d'un dispositiu? Sigui quin sigui, Onda Cero va sempre amb tu. Descarrega't l'app a la teva tauleta o smartphone. Subscriu-te al teu programa preferit a través del podcast. Escolta la ràdio en directe des de qualsevol lloc del món. Onda Cero.es. Més i millor.

0: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Franc.
1: Avui és dimecres 9 de setembre, dia en el que volem parlar sobre un nou avenç en la lluita contra el càncer. I és que investigadors del Vall d'Hebron Institut de Recerca han desenvolupat un hidrogel que podria revolucionar la quimioteràpia, ja que permet injectar el tractament de forma localitzada i sense afectar les cèl·lules sanes. De seguida sabrem com funciona abans, però saludem l'equip que fa possible aquest programa.
0: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Franc.
1: Avui tenim Juan Carlos García i Ivan Gustems al control tècnic i aquí a l'estudi Robert Calvo, bon dia.
2: Què tal, bon dia, Gerard
1: Sanz, bon dia.
3: Bon dia.
1: Montse Valls, bon dia.
4: Bon dia, sóc un minion.
5: Mini Montse Valls.
1: Víctor Llucià, bon dia.
6: Què tal, bon dia.
1: Què et passa, Montse?
6: Que sóc un minion.
1: Però no has trobat una cadira que
5: puja. Té la cadira baixa i no puja.
6: I no puja, no puja. Ho he intentat, però, bueno, avui estic com en una classe d'I3.
1: Més. Exacte. Vinga, va. Tenim molts continguts avui, així que comencem per la cançó.
5: Som-hi, va, posem d'entrada la cançó perquè necessita certa explicació. Intentaré anar ràpid. Escoltem.

0: Es tracta de la cançó All the Robots, de Regina Spektor. En aquest tema, Spektor parla metafòricament dels objectes inanimats dels museus, és a dir, les obres d'art, a les que humanitza, dient que viuen atrapades i lligades entre les quatre parets dels museus, una mena de presó. Això ho fa servir per comparar-ho amb la societat, amb el fet que les persones visquem lligades a la rutina de la societat moderna. I per què posem avui aquesta cançó? Doncs perquè a França hi ha hagut uns lladres que sembla que se l'han pres molt seriosament i han volgut salvar els quadres d'aquesta presó. I és que dos lladres s'han endut dos quadres de Pierre-Auguste Renoir del museu dedicat al pintor impressionista francès que hi ha a la Provença. El robatori s'ha produït aquest dimarts a primera hora després que els assaltants accedissin al recinte fent un forat al filferro de la tanca exterior i entressin a l'edifici trencant una vidriera, aprofitant un canvi de guàrdia del personal de seguretat. Les dues teles eren només la meitat del botí, ja que en sonar les alarmes els lladres han abandonat dos quadres més mentre eren perseguits per la policia. Segons ha informat l'alcalde del municipi de la Riviera Francesa, l'alarma del museu s'ha activat a les 5:48 minuts de la matinada. 5 minuts més tard, la policia municipal arribava al lloc dels fets. Allò de rebut policia local.
1: Sí, anem cap allà.
0: Tot i que els dos sospitosos han estat detectats per les càmeres de videovigilància, han aconseguit fugir. Les obres robades són Retrat de Madame Colonna Romano i Nena jove a la font, obres que pertanyen al famós Museu d'Orsay de París, però que estaven cedits en préstec i que estan valorades en uns 9 milions.
2: Entre això i el del Louvre,
3: que s'ho faci mirar.
1: Jo, mira, no sé si estic gaire d'acord amb la Regina aquesta, saps? Perquè les obres d'art han d'estar als museus perquè tothom en pugui gaudir d'elles.
4: Claro.
1: És la meva opinió.
0: Sí, i aquests lladres, no sé
1: si volien alliberar els quadres,
0: bueno,
1: eh?
0: Hem de confiar en la bona intenció dels senyors lladres, home. Mm-hmm.
1: Clar, potser...
0: Ara, com ho col·loques això al mercat, no? Perquè els...
1: No, les has de deixar lliures.
0: Clar, exacte.
1: Al bosc, no? Sí. Déu-n'hi-do, els perles del dia són aquests. Mira, i de perles va la cosa una mica, eh? Sí. Què ens preguntes avui?
2: Mira, doncs parlem dels pícaros espanyols, que en francès podien ser els picagú. Perquè de seguida, d'aquí una estona, després de la una, l'Eugenio Sacara ens parlarà de El Gran Vázquez, una pel·lícula que ens dibuixa la figura d'això que es diu El Pícaro Espanyol. Que analitzarem de seguida i que narra la vida a Barcelona, a la Barcelona dels anys 60 del segle passat, de Manuel Vázquez, el dibuixant de personatges com ara Anacleto, Agente Secreto, i les Hermanas Hilda per l'editorial Bruguera. Aquest paio és un bohemi que no paga deutes, que atima els seus caps, que col·lecciona famílies i matrimonis i que, a més, tracta la vida com una festa contínua, rient-se dels demés. Vostè coneix un personatge d'aquestes característiques? Anònim o famós? Li distorsionarem la veu si vostè parla del seu veí del quart primera, eh? No pateixi. Ens pot explicar les històries de los pícaros españoles? Quin és aquell que vostè recorda i que diu aquell tio era un pajeta de nassos? Doncs ens ho pot explicar amb una nota de veu de WhatsApp al 676-760908, 676-760908, i les escoltarem al llarg del programa i les hi posarem, si vostè ho envia, a l'Eugenio Sacal.
1: Clar, al nivell del Vázquez, no sé jo si jo conec ningú,
2: pitjor,
1: però gent amb molt de morro, però molt de morro, a patades.
2: Sí, sí, és el país dels jetes, eh?
1: Que a vegades també ho envejo, eh?
3: No, i que està bé, clar, per algunes situacions va ser
1: perquè...
3: bé.
0: Sí, però és allò que ho fa la resta i els hi surt bé, ho fas tu,
4: clar,
0: i sale mal.
1: A casa meva tinc algun... I dic, sí, però com fas això? Però no preguntis això.
3: Són petits o no? Són petits?
1: No tant. Saps? I penso, però quina poca vergonya. I li surt bé. Sí, sí. I li surt bé perquè és graciós.
2: Mira, aquí...
1: Però, clar, el nivell del Vázquez, de no pagar i aquestes coses, jo crec que avui en dia...
3: Jo el nivell de no pagar, clar, abans, quan no hi havia Bizum,
0: Saps
3: el típic que...
2: Apúntamelo.
3: Bueno, eren de 18,70 i tothom anava posant 20 euros.
1: Sí, sí.
3: Llavors, l'últim... No, jo m'he quedat per al final a pagar. I deia... Bueno, clar, i si ho ha posat...
0: Li deien el gran Llucià.
1: Jo encara tinc.
3: No era jo, però...
1: Regals d'aniversari de nens petits amb algun deute per allà, que mira,
2: la meva,
1: si
2: m'estan
1: tingut... escoltant, reclamo des d'aquí.
2: Però... La meva mare ha tingut un negoci 37 anys, un bar en concret, i quan va deixar el restaurant em va dir: aquestes són les llibretes de gent que encara em deu coses.
1: Mare de Déu.
2: Si recuperés tots aquests diners, em pagaria la casa.
0: Home, d'aquí el cartellet de Se fia mañana.
2: Se fia mañana.
0: No?
2: Oi, no. Se fia mañana. Sí, no?
1: Mañana...
2: Tampoco.
1: Sí. Mañana sí, no?
2: Aquí, per exemple, hi ha gent que menteix el seu currículum i que posa coses que no ha fet.
0: Ah, bueno,
2: hi ha gent.
1: O que ho magnifica.
2: Ho magnifiquen, sí.
1: No? Sí. Montse, tu què?
4: No, jo, igual que vosaltres, també, amb tema diners...
1: Ja, clar, avui en dia...
4: També passa, també passa. Jo, i a sobre és que jo... jo em faig gestes, per exemple, amb això que has dit tu de regals de... que neixen criatures, sí. El que sigui, saps? A mi, ja sabeu, també, jo, a mi m'agrada la jarana, a mi m'agrada organitzar, doncs jo sóc la primera que diu, jo vaig a comprar, ho faig, tal, no sé què, no sé quantos.
1: Però...
4: Jo tinc encara llista de mercats d'aquest sí m'ha pagat, en verde, aquest sí, aquest...
1: I revisa la llista.
4: No, i dels noms que no.
1: Revisa la llista.
0: Si és un cobrador.
4: No, a mi em fa cosa. Després reclamar aquests diners.
1: I si estem algun de nosaltres en aquesta llista...
2: No. La pregunta és,
1: ens ho pots dir.
3: El tema és que fa mandra dir, oye, em deus... Ja.
4: Clar, mandra,
3: que... Em deus 12 euros.
4: I em fa vergonya, i em fa vergonya quan no me n'hauria de fer, perquè ets tu qui em deu diners a mi, però me'n fa.
1: Doncs ja t'envio algú de casa que reclami.
4: Sembla una rata reclamant-te a l'euro i mig que m'ha costat el regal entre tots.
0: Però és el que has de fer.
2: Una pregunta, Montse, solen ser reincidents? És a dir, en aquestes llistes es repeteix un nom?
4: Almenys del meu barri, sí.
0: Hi ha delinqüents habituals. Hi ha delinqüents habituals.
1: Hi ha molts grans Vázquez.
0: En aquest país n'està
1: ple. Tu, Gerard, què?
0: Sí, bueno, jo tinc un amic que me l'estimo molt, que
1: en
0: l'etapa universitària deia d'això que ell no havia nascut per treballar, per tenir un horari fix i tal, i que ell, bueno, anava fent treballets i això, però allò de treballar amb un horari fix entre quatre parets i tal, que no. I el tio
1: I
0: segueix viu, sí. Solvent i tot superbé.
3: Un avançat, Això s'ha de viu al 2400.
0: S'ha de saber fer.
1: Totalment.
0: I jo quan hem parlat del Gran Vázquez, hòstia, ja que està el Víctor aquí també i tal, Florentino Pérez seria una mica, no? Una mica Gran Vázquez.
3: Sí.
0: Gran Pérez,
2: És veritat que això que deia de les llistes de, en aquest cas, les de la meva mare, em va explicar que la majoria eren d'una caserna de la Guàrdia Civil que havia al costat del bar.
1: No
2: em vull posar en un merder, però sí que és veritat que en aquell moment, parlo de fa 40 anys, et venia un guàrdia civil i et deia, me l'apuntes i me l'apuntes.
1: I ni ho apuntaves.
0: Bueno, Robert, per menys han ficat a gent a la presó, vull dir, ojo que arroba guàrdia civil, eh?
1: Sí. I vosaltres...
2: Perdona,
0: benemèrita. Acusado usted al cuerpo de la guàrdia civil.
2: A la pertèlita.
1: I vosaltres coneixeu algun gran Vázquez, ens ho podeu explicar, distorsionarem la vostra veu. Si ho necessiteu, en notes de veu al 676-76-0908. Mentrestant, Montse, repassem l'actualitat.
4: Som-hi.
1: La compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, no ha servit per conèixer els motius de la dimissió del director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero.
4: Exacte, Parlon ha reconegut certes discrepàncies professionals, sense detallar quines, però no creu que hagin estat el motiu de la seva dimissió. De fet, assegura que es tracta d'una decisió personal que ell mateix li va comunicar a finals d'agost. Sense entrar en més especulacions, Parlon assegura que volia que Trapero acabés el mandat i només ha tingut paraules d'agraïment amb el fins ara màxim dirigent polític dels Mossos.
5: Gratitud cap a la feina, reconeixement cap a la feina del director Trapero. No entraré en especulacions, és una decisió personal seva que òbviament respecto. M'hagués agradat que acabés el mandat en les seves tasques com a director general.
4: El substitueix Ferran López a petició de la mateixa consellera, que ja el barrejava durant el govern del 155 quan Trapero estava investigat pel procés. L'altre canvi que avui anuncia Parlon és a la màxima direcció policial dels Mossos d'Esquadra i és la comissària Sílvia Catà qui es converteix en la primera dona que dirigirà el cos en substitució de Miquel Esquius, que deixa el càrrec per jubilació.
1: I aquest matí hem estat pendents també del cel, sobretot a les 5 comarques on ahir es va enviar una ES Alert informant de la suspensió de l'activitat educativa i recomanant el teletreball. A primera hora del matí ha plogut amb força, Montse, però no ha estat tan intens com s'esperava.
4: Sí, i amb el pas de les hores, les precipitacions s'han desplaçat cap al nord-est del territori. Ara són les zones més afectades són el Ripollès, el Berguedà i la Garrotxa, on les tempestes ja han deixat més de 50 litres per metre quadrat. En aquesta zona, el Meteocat manté avisos per pluges intenses i possibles episodis de temps violent amb pedra, fortes ratxes de vent i tempestes localment molt intenses. No hi ha hagut incidències greus, però el temporal sí que ha provocat afectacions a la mobilitat. La més destacada és la interrupció de la circulació dels trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid per una avaria a la catenària a Sant Vicenç dels Horts provocada per les pluges. La incidència ha obligat a suspendre temporalment els serveis per facilitar les tasques de reparació. També hi ha problemes a Rodalies, les línies R4 i R8 circulen per via única entre Castellbisbal i Martorell, mentre que l'R2 Sud i el Regional Sud acumulen retards per incidències a la infraestructura infraestructura i limitacions de velocitat. A l'aeroport del Prat, per una altra banda, el temporal també ha alterat l'operativa, amb una trentena de vols cancel·lats, diversos retards i dos avions desviats a Madrid.
1: I acabem explicant que el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareixerà el 23 de setembre al Parlament per donar explicacions sobre l'error detectat en l'informe de les proves PISA 2025.
4: La compareixença es farà una setmana abans del debat de política general i arriba després que diversos grups parlamentaris, entre ells Esquerra, els Comuns, JUPS, la CUP i Vox, n'haguessin reclamat explicacions. Illa ha sol·licitat compareixer petició pròpia per abordar aquesta qüestió davant la Cambra Catalana i serà la vuitena compareixença del president al Parlament des de l'inici de la legislatura.
1: Tot plegat ho ampliareu en Notícies Migdia a partir de 2:15 de la tarda. Montse Valls, gràcies.
4: A vosaltres.
1: Repassem ara l'actualitat esportiva parlant del Barça, que debuta a la Lliga de Campions contra un equip que
3: Feyenoord.
1: Sí,
3: no?
1: Em poses trampes.
3: És veritat que no t'havia avisat.
1: Jo vaig dir Matthew en el seu dia, en lloc de Matí. Recordo això sempre, Víctor.
6: Vaig dir Roger Federer un dia.
1: Mira, imagina't. Com
3: però per, com si hagués nascut a Begur, no?
6: Sí, sí.
3: Roger Federer.
6: Sí, m'han venit els esports i m'han dit...
1: Va, el Barça debuta contra el Feyenoord.
3: Feyenoord neerlandès, tornen les nits màgiques, d'entre setmana al Camp Nou una temporada més, torna el so de violins al Temple Blaugrana, i és que aquesta Champions és el repte, és el gran repte de la temporada, després de dues lligues consecutives i amb el projecte de Hansi Flick ja completament assentat. El primer rival en aquesta fase de Lliga, com diu, serà el Feyenoord, que dirigeix un exjugador culer, com el lateral esquerre Gio Van Bronckhorst. Eric García es baixa per sanció, compleix la sanció de l'expulsió

0: de la temporada passada contra l'Atlético a la tornada dels quarts de final de la temporada
1: passada. No prescriu,
0: això? No, sí, es continua. Ahir el Madrid, de fet, tenia moltes baixes al mig del camp per expulsions de la temporada passada.
1: És la norma.
0: Sí, és, exacte, és la norma, mentre que Frenkie de Jong i Ronny Bargi no podran jugar per lesió. S'espera alineació de gala al Barça, titular segur Lamine Yamal, que té ganes de Champions i accepta el repte de ser un dels capitans de l'equip.
2: Yo creo que no hay más motivación que hay que dir la Champions para ganar. Yo creo que todo el equipo está motivado. Al final, aquí a Barcelona, tenemos al cap siempre la Champions porque es la competición más especial que ya. Y este año puede ser. Tenemos buenos jugadores que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, todos, Joao. Y va a venir este año. Bueno, es un orgullo ser capità del Barça y amb 19 años. Estic molt agraït a tots els meus companys, és un càrrec que em fa més responsable, aquí tinc 19 anys igualment, però bueno, estic molt content i sempre intentaré donar el millor per l'equip.
0: No sé si més responsable, està bé que sigui irresponsable dins del camp, això és el que interessa.
1: És el que volem.
0: Exacte, que sigui, continuï sent així de descarat. Doncs aquest Barça Feyenoord avui, 6:45 de la tarda, que no va dir la gent, que no posi la tele a les 9 de la nit,
1: no.
0: Serà a 6:45 de la tarda, igual que l'Stuttgart Viking. Crec que és millor pla el Barça Feyenoord. Sí. Ara, més tard, a les 9 de la nit, hi ha grans partits, Liverpool-Atlético de Madrid a Anfield, Nàpols-Arsenal a l'estadi Diego Armando Maradona i París Saint-Germain, l'actual campió, Slovan de Bratislava al Parc dels Prínceps, i a més de l'Sporting de Portugal, Galatasaray, el José Albalade.
1: Ahir el Real Madrid va guanyar el Bernabéu, però patint.
0: Sí, patint de valent, però va tirar endavant una victòria per la mínima davant l'Inter de Milà. 2-1 van vèncer els blancs en la seva estrena a la fase de Lliga de la Champions. El conjunt de José Mourinho, és veritat que no va controlar en cap moment el partit, va aprofitar dos errors italians per avançar-se al marcador per partida doble amb dianes de Kylian Mbappé i de Fede Valverde. Carlos Augusto, el carriler de l'Inter de Milà, el tram final va retallar distàncies pel conjunt de Milà. Però si el Madrid va guanyar va ser en gran part un altre cop, és l'enèsima, gràcies a les aturades de Thibaut Courtois.
3: Y ha sido un partido complicado donde hemos aprovechado los errores suyos y ellos no han podido meter gol hasta muy tarde. Yo creo que nosotros tuvimos que cerrar el partido antes y eso nos ha costado, que hemos sufrido al final. A veces nos faltó un poco de control cuando hemos visto que no se puede tener una ocasión clara, pues mejor ahí volver para atrás, tener un poco de posesión y un poco de calma, porque claro, perdimos el balón y otra vez para atrás. Yo creo que ahí el partido estuvo demasiado loco al final de la segunda parte y bueno, yo creo que es una cosa a mejorar.
0: Autocrítica per part dels jugadors del Madrid i el capità dels italians, el davanter argentí Lautaro Martínez, opinava que van mereixer molt més.
4: Fuimos hacia adelante, continuamos con nuestra idea, con lo que hemos preparado y creo que no merecíamos perder este partido por lo que demostramos, por lo que hicimos. Enfrentamos a un grandísimo rival, pero hoy demostramos, hoy hicimos mucho más que Real Madrid en este partido.
0: Els blancs, per tant, sumen els primers 3 punts a la fase de Lliga, igual que el Betis, que va superar per 2-3 el Lille a domicili amb un doblet del central català Marc Bartra. Era el seu primer doblet de la seva carrera.
5: Sin duda, una de las noches más bonitas de mi carrera, por cómo ha sido, por hacer historia con el Betis de volver a jugar la Champions, de la remontada, de cómo se ha dado, de los dos goles. Creo que bueno, estoy muy feliz por el equipo, por la felicidad de los béticos, por mis hijos, por mí. Una noche que no la voy a olvidar.
0: Tornava a la Champions 20 anys després el Betis en aquest partit a Lille i una diana de l'irlandès Troy Parrott va ser l'autor del definitiu 2-3. D'altra banda, el Villarreal va caure 3-2 davant el Borussia Dortmund. El Manchester City va superar el Porto per 0-2. No endevinaries qui va fer els dos gols? Erling Haaland,
1: home.
0: Et sorprèn.
1: Ara som fans.
0: Sí, exacte. Bueno, i ara el canvi de look et sembla bé o no?
1: És que per mi Haaland era com el van veure al Mundial.
0: Clar,
1: amb
0: el
1: cabell llarg, la cua...
0: Has vist els vídeos que va penjar ella a Instagram?
1: No,
0: bueno, és que era la melena que tenia, era una autèntica barbaritat. Si t'afaneixes una mica a l'Instagram de Haaland, està el procés està allà ben explicat. L'Aston Villa d'Unai Emery es va imposar per 2-3 al Bruges i l'AEK d'Atenes va vèncer 1-0 al LASK.
1: Vinga, obrim ara plana poliesportiva parlant de bàsquet perquè avui arrenca la Lliga Catalana.
0: És un torneig de pretemporada, però que significa el primer títol del curs i al qual li donen molt valor els sis equips que hi participen. Enguany es disputa altra Copa Tarragona i el primer duel el jugaran l'Ilerna Lleida i la Sisa Joventut de Badalona, que encetaran el grup 2 a 6:45 de la tarda. El base dels verd i negre, Ricky Rubio.
6: Amb ambició i amb ganes de veure com les peces encaixen unes amb altres. Tenim ganes, hem canviat una mica l'estil, tenim més tir de 3, podem jugar una mica inclús més físics en algun moment, i això farà que el nostre joc doncs, pugui ser una mica més ràpid i amb més punts, no?
0: I més tard, el Morabanc Andorra i el Kitsanàs Manresa jugaran el duel de la primera jornada del grup 1 a les 9 de la nit.
1: I dos últims apunts de tenis, de tenis i handbol.
0: En tenis, Carlos Alcaraz acaba de caure als quarts de final de l'Open dels Estats Units davant el local Ben Shelton per 3-16-2 en un partit espectacular, acabant amb un super tie-break. Aquest últim gran slam de la temporada era la reaparició del tenista Murcia, que no jugava un torneig des del Godó a Barcelona al mes d'abril. I en handbol, el Barça arrenca avui la disputa de la Lliga de Campions. Enfrontarà l'Skanderborg danès al Palau Blaugrana a 8:45 del vespre, tot just després de renovar ahir el seu entrenador, el malagueny Carlos Ortega, fins l'any 2031.
1: Víctor, Llucia, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
0: Que vagi molt bé. Fins demà.
7: A Onda Cero, la ciutat. Això és la ciutat. Amb Míriam Frank.
8: Aquest setembre, milers d'ales tenen un sol punt de trobada. I tu, també hi tens lloc? Del 18 al 20 de setembre arriba el Delta Birding Festival a Mont Natura Delta de l'Ebre. 3 dies per descobrir la natura, observar ocells, compartir experiències i gaudir en família. Delta Birding Festival, el festival més birder de la Mediterrània. Compra ja la teva entrada a deltabirdingfestival.com.
1: I ara ens volem fer ressò d'un avenç que demostra la contínua evolució de la ciència i la importància de la recerca per la nostra vida. I és que investigadors del Vall d'Hebron Institut de Recerca han desenvolupat un hidrogel injectable d'origen natural que permet administrar quimioteràpia de manera local i sostinguda en tumors sòlids.
9: Per exemple, en el càncer d'ovari i el glioblastoma, que és un tumor cerebral molt agressiu. Aquest tractament redueix de manera potencial la toxicitat associada als tractaments convencionals, a la quimio de tota la vida. S'ha aplicat el 70% del fàrmac al llarg de 14 dies i s'ha mantingut aquesta estructura durant més de 3 setmanes en condicions fisiològiques. La substància alliberada sobre aquest tumor permet tractar-lo millor i és una passa endavant en el que es diu la medicina personalitzada.
1: Fernanda Andrade, investigadora del Vall d'Hebron Institut de Recerca. ¿Qué tal? Muy buenos días.
10: Hola, muy buenos días.
1: Siempre que...
10: Muchas gracias por la oportunidad de presentar nuestro trabajo. Me gustaría solo hacer un pequeño apunte, si no os importa. Ahora, yo soy ahora mismo profesora en la Universidad de Barcelona y en su momento era investigadora en el Vall d'Hebron, donde se estaba desarrollando este proyecto. Pero ahora mismo me estoy transferiendo a la Universidad de Barcelona, solo de pequeño apunte.
1: Pues queda aclarado este apunte. Siempre que hablamos de avances científicos, especialmente cuando hablamos del campo de la sanidad, hay muchos tecnicismos que las personas pues, que no somos entendidas nos perdemos un poco. En un lenguaje sencillo, ¿qué es lo que permite este hidrogel?
10: Vale, en una manera muy sencilla, lo que nosotros queremos es que, al contrario de la quimioterapia convencional que se inyecta en la vena y que el fármaco se distribuye dentro del cuerpo, cuando llega al tumor tiene su efecto, pero todo el fármaco que está en otras partes del cuerpo tiene efectos secundarios, muchos de ellos conocidos por la población, como el más común que la gente reconoce la caída de pelo, ¿no? Pero hay muchos más efectos secundarios que afectan los órganos y que provocan problemas de la salud de los pacientes. Entonces, lo que nosotros queremos es colocar el fármaco en la cercanía del tumor de manera que vaya a salir, como si fuera un depósito, este es el gel, que va a liberar poco a poco el fármaco en esta cercanía, aumentando la eficacia, pero reduciendo la exposición de todo el cuerpo a este fármaco. Y de esta manera reducimos los efectos tóxicos y adversos que tiene este fármaco en los demás órganos, mejorando de esta manera la calidad de vida del paciente. Nuestro mayor enfoque aquí es mejorar la calidad de vida del paciente y que los ciclos de quimioterapia sean más fáciles de soportar, más fáciles de lo que son ahora mismo.
9: Claro, las personas que siguen un ciclo de quimioterapia, un tratamiento por cáncer con quimioterapia, al final lo que reciben es un poco un café para todos. Reciben ese tratamiento que, digamos, mata las células tumorales, pero también el resto.
10: Exacto, tiene efectos nefastos en otros órganos, en otras células, y lo que queremos es justo disminuir esto y mejorar de esta manera la calidad de vida. Y también pensar que los ciclos de quimioterapia son muy repetitivos.

0: para lo que es inmunoterapia y para CAR T-cells. Entonces, es algo que es el bueno de esta plataforma que estamos desarrollando, es que se puede adaptar no solo a fármacos, pero a otros, como la quimioterapia convencional, pero a otros componentes terapéuticos para poder aplicarlos también de manera más localizada y reducir efectos secundarios que pueden también ellas tener este tipo de terapias más recientes en otros órganos.
1: Por último, Fernanda, ¿este hidrogel está disponible ya en los centros sanitarios? ¿Es ya una realidad o estamos hablando de una fase preclínica?
0: No, de momento estamos en una fase preclínica, los resultados que estamos obteniendo son muy buenos y lo que queremos también, ya hemos publicado esos primeros resultados, pero también lo que queremos es aprovechar toda esta visibilidad y os agradecemos para poder conseguir más financiación, para poder seguir. Hasta el momento hemos conseguido financiación y que agradecemos mucho al Instituto de Salud Carlos III, a la Fundación La Caixa y la Asociación Española contra el Cáncer. Pero, como podéis imaginar, para poder seguir es necesario una financiación más grande, especialmente si podemos probar ahora, conseguir probar en los animales en diferentes tipos de tumores la efectividad y la seguridad de este sistema, poder avanzar para fases clínicas necesita una gran financiación que es algo que necesitamos y la idea es también hacer ver, ¿no?, hacer llamar atención para este sistema y que sea promisor para conseguir esta financiación y poder seguir desarrollando soluciones para los pacientes.
1: Fernanda Andrade, profesora de la Universidad de Barcelona, muchísimas gracias por explicárnoslo aquí en la ciudad.
0: Muchas gracias a vosotros.
2: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franc.
1: Arriba a la 12a edició del Delta Birding Festival, una cita que ja s'ha consolidat com el gran festival d'ornitologia de referència de la Mediterrània. I per saber-ne més, doncs ja tenim preparat aquí a l'estudi el Miquel Rafa, director de Sostenibilitat i Territori de la Fundació Catalunya La Pedrera. Què tal? Molt bon dia.
3: Bon dia.
1: 12a edició ja del Delta Birding Festival, que ha fet possible que es converteixi ja en una cita imprescindible, tant pels aficionats com també pels experts.
3: Sí, sí, i no només aquí a Catalunya, sinó ja podíem dir arreu d'Europa, no? Perquè ja és una de les dates concretes que la gent del món de l'ornitologia o els aficionats als ocells i a la natura doncs saben que hi ha aquesta trobada quasi ja indispensable.
1: Ja reserven,
3: Ja reserven, cada cop tenim això, tenim la sensació de que la gent ja anticipa al màxim, tenim moltes de les activitats que s'han de fer amb reserva anticipada i es pot comprar, diguéssim, totes aquestes entrades, gairebé un 20% més que l'any passat ja estan venudes, ja estan cobertes moltes perquè això, ja, doncs, la gent ja ho té a l'imaginari de que a finals de setembre tenim el Delta Birding Festival i és el moment de fer una baixada al Delta, que sempre és molt agradable.
1: Sempre s'agraeix. Enguany el festival porta per lema milers d'ales, un sol punt de trobada. Més enllà de l'observació d'ocells, quin és el missatge que vol transmetre la Fundació Catalunya a la Pedrera?
3: Bueno, aquest missatge de diversitat, no? El món dels ocells és molt divers i això doncs permet doncs que tant les persones que es volen introduir i que no tenen ni idea, doncs també estan benvinguts, i tots els diferents graus, diguéssim, d'aproximació que puguis tenir, des dels professionals, els més aficionats, els que els agrada més la fotografia que l'observació, els que tenen, per exemple, doncs, interès per les gravacions dels cants i dels sons. En fi, hi ha tot un ventall molt ampli que ens portaria des de l'expressió artística fins a això, doncs, a coses ja molt erudites, podríem dir, o que tenen a veure, doncs, no sé, també amb altres projectes, no només d'ocells, sinó de la conservació de la natura i del patrimoni natural arreu de Catalunya, el Mediterrani, Europa, no?
1: Abans ens deies que venen experts de tot el món. Uh-huh. Entenc, doncs, que és que al Delta hi ha espècies que no es poden observar d'altres zones.
3: Sí, bueno, molts
1: pregunta
3: venen...
1: Pregunta dins de la meva desconeixença total,
3: El Delta, de fet, és una de les... Avui en dia és un dels destins més importants a Europa per la diversitat d'ocells. Es poden observar més de 300 espècies d'ocells i això, doncs, diguem, ja li dona molta rellevància. Però, a més, és que si fas una ruta des dels Pirineus fins al Delta, que és el que es promou aquest any, doncs, l'exposició permanent que hi haurà per tots els visitants és això, aquesta ruta que s'està promovent com un dels itineraris ornitològics de més interès a tota Europa.

0: Pic, no? que és el Ditriman Mukherjee, sí, que és un hindú que està fent fotografies, doncs, això de les panteres, de les neus i de faisans aquests de l'Himàlaia. Tenim també, doncs, l'Àlex Barryman, que és un especialista dels ocells perduts. Perduts vol dir que estan a punt de considerar-se extingits, però encara no ho sabem segur. I, per tant, com que encara no ho sabem segur, s'estan organitzant expedicions als llocs on encara pot ser que encara quedi alguna espècie i s'estan retrobant. Algunes d'aquestes s'han retrobat, per tant, se salven, per dir-ho així, de l'extinció. No? En fi, hi ha, com veus, moltes coses, doncs, a conèixer. També parlarem, doncs, per exemple, en aquest cas, hi haurà una taula rodona i una pel·lícula sobre la foca del Mediterrani, el vell marí, que és un tema, doncs, que també una mica, doncs, així, fins i tot polèmic, no?, que ha saltat recentment, perquè el govern català ha decidit que vol iniciar la reintroducció de la foca al Cap de Creus, per exemple, no? Per tant, doncs, bueno, són temes, doncs, que van més enllà simplement de l'estudi dels ocells, i també, doncs, això, recordar que aquest és un festival obert a tothom, a les famílies, a la gent que es vol iniciar, que vol començar i, bueno, sap on fer-ho, o potser no ha tingut ocasió. Doncs aquí trobarà això, doncs, tot aquest ventall d'opcions, de com començar a observar els ocells, com observar-los, com fotografiar-los, com poder reconèixer, i que entengui que els ocells són com una mena d'ambaixadors de la natura, no? És potser, si anem a mirar animals, el més probable és que veiem més ocells que una altra cosa, no? Que mamífers, que rèptils, fins i tot insectes. I, per tant, doncs, és el que ens fan, tenen aquesta capacitat de fer com d'ambaixadors de la natura, i, per tant, ens estan explicant moltes coses, no? I, a part, que sempre són ocells, en molts casos vistosos, que tenim aquí a Catalunya, doncs, alguns que són molt atractius, no? Com els flamencs que veiem constantment durant el festival, perquè ens van passant pel cap amunt i avall, no?
1: A més, els beneficis de la venda d'entrades es destinaran a un projecte molt interessant, explica'ns.
0: Sí, això és una de les característiques d'aquest festival, i és que els beneficis, que no són grans beneficis, però els pocs beneficis que gestionem es destinen a un projecte que enguany és un projecte de conservació dels ocells de secà, els ocells que viuen en les zones més àrides, en aquest cas de l'Alt Camp, aquí a Tarragona, que hi ha, doncs, unes petites poblacions de, per exemple, el gaig blau, que és un ocell africà molt bonic, molt acolorit, amb uns colors blaus turqueses molt espectaculars, i que encara queden allà alguns exemplars, i es reforçaran les seves poblacions amb caixes nius, amb millores en l'hàbitat i accions de conservació d'aquest espai que, bueno, que encara, diguéssim, està, per dir-ho així, en bon estat de conservació i que esperem que duri molts anys.
1: Miquel, recordem les dates per tothom que hi vulgui participar.
0: Sí, són el divendres 18, el dissabte 19 i el diumenge 20 de setembre.
1: Doncs ja sabeu, del 18 al 19, al 20 de setembre, del 18 al 20 de setembre, teniu una cita al Delta Birding Festival. Tothom hi és convidat, eh? Miquel Rafa, director de Sostenibilitat i Territori de la Fundació Catalunya La Pedrera, com sempre, un plaer que ens ho expliquis.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: A Onda Cero, la ciutat.
1: I marxem ara fins a Tarragona i Lleida per saber què ens tenen preparats el Pablo Algaraz i la Núria Mora. Nois, què tal? Molt bon dia.
3: Hola, hola, bon dia.
1: Pablo, a veure, comencem per tu avui.
3: Doncs mira, arrencarem amb un congrés internacional que té lloc a Tarragona fins demà dijous, on hi ha més de 600 especialistes presentant els darrers avenços en bioquímica i biologia molecular. I parlarem amb l'Aina Lluch, que és investigadora del Centre de Biologia Tumoral i Immunologia de la Universitat de Marburg, a Alemanya, per veure com influeixen les cèl·lules del greix en el càncer.
1: Oh, molt interessant aquest tema, eh? Estarem molt pendents. I a Lleida, Núria, què ens tens preparats?
4: Doncs a Lleida mirem el cap de setmana i amb una versió molt més lúdica. Tenim la segona edició de la MangaCon, aquesta convenció sobre manga, anime, videojocs i la cultura otaku japonesa que està arribant per tot arreu i que es celebra a Fira de Lleida. Ens ho explicarà el seu director, l'Ivan Carrasco.
1: Núria, m'encanta que miris el cap de setmana ja el dimecres.
4: I tant, és que

0: És com que divendres és festa, clar. Has d'aprofitar, ho has de fer una miqueteta abans. Sí, sí.
1: Totalment. Doncs, nois, molt interessant els programes, els continguts que teniu avui a la ciutat de Tarragona i a Lleida. Pablo, Núria, ens escoltem demà. Que vagi molt bé
0: demà
1: el programa.
0: Demà hi tornem.
2: Fins demà.
1: Temps ara pel butlletí de la una. Nosaltres tornem de seguida aquí a la ciutat. Molts més continguts i recordeu aquesta pregunta si coneixeu algun personatge que s'assembli una mica al Gran Vázquez, del que ara ens parlarà de seguida l'Eugeni Ossacar. Notes de veu al 676-76-0908. Temps ara per la informació. Nosaltres tornem de seguida. Fins ara.

0: una temporada més, ja el tenim preparat aquí a l'estudi, Eugeni Ossàcar, professor del CET i autor de Barcelona, una ciutat de pel·lícula. Què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia a tothom i molt bon dia, Míriam.
0: Com ha anat l'estiu?
1: Ha anat molt bé, sí? En general, sí. Bueno, no entrem en algun detallet que no toca i menys, no. I menys en antena, eh? Però vull dir que no, ha sigut un molt bon estiu, bastant llarg. I a més
0: No has parat.
1: He arribat fa poc i pràcticament amb el canvi de temperatura, la qual cosa avui era magnífic poder baixar amb aquest canvi, eh? Espero que duri.
0: No et posis gaire còmode.
1: No, però espero que duri una miqueta ja.
0: Sí, però fa una xafogor.
1: Increïble.
0: A Barcelona és horrible, és horrorós.
1: La pluja
0: no ha ajudat gaire. Avui pagues tu les crispetes,
1: sí.
0: Anem al cinema, amb una pel·lícula no gaire actual.
1: No.
0: Però que està molt bé.
1: Sí, i a més quan ho vam comentar durant l'estiu, estàvem sí. de vacances, però malauradament ja ho has dit, és a dir, és una pel·lícula per si mateixa recomanable i divertida, El Gran Vázquez. Però, en fi, com ho comentàvem ara fora d'antena, algunes d'aquestes actors i actrius que darrerament aquí n'hem parlat sovint, doncs ens estem trobant que, en fi, ens estan deixant de manera sorpresiva. Tothom té un fi, però hi ha gent que ho està passant en algun moment que no esperàvem i normalment, evidentment, no ho desitgem, només faltaria.
0: Una llàstima,
1: no?
0: Estat, sí.
1: Aquí estem parlant del Manolo Solo, del Manolo Solo, que de fet ella es deia Manuel Jesús Fernández Serrano. Però va, en fi, com tants actors i actrius, es canvien els noms per noms, podem dir, una mica més artístics. I, en fi, aquí n'hem parlat molt sovint, perquè...
0: Últimament, molt.
1: És que, de fet, l'última vegada, és a dir, que vaig estar aquí a l'emissora i, per tant, al programa, vam parlar de Desconocida, que hi ha un dels protagonistes, i sobretot l'altre any, o tota la temporada, vam estar parlant d'una d'aquelles, que diem, aquelles joies que ens agrada recuperar com era una quinta portuguesa. Sí. Però també, en fi, sembla a vegades una mica l'atzar amb una mica de mala llet, perdó dir-ho així, però a Ciutat de Sombres també sortia ell.
0: Sí.
1: Per tant, en fi, bueno, la realitat és que és una pel·lícula molt divertida. És per totes les edats, però és cert que els que ja tenim una certa edat... I

0: sobretot un concepte, perquè ara diem creadors o autors de còmics o autors o dibuixants de, en fi, historietes, però en el seu moment en parlàvem d'allò que en dèiem l'Esprit TVO, en sí, aquest cas clar. El DDT, i per tant jo crec que aquesta pel·lícula, que és una comèdia, en el fons amb algun punt tragicòmic, però és una comèdia, que està dirigida i escrita per l'Òscar Aviar, respon molt bé al que s'espera d'una pel·lícula en la qual tant ell mateix, el Manuel Vázquez, com els seus personatges, que ara en parlem una mica més, doncs també van apareixent, és a dir, hi ha aquest joc, que aquí no en parlarem tant, de com els personatges, diguem, tenen vida, a partir, lògicament, de temes digitals, i alguns d'aquests coneguts, com Anacleto, Agente Secreto, doncs apareixen de tant en tant fent reflexions d'aquesta vida, podríem dir-ne, tan peculiar i particular que va tenir el Manolo o el Manuel Vázquez.
1: Una mica vida de llegenda, no?
0: Potser hi ha una part de llegenda. I ell mateix, ell va morir l'any 1995 i en part els últims anys, suposo que amb una mena de... Ell veia que, en fi, la seva llegenda era més negra que blanca, sí. I per tant va intentar doncs, dir que algunes coses es deien però que no eren certes. En comentarem alguna que pot formar part de la llegenda i que a la pel·lícula les matitzen, però que, en fi, que és interessant que la gent les pugui saber.
1: Doncs vinga, per on vols començar?
0: Bueno, comentem això que dèiem, vull dir, per algú si no li sona, és a dir, estem parlant de que a part de l'Anacleto, doncs les germanes Hilda o la família Cebolleta, en fi, tota aquesta gent que formaven part d'unes revistes, uns TVOs, que fonamentalment, en va haver varis, però estem parlant dels anys finals 50, 60 i 70, que el que va tenir més èxit un que es deia DDT, DDT, sí. Val? I aquí, en fi, ell era un dels importants, però no l'únic, perquè, diguem, la seva figura va començar molt forta i va aparèixer un altre noi jove, que era el Francisco Ibáñez, el Paco Ibáñez, el del Mortadelo. Uh-huh. Mortadelo y Filemón, el Botones Sacarino, la Rueda del Percebe 13, que en fi, aquest paper és el que fa precisament el Manolo Solo, que ara en parlarem una mica més en detall. Dir sobre la pel·lícula que el paper del Manolo, del Manuel Vázquez, el fa el Santiago Segura. Jo em segueix sorprenent, d'acord, la pel·lícula té 15 anys, perquè mira que fa personatges mediàtics, però no es crema.
1: No, que va.
0: O sigui, és un personatge d'aquells que altres que fan altres coses a televisió i agafen un personatge, diguem, podríem dir-ne, molt i molt mediàtic, després és difícil veure un altre personatge, i en canvi ell te'l creus. O sigui, no només és divertit fent el paper aquest d'un home que es busca la vida permanentment i que té clar que s'ha de viure bé sense pagar res, per una mica la filosofia d'ell.
1: Que també és personal, una opinió personal, que també és una mica perfil Torrente, però en diferents èpoques.
0: Clar,
1: I no es barregen.
0: No es barregen.
1: No ha caigut en...
0: No es barregen. Aquí està molt ben caracteritzat, porta una mena de perruquín tupé amb el bigotet clàssic que podia haver als anys 60 i 70, però sí que hi ha aquella mena d'humor barra vividor que acostuma el Santiago Segura, fins tot quan és Santiago Segura, sí. I aquí el sap portar doncs, cap a aquest personatge, que ell va néixer a Madrid, va treballar un temps a Madrid, però a partir d'un moment ve a Barcelona i comença a treballar per l'editorial Bruguera, que era la més important, d'això que en diem còmics, però en diem TVOs, bàsicament, no? Comença a treballar, llavors, diguem, la pel·lícula es centra fonamentalment en aquest període d'anys 60 i 70 que ell viu aquí a Barcelona. Què hem de dir? Que l'Òscar Aviar, el director, que també és guionista, va conèixer el Manuel Vázquez, perquè ells dos van treballar junts uns anys, cap a finals dels 80, a una altra revista, aquesta podien dir més underground, que era Makoki, que era una revista que en aquell moment era important, fins i tot tenien una botiga a la plaça Sant Josep Oriol, al costat del Palau Fiveller, hi havia la botiga Makoki, que en fi, jo havia anat algunes vegades a buscar còmics d'aquests. I per tant es van conèixer i bueno, va intentar fer aquesta pel·lícula que no deixa de ser una sorpresa agradable, va funcionar molt bé en el seu moment al cinema i és un retrat, podríem dir-ne, divertit, cínic, amb un punt melancòlic també, perquè no, a vegades amb coses surrealistes per qui no ha seguit tot però que d'alguna manera les interpretacions estilen tot aquest esperit, podríem dir-ne, dels TVOs. No?
1: Vinga, va, comencem el repàs de localitzacions,
0: sí, el que farem és seguir una mica l'ordre cronològic, perquè hem de dir que la pel·lícula es va rodar bàsicament a Barcelona i tots els interiors estan rodats a la Ciutat de Luz, que són uns estudis que estan a Alacant. Uh-huh. Uns estudis van ser molt importants a principi del segle XXI, després per qüestions financeres i temes polítics es van tancar, i ara fa uns pocs anys després de la pandèmia que s'han tornat a reobrir. Per tant, interiors no en parlem cap perquè no n'hi ha ni un rodat aquí a Barcelona.
1: Vale, perfecte.
0: Comencem a la Rambla. Eh? Uh-huh. Comencem a la Rambla, en concret a la Rambla Santa Mònica, que en fi, és la part final, o diguem la que està més propera al mar, o que està més propera al monument a Colom. I és pràcticament la primera seqüència de la pel·lícula. Veiem una caseta, diguem, de típica de signe llibres, per tant, ja ens orienten, ja ens indiquen que estem a Sant Jordi. No ens diuen l'any, però perfectament podíem estar al voltant dels anys 60. I allà, en una d'aquestes casetes, allà veiem el rètol d'Editorial Bruguera i veiem el Manuel Vázquez i el Santiago Segura signant llibres. No direm res més, no direm exactament les coses que diu, perquè ja és el primer moment ja es veu el seu tarannà, que és un tarannà, podríem dir-ne, entre graciós i a vegades un punt irreverent davant de la gent i fins i tot en aquest cas els nens, però en fi, ho deixarem aquí. I el que sí que és curiós, perquè si t'hi fixes, o si la gent que ens escolta, si s'hi fixa ara, si ho torna a veure o vol veure per primer cop, hi ha un moment que quan ella està doncs, signant algun dels TVOs als nens que estan fent cua, apareix per darrere un personatge, podríem dir, vestit d'una manera peculiar. El veiem tot com amb un uniforme de color blau i amb un barret rodó blau. Mm-hmm. Aquell és el Manolo Solo. Aquell és el Manolo Solo al principi. I, de fet, com ell a la pel·lícula farà el personatge del Francisco Ibáñez, creador del Botones Sacarino, no deixa de ser aquest personatge. El Botones Sacarino era un grum, habitualment els grums es relacionen amb els hotels, però en aquest cas el Botones Sacarino era un grum d'una editorial. Per tant, que aparegui allà en aquell moment és una mena d'homenatge que el propi director fa a través del personatge que fa el Paco Ibáñez, que surt com a grum, és a dir, al fons surt com Botones Sacarino, en lloc d'anar de vermell, com anava el Botones Sacarino, va de blau.
1: Sí, és veritat que quan el van veure van pensar què fa de Botones Sacarino, com que no sabíem ben bé clar quin personatge feia, i després el van veure com a Ibáñez, dic, vale, no...
0: Va per aquí, va per aquí. Per tant, sí. Si algú no ho ha vist, que s'hi fixi, si no, com evidentment ho
1: sí,
0: pot
1: no,
0: veure.
1: Que es veu veure.
0: Sí, també, sí, es veu molt bé. Sí, sí. Continuem el seu, diguem, el seu tarannà particular, aquest tarannà entre èxit i caos que té ell. En un bar coneix una noia, que és la Rosa, que és l'actriu, la Mercè Llorenç. Mm. En principi, bueno, es veu perfectament que acaba d'arribar d'algun poble i, per tant, ella intentava, bueno, d'alguna manera, ensabonar-la i treure alguna cosa, però, en fi, es troben ben bé els dos perquè són exactament iguals.
1: Sí,
0: bueno, o millor dit, no sí exactament igual, perquè ell és superior, però en aquest sentit sí, es troben. Per tant, ja surten d'aquest bar pràcticament dient, escolta, per què no continuem junts? Llavors els veiem a la plaça Catalunya. És la plaça Catalunya realment ambientada, la zona central, veiem alguns dels dibuixos de ceràmica que hi ha al centre, i els veiem, doncs, els dos passejar i amb la maleta que té ella perquè acaba d'arribar al poble. S'ha de dir que el personatge de la Rosa, que és a la ficció, està basat en l'Aurora, que va ser la primera de les seves dones. Després en parlarem perquè en va tenir vàries de manera simultània. És a dir, ella es anava casant i, bueno, en aquell moment, com tampoc hi havia divorci o separació, ella es casava i es anava casant. I, per tant, a cadascun la tenia un lloc diferent i entre elles, teòricament, no es coneixien, fins que hi ha moments que després també a la pel·lícula ho deixen en algun moment que s'acaben coneixent i que potser després ho comentarem. En aquest cas, amb l'Aurora real, és a dir, la Rosa, la ficció, és amb la que va viure 3 anys i amb la que van estar, i això no ho ha desmentit mai, vivint d'hotel a motel sense pagar.
1: Que bo.
0: Per tant, vull dir que estem parlant del moment... La pel·lícula també intenta, té aquest punt de crítica d'aquell primer, diguem, expansió econòmica d'una època del franquisme, a partir de l'any 58-60, amb què la gent comença a ambicionar, doncs, poder llogar una casa, començar a tenir electrodomèstics, tenir uns 600, tot aquelles, sí. Diguem que semblar-se una mica a la resta d'Europa, i això la pel·lícula jo crec que ho fan molt bé.
1: Totalment. Vinga, de plaça Catalunya, cap a on anem?
0: Ens quedem molt a prop. Anem a un hotel, que és l'hotel Avenida Palace,
1: sí.
0: Palace, que està a la Gran Via 605, Gran Via dels Corts Catalans, sí. 605, és a dir, la banda muntanya entre Passeig de Gràcia i Rambla Catalunya. És un hotel històric de principis dels anys 50, havia estat un dels hotels referència a la ciutat, evidentment avui dia queda com un bon hotel d'un 4 estrelles, d'aquests, diguem, de tota una decoració, diguem, molt històrica, però en aquest cas no van haver de canviar res per poder fer, diguem, totes les seqüències que passen a la pel·lícula, Per tant, aquí el que passa és que, com dèiem ara, ell decideix que diu, escolta, tu et mereixes, li diu al Manolo, al Manuel Vázquez i a la Rosa, escolta, tu et mereixes viure com una senyora, per tant, ens anem a un hotel i punt. Ja la primera broma és que són la parella Torrebruno, no? Ja és aquell punt que dius, bueno, Torrebruno, no podia ser un altre nom. Evidentment, identifica clarament que el director, en fi, és un franquista convençut i, per tant, ja a partir d'aquí guanya la sintonia, és un tio viu, el Santiago Segura, és a dir, el Manuel Vázquez, i els veiem en diverses seqüències. Per tant, a excepció de l'habitació a l'hotel, que és una reinterpretació

0: interpretació feta amb un plató a Alacant. La façana que veiem, el lobby, l'ascensor, aquelles escales que veiem bastant espectaculars, els passadissos, etc. Tot això forma part encara avui dia del propi hotel.
1: És curiós, que no hagin hagut de canviar en res.
0: Han canviat habitacions, sobretot. És a dir, les han renovat molt i l'altre ha intentat mantenir aquest esperit, podem dir, un hotel clàssic, renovat, i per tant habitacions 100% de tercera dècada del segle XXI, però mantenir aquest aire d'hotel històric clàssic que a molta gent els agrada.
1: Sí, perquè l'habitació que ens mostren, tot i ser una bona habitació...
0: No, s'ha de dir que a més el conec força bé, aquest hotel, i en fi, les habitacions estan molt i molt bé.
1: No són així, eh?
0: No.
1: Vinga.
0: Bé, hi ha un moment que es destapa, no poden estar més temps, de fet crec que hi ha un moment que diuen que estan al voltant d'un mes, li passen la factura, i aquell moment tu veus que passa alguna cosa, no direm que passi, surten disparats de l'hotel, els veiem just a l'altra banda amb un quiosc, que en fi, que passa una cosa divertida que tampoc no comentarem. Llavors sí que ell li diu a ella, escolta, tu et mereixes viure com tot bon espanyol o com tot bon català, en aquest cas diu espanyol, i per tant anem a llogar un pis com el que s'ha de fer, que toca ara, no? Clar, el tema llogar un pis s'entendria que és, vol dir anar a llogar i anar a un lloc i pagar un lloguer, etc.
1: Fer les coses bé.
0: Però en fi, ella aquestes coses a nivell de forma sí, però evidentment a nivell del dia a dia, doncs no. En aquest cas també hem de dir que l'interior del pis torna a estar rodat a Alacant, però sí que veiem un edifici, podem dir, molt singular, espectacular, diferent, és a dir, no hi ha molts edificis així a Barcelona. Ens hem de situar a la cantonada entre els carrers Pere Quart i Pallars, és a dir, el Poble Nou, a més, un espai molt, molt obert, i aquest és un edifici que té 5 plantes, que és arrodonit pels extrems, que té uns balcons molt ondulants i que això li dona una situació... Algunes vegades s'ha dit que no és això, que és el Flatiron de Nova York aquí a Barcelona, però sí que és un edifici molt, molt singular i es diu la Casa Antònia Serra i Mas. De fet, és un edifici construït als anys 20 del segle passat i està construït dissenyat per un arquitecte, que és en Ramon Puig i Gairal, que va ser un dels arquitectes de referència al noucentisme. L'avantatge d'aquest edifici és que des de lluny es pot veure molt bé perquè no té grans edificis, malgrat que estem en una zona del Poble Nou que està molt i molt renovada, amb edificis molt... Aquest punt concret no hi són, i per tant es pot mantenir perfectament. Repeteixo, aquest edifici des de fora es veu diverses vegades, però un cop entra dins ja ens anem directament a un plató, i aquí és on se'n van a viure ells dos, i que, en fi, li lloguen un pis a una senyora, la senyora Doña Paz, que diuen si vive sola, viu amb el Canari, i a partir d'aquí diu que són 1.000 pessetes al mes, però, en fi, queda aquí. Les 1.000 pessetes queden aquí i punt, no té cap intenció de pagar, ni tota... Aquí hi ha unes seqüències que no les comentarem ara en detall, que és quan, diguem, decoren la casa amb tot el que fan. Això és molt divertit, La gent quan ho vegi s'ho passarà molt bé
1: i riurà molt. Està molt bé aquesta pel·lícula. D'aquest pis on anem?
0: Aquest pis es mantenen pràcticament una part important de la pel·lícula. Llavors, a l'inici de la pel·lícula, que també és un plató, apareix una mena d'edifici que s'assembla molt, també homenatge a l'Ibáñez, al 13 Rue Percebe 13, que és on vivia ell amb una altra dona que tenia i uns altres nens. Llavors, entre els nens aquests que té, n'hi ha un que es diu Carlitos. I aquest Carlitos, que és molt divertit, vol ser com ell. Li diu, oye, yo quiero ser un vividor, como tú. Llavors, és un nen que, a més, sap buscar el Manol, el Manuel Vázquez, i el troba. I li diu, oye, pero ¿cómo es posible que me encuentres siempre? No? Diu, bueno, es que yo quiero ser como tú. I li va explicant coses. Bé, doncs hi ha un moment que es troben i el segueix i van passejant i està explicant que ell vol ser com ell. I acaba dient, escolta, mamà, fa molt temps que no et veu, o totes aquestes coses, que és quan comences a dir, ostres,
1: aquí
0: passa alguna cosa rara. Per tant, el del principi, ara aquest, això de què va? Perquè ja s'ha casat amb l'Aurora real, diguem, a la ficció, la Rosa, no? Llavors, de cop i volta, passen pel costat d'una sastreria on ell s'havia fet un vestit que, evidentment, no havia pagat. I, per tant, el reconeixen i els persegueix. Bé, doncs tota aquesta simulació per un carrer que acaba amb una gran cruïlla, en la qual veiem a mig de la cruïlla una cosa que avui dia ja no es veu, que és la Guàrdia Urbana dirigint el trànsit des d'una mena de plataformes circulars elevades.
1: Aquells guants, aquells
0: cascos blancs, amb aquestes plataformes d'un color amb ratlles blanques i vermelles. Això abans era habitual, als anys 60, ara, evidentment, ja. En va haver una fins bastant temps al carrer Urgell, carrer Urgell que era en Londres o Buenos Aires, que hi era, però, evidentment, ara ja no n'hi ha cap. Doncs tot això passa al barri del Congrés i els Indians, i en concret a la zona tots els habitatges que es van fer quan el Congrés Eucarístic del 1952, que va ser per Barcelona, després de l'exposició internacional de l'any 29, el primer moment que Barcelona s'obria de nou al món després de moltes dècades tancat i que, en fi, va ser un... Entre altres coses, aquest Congrés Eucarístic va portar que en aquest barri, que després ha canviat de nom però ha deixat el Congrés, es fessin 2.700 habitatges, perquè ja en aquella època també, malgrat que la gent es pensi que no, també hi havia problemes d'habitatge. L'habitatge ha sigut un problema continu amb aquesta ciutat. Doncs bé, allò no només és aquesta zona de, que hi ha al voltant de la plaça del Congrés Eucarístic, el barri del Congrés i els Indians, sinó que en concret és la cruïlla entre els carrers Cardenal Tedeschini i Espiga.
1: Com ho saps, això?
0: Perquè, bueno, intuïa que podia ser ja per alguns carrers, es coneix una mica i vaig fer un passeig cap allà, un momentet a veure-ho exactament. Podia ser aquest tipus d'edificis, els del Congrés Eucarístic, són molt concrets, estan edificats d'una manera molt determinada. També és veritat que, en fi, he passejat com tants altres llocs, però també per allà, llavors dius, escolta, això és probable que pugui ser aquí, anem a veure si realment és, i sí. És aquella cruïlla, és una cruïlla molt ampla, tampoc n'hi ha masses, i per tant ho vam trobar.
1: M'agradaria saber si hi ha algun barri de Barcelona que no domines.
0: No ho sé, algun deu haver, però poquet. En aquest cas diria que Barcelona està bastant sota el radar, com a mínim una part important.
1: Vinga, ara ens partim.
0: Doncs això que dèiem, amb el Carlitos hi ha diverses seqüències, n'hi ha una altra, és a dir, ell no direm per què, el Manolo el tanquen a la presó, el tanquen al Model, hi ha alguna façana de la Model Recursos, però tot està rodat també a plató, als interiors, i quan surt el veiem un carreró que està al barri del Raval i es torna a trobar amb el Carlitos, no? I el Carlitos li diu, escolta, i a més li diu, perquè és molt divertit, això ho direm, tampoc és un spoiler, diu, escolta, diu, cada dia sóc més com tu, diu, acabo de vendre un cromo a 10 nens del col·le, el mateix, diu, el problema és que ara se n'han donat i em volen posar fi, no? Diu, què he de fer? Diu, això és part del problema, per què no estudies alguna cosa? Diu, home, però tu val que es quala la pena i es queda així com hi ha l'aire, com volem dir que no. Bé, doncs, tot això passa amb un carreró petitó del Raval que es diu el carrer Santa Margarida, que aquest carrer no està massa lluny d'aquí, està entre Sant Pau i Marquès de Barberà. És un carrer petitó i aquest dia, i com es pot saber que és aquest carrer? Façana i façana que surt al final del carrer, i aquest carrer ha sortit a diverses pel·lícules, i per tant hi ha una forma d'aquests edificis al final, aquest sí, si ho coneixes saps que és allà, i si no, no hi ha manera de saber-ho. Eh?
1: No, però pots imaginar, potser el barri, però...
0: Exacte. Dic en aquest cas, a la pel·lícula crec que arriben a aparèixer, perquè després hi ha un enterrament, que ara en parlarem, fins a quatre fills,
1: sí.
0: Però en va tenir 11.
1: Déu-n'hi-do,
0: I això tampoc ho va desmentir mai, perquè com a mínim que sàpiga va tenir 4 dones.
1: Per potser tant, ell mateix alimentava aquella...
0: Però ell ho alimentava, exacte.
1: Li
0: quan li preguntaven aquestes coses, deia, bueno, pues està aquí, no? Perquè al final dius, escolta, no et vas divorciar mai, no? Pues està aquí. Vinga. Bé, i acabarem al cementiri de Montjuïc. Tampoc és un spoiler, crec que ho podem dir, durant tota la pel·lícula, com ella està constantment fent estafes, enganys, constant. N'hem parlat poc de l'editorial, perquè també és un plató, però estan molt ben aconseguides totes les seqüències que es roben a l'editorial, perquè es veu i es percep clarament el poc glamour que era en aquell moment ser dibuixant de TV. O sigui, és un grup de persones que dibuixen, tancats, van fent làmines, les deixen en un calaix i el dia següent, és a dir, fins i tot l'Òscar Aibarri van preguntar, escolta, però com és possible que facis una pel·lícula del Manuel Vázquez i no la facis del Paco Ibáñez? Diu, home, diu, perquè el Paco Ibáñez era una persona que anava allà, treballava molt i tornava a casa. Això no és comercial. El que és comercial és un autèntic vividor com era el Manolo Vázquez, no? Doncs allà el veiem constantment i hi ha diverses vegades que les fa de tots els colors, tant amb l'administrador com amb diguem, el cap de l'editorial, que són molt divertits, tant l'Àlex Angulo com el Guillén. Diverses vegades diu que seria mort el pare. Cosa que no, però ho repeteix. Al final sí, al final es mor. Al final es mor i l'enterren al cementiri de Montjuïc. Per tant, veiem una seqüència a la part final de la pel·lícula, la típica agrupació amb aquests edificis horitzontals de pedra on hi ha els nínxols i ell no pot posar una làpida, no té diners. En fi, ja també hi ha una seqüència divertida llavors, però el que és més divertit de tot és just quan surten, que surten per la porta principal, la que hi ha al carrer de la Mare de Déu del Port, és a dir, aquella que hi ha quatre columnes i les portes de ferro, surt ell amb l'administrador, que és l'Àlex Angulo, que diguem que no tenen gran simpatia. L'Àlex Angulo ambiciona 100% doncs, tenir uns 600 i pagar-lo a lletres, i en fi, hi ha una seqüència que no direm res més, però que és bueno, genial del que és aquesta pel·lícula i del tarannà fins l'últim moment que té el, en aquest cas, el Santiago Segura o el Manuel Vázquez, que, si em permets, ara que estava pensant, sí, que potser per tancar-ho, que no ho hem dit, no acaba aquí, sinó que la pel·lícula torna a acabar amb la Dia de Sant Jordi, 30 anys després, no direm com ni què, però qui està signant llibre

0: al mateix, perdó, TVOs, al mateix lloc, que és el Manolo Solo, és a dir, el Paco Ibáñez, i allà hi ha una trobada entranyable, que no explicarem res més, però que jo crec que és un bon colofó d'una pel·lícula que no deixa de ser una radiografia de la ciutat i un homenatge a aquests dibuixants del món del TVO.
1: I, si em permets, una de les coses que més em va agradar a mi d'aquesta pel·lícula és... potser no és així, però a mi em va donar la sensació de que anaves veient els seus personatges a la vida real.
0: I tant.
1: Algun dels
0: Clar.
1: Personatges
0: sí, sí.
1: Vale, aquesta és
0: sí,
1: tal,
0: sí.
1: tal dona, no?
0: I sí, sí, sí, sí.
1: Més enllà del botó ni sacanillo.
0: I tant, i tant, i tant. I està fet
1: és meravellós, això.
0: Molt de carinyo. Es nota que també aquest Òscar Aibar, doncs, el director i guionista, sí, sí. també havia sigut dibuixant i, per tant, diguem, tot aquest esperit el tenia. I el
1: doncs,
0: té.
1: Us recomanem que veieu Gran Vázquez.
0: A Netflix.
1: A Netflix, bueno... Passaré una tarda molt divertida.
0: Segur que sí.
1: Què veurem d'aquí 15
0: doncs,
1: dies?
0: Doncs la pel·lícula del moment.
1: Demà.
0: La pel·lícula del moment, tant des d'un punt de vista que gent que l'exalta, com gent al contrari, que és Cronos. L'han estrenat aquest cap de setmana.
1: Ja l'has vist tu?
0: Sí, sí, la vaig anar a veure el diumenge. Just vaig tornar el dissabte a Barcelona i la primera
1: ja
0: vegada el diumenge va ser anar a veure Cronos. Recomanable.
1: Sí?
0: Recomanable. Ja en parlarem, perquè és una pel·lícula que l'has d'anar a veure d'una manera determinada. És a dir, no, és una pel·lícula que no pot tocar tot, i és una pel·lícula que, a més, en fi, ens cau molt proper aquí. Però és molt clar. Recomanable.
1: És que els que vam viure en primera persona
0: clar,
1: aquell
0: clar,
1: moment
0: clar.
1: I vam cobrir,
0: sí, sí.
1: És una pel·lícula que tenim ganes de veure, ens impacta. Ara m'expliques com l'hem de
0: sí,
1: mirar,
0: sí, sí. I parlarem, evidentment, ho has dit, de la finestra, hi ha
1: sí,
0: moments
1: sí.
0: que serien d'aquí de la finestra.
1: Podríem explicar-ho des de...
0: Home, no estaria malament.
1: A veure com estan les obres.
0: A veure com estan les obres, però si,
1: si no ens ho plantegem.
0: Si ens deixessin posar davant, entre la parada de metro i el Liceu, és a dir, allà on està, doncs...
1: Ara està fatal,
0: el
1: això.
0: Que ara aquest tros no pot ser, seria el lloc ideal doncs, per poder explicar la pel·lícula.
1: Ho parlarem.
0: Vinga,
1: si
0: per què no?
1: Fer-ho.
0: Tenim 14 dies per endavant.
1: Eugeni Ossàcar, un plaer tenir-te aquí una temporada més.
0: Encantat i, en fi, seguirem explicant coses que esperem que la gent li interessi
1: que molt.
0: A reveure.
2: Cada migdia, a partir de les 12:20, escolta La Ciutat a Onda Cero Catalunya.
3: Renueva la tecnología y el equipamiento de tu negocio con el renting de Grenke. Alquila manteniendo tu liquidez sin desembolsos iniciales y pagando cómodas cuotas mensuales tanto si necesitas renovar un ordenador, mobiliario o instalar una placa solar. Estudio gratuito sin comisiones ni gastos de apertura. Infórmate en grenke.es.
4: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29 i gracare.com.
2: La Ciutat, amb Míriam Franc.

0: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
1: Fa una estona que l'Eugenio Sacara ens ha parlat del gran Vázquez, la figura o la pel·lícula que
2: la Miriam,
1: ens parla... Sí, la gran Franc,
2: sí.
1: Que ens parla del Manuel Vázquez, un perla
2: però
1: una mica.
2: No era gaire Franc.
1: No era gaire Franc, no com jo. Us hem preguntat, el Robert us preguntava al principi del programa si vosaltres coneixeu alguna persona que s'assembli, no?
3: Inestable,
4: anònima,
2: famosa.
1: Qui vulgueu.
4: Aixeques una pedra i en surten 10.000 aquí.
1: Escolteu el que ens diu l'audiència.
5: Bon dia.
1: Hola.
5: Pues yo, mira, del grupo de amigos con el que salimos, hay una pareja...
4: Uy, trapos, sí, trapos sucios.
5: Cuando paga él no hay ningún problema, ¿eh? O sea, saca el dinero y sin problema. Pero cuando lo saca ella...
4: Ay.
5: Esto ya es otra cosa, porque ella empieza. Yo digo, bueno, pues dejamos, yo qué sé, algo de propinilla, ¿no? Uh-huh. Que tampoco vamos muy sobrados, pero bueno, algo de propina. Uh-huh. No, que propina yo no dejo. Uh-huh. Pero es que una vez, lo peor fue que una vez sacó las cuentas y dijo, no, yo no dejo propina. Pero lo peor es que va diciendo, no, es que propina no se deja y va cogiendo el dinero. Entonces ahí fue cuando yo me mosqueé una vez, porque le dije, a ver, si tú no quieres dejar propina, no dejes, pero lo que no vas a hacer es a quedarte con el dinero de los demás que hemos dejado la propina.
1: Claro.
5: Y dice, no, es que esto no se deja. Y le dije, vale, pues tú no dejes, pero los demás sí que hemos dejado.
2: Claro.
5: Y el marido siempre le riñe, ¿eh? Porque ya te digo que él, pero ella es así. Yo creo que ella nunca va a cambiar, ¿eh? Y a veces cuenta unas cosas... Un día dice, no, me hacía falta una cebolla, pues me fui a un supermercado, abrí el paquete y me traje una. Pero bueno, cosas de estas cuenta 50.000. O, uy, que me ha gustado este anillo, pues me lo pongo y me lo llevo.
1: ¿Qué me dices?
5: Yo con ella no salgo, sola,
1: no, normal.
5: Me da hasta miedo.
4: A ver.
5: Adiós.
1: Bueno, no tiene un nombre ni robar, ¿eh?
4: Sort que no li agraden els cotxes. Oh, mira, veo este Ferrari, este, venga.
2: Pa mi. Teléfono de aludidos, 676-760908, per si hi ha al·lusions.
1: Sí, aquesta amiga que ens està escoltant, bueno, i sap qui és, doncs que es defensi.
4: Si alguna persona es reconeix.
2: Sí, clar, potser aquesta amistat ja està a les acaballes després d'aquest amistat.
1: Home, jo què vols que et digui, eh? El meu consell és...
2: Deja-la.
1: Exacte. Seguiu explicant-nos-ho al WhatsApp del programa, al 676-760908. El que volem ara és repassar al cor. I ho fem, com sempre, amb en David Cervelló. David, què tal? Bon dia.
6: Molt bon dia. Deixem el cor i anem amb aquesta persona.
2: Sí, no, aquí a l'enjúria.
1: Vols opinar, no, també?
6: Aquesta amiga de lo ajeno, que directament jo crec que es mereix una entrevista.
1: Totalment.
6: I difundir la seva imatge a tots els mitjans de comunicació per no convidar-la a un cafè.
4: Jo crec que el món del faranduleo n'està ple, de
1: perles,
4: petits grans
6: bàsquets. Sí. Pot ser, sí.
1: Totalment.
6: D'aquella que, mare meva, això de la propina m'ha encantat. O sigui, diu, no... me la quedo jo.
4: Sí, sí,
6: meva,
1: tindria tantes coses a dir sobre aquesta qüestió, però no em vull ficar camises d'onze hores. Vinga, va, comencem.
6: Vinga, pues anem amb Pronto. Bueno, sí, Pronto, que dius, mira, comencem d'hora, però ja directament guerra en televisió.
1: Ai, què passa? No.
6: Bueno, novedades, fitxajes, sorpreses... Bueno, els agrada posar aquest clima hostil.
2: Com,
6: no?
2: Que ara
6: a
2: la cadena Telecinco han començat una cosa que és com allò que es feia a Passapalabra abans, que era no es pot dir la paraula.
1: Ah, no? Ah, vale.
4: No es pot dir
2: allò rodó.
1: Sí, doncs, de l'abecedari.
2: L'abecedari, sí. Doncs ara diguéssim que a Telecinco fan allò que feien fins fa uns mesos a Passapalabra.
1: Per això hi ha guerra. Bueno.
2: I a més m'ho han posat a l'hora de la Sonsol de Sònega a Antena 3.
1: Mentre no hi hagi guerra a la ràdio, tu, que estem molt tranquils.
2: Jo diré una cosa. Entre Sueños de Libertad, ja a Hora Sonsoles, i la Passapalabra, és que no hi ha res a batre aquí. És la tarda imbatible.
1: Totalment d'acord. Totalment d'acord. Tothom a Antena 3. Vinga, què més
6: també
1: porta
6: Pronto?
1: També
6: tenim a Pronto a Serraf Nadal. Les vacaciones més especials con sus hijos y con Chisca. I estan allà, pues mira, que se'ls veu feliços, se'ls veu bé, fins

0: Si tot sembla que Rafa estigui remuntant el partit,
1: sí,
0: ja sé a quin partit ens referim.
1: Sí. El partit capilar.
2: Potser l'últim intent ja, eh?
0: Exacte. Sí.
3: Potser tenia garantia i ha tornat i diu, venga, una última vez, i li ha enganxat.
2: Esto se ha roto, eh?
3: Sí.
2: Llevo menos de un año y se ha roto.
3: Esto no va, eh?
0: Tenia pelates de petita, però estic remuntant la pel. Sí, doncs imagina't tu com està. Bueno, també tenim Tracer Coronado Rey, el gran drama de Jacob.
2: Oh, sí,
0: bueno,
2: és que té uns marrons a sobre amb la dona.
0: Bueno, seria un dracón, un dramón.
1: Sí. Que Jacob té pinta de... Una altra cosa que acaba amb món, no? Val.
2: No, no sé què vols dir, però
3: jo
2: no sé que, ho diguis.
3: Jo sí que l'he entès, però...
2: Jo no, però no ho diguis.
3: Però d'on ho treus? D'on ho treus, això?
1: Jo, per la cara.
3: Per la cara, eh?
2: Miami sí. Me lo confirmo.
3: Totalment no gratuït, eh?
0: Bueno, doncs
2: canvia de tema.
0: Sí, jo ja vaig cap a Letícia. Todo lo que la monarquía le debe.
1: És a dir, todo. Bueno, pues todo.
2: Com el gran Vázquez que devia...
1: Sí, sí. O sigui, no s'han vist... Aquesta casa no s'han vist amb una altra, que la que tenen amb aquesta dona, que els està salvant la imatge pública, l'exposició pública de tot el que fan.
2: Sí, sí.
1: És meravellosa.
0: Bueno, i també m'interessa de pronto el maquillatge que ressalta el bronceado, perquè us he dit tot l'estiu i competint amb samarreta de tirants d'atletisme, tinc un moreno paleta que és maco de veure, també.
3: Un mosaic,
0: bueno,
3: eh?
0: En fi. Sí, en fi, mare meva. Anem amb Hola, Leonor Ilusionada.
3: Ay,
0: comienza
3: mira.
0: La universidad, las claves de la nueva etapa y los nuevos retos de la princesa.
2: Pues serà més gran que la resta, clar, perquè ha començat dos anys.
0: Ahí está. Efectivamente, ya ha comprado todos los libros de texto del primer curso. Tiene periodismo, información, política, sociología y, por supuesto, monarquía. Pero ojo, sin pasarse, de la editorial justa. Tu imagina't allà agafant les llibretes, els bolis...
2: Demà en parlarem d'aquest tema aquí al programa.
3: No, no, els hem pagat nosaltres.
1: Sí, sí. Aquest dimarts sortia...
0: Exacte.
1: Que més vaig...
3: Jo he pagat una lletra del llibre d'història, l'he pagat jo.
1: Ho vaig comentar aquí amb un company de la redacció, que la portada del periòdico d'ahir era una imatge a 5 columnes de la Leonor, com si fos companyeros, com a salir de classe, allà al mig del vulgo, barrejada, i deia, s'enfrenta a la universitat, tal, com si fos una persona normal.
2: Sí.
1: I dius, no, no ho és.
0: Vale. Doncs seguim amb persones no
2: normals. No els
0: poden
2: suspendre, no? No tenen...
1: Què va?
3: Jo, si fos profe, diria...
2: Ara te
3: vas a cagar. Honor, pega.
2: Però i si és bon estudiant...
3: 4,9.
2: Sí. I que venga el padre a reclamar.
3: Que venga a reclamar.
0: A revisió d'examen, eh?
2: Exacte.
3: Sí.
0: Tu t'imagines? Bueno, sí. Seguim amb gent, anem a dir, no normal. Cayetano Martínez de Irujo nos recibe en su Palacio de San Sebastián.
1: Ja és tot redunda, tot això, eh? Palacio,
2: mi palacio, eh?
0: Sí.
2: És com...
0: Sí.
2: Pretensiós.
0: Sí. ¿Dónde quedamos? ¿En tu casa o en mi palacio?
2: En mi palas.
1: Té un palau a la meitat de l'Espanya, aquest home.
2: Mare de Déu, senyor.
0: Sí. Jo, com a molt, he jugat a pales.
2: I punt, a la platja aquest estiu, no?
0: Sí.
2: Molt bé.
0: Sí. És el màxim que he fet així, diferent. Bueno, anem amb lectures també, Leonor. Leonor revoluciona la universidad. Las anécdotas y curiosidades de su nueva vida como estudiante.
2: Com et fa l'amiga de Leonor?
1: Clar.
2: Vull dir, clar, pobra, jo penso, potser punts. Està sola, eh?
1: Li passes com una persona normal. Sí. Si ella veu alguna cosa que... Això li deu impactar a ella. Algú que la tracti com... Perquè el normal seria que algú, tothom vagi allà fent-li la reverència, no? Mm-hmm. Tracta-la com una més, com si fos una senyora...
3: Clar, però tu deus pensar de primeres que qui et vingui...
1: Per
3: vingui
1: interès.
3: Qui et vingui, bé, que et vindrà per interès, sí. Per qui ets, no?
2: Sí, totalment. Mm. Bueno, que li vagi molt bé el curs.
0: Anem amb una notícia que a mi m'ha deixat més tranquil, que és Cumbre d'Estrelles en el Festival de Venècia. Però fixeu-vos que George Clooney ha recuperat la cana natural. Perquè s'havia tenyit per fer un personatge d'un musical, crec recordar, Broadway, i li quedava fatal. Però fatal és pitjor.
2: Clar.
0: Sí, i ara torna a recuperar, doncs, clar, com l'hem vist sempre, no? Que a vegades això també...
3: La cana
0: també
3: sexy. Important.
0: Així molt... Sí, bueno, en aquest cas sí.
1: Què passa és que... Gerard pot confirmar això. La cana sexy.
0: Saps què passa? Que
3: no
0: igual es pensava...
3: Bé, no
0: igual es pensava que anava al Festival de Canes.
2: Ah,
0: però no, és
3: home.
0: Bueno, ja està. No,
2: tu estaves fent el sobre,
0: això. Eh? Sí, feia temps.
3: La portava preparada.
0: Sí.
2: No l'hem vist a venir,
0: també tenim,
2: eh?
0: No.

0: Marc que li pagui, ja ho no entenc.
1: Pues vaja.
2: És la senyora de los anillos.
0: Sí. Sí.
2: També venga, tenim tots els detalls del funeral de Harald de Noruega i Verónica Hidalgo rompe su silencio. Creo en su inocencia tras la detención de su marido. Bueno.
3: Molt bé.
4: Molt bé, tu.
0: Va, semis d'Espanya, sí, aquesta, no?
3: Sí.
2: Sí, bueno. Va, anem amb 10 minuts.
0: Que home, l'amiga de la, l'amiga de la, que... la Montse.
2: Sí. Aitana. Solidaria con los niños enfermos. La cantante visitó por sorpresa la unidad pediátrica oncológica de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona.
0: Que és molt important, bueno, aquesta unitat, i que fa una tasca,
4: sí,
0: importantíssima.
4: Sí, tant.
2: Totalment. Doncs escolta, és important que aprofitar, no, la, les coses bones que et dona la fama,
3: doncs sí,
2: també porten una mica aquestes responsabilitats, de donar exemple, i també en defensa del català també... també sembla que ha fet alguna,
3: bueno,
2: alguna cosa, per tant... Mira.
3: Hem dit amb el Gerard, no tenia una cançó,
4: clar,
3: en català,
4: diu,
3: però bueno...
4: M'agradaria mantenir la llengua,
3: és
4: però clar, no,
3: la
4: diu,
3: llengua,
4: no diu quina,
3: ah,
4: perquè no hi ha, sí, un bri de català...
3: Igual, que ho demostri les seves,
2: igual,
3: cançons,
2: el,
3: no?
2: Però és que igual, igual el Plex també coneix bé la llengua, bueno, és igual.
3: Bueno, no,
0: en alguna ocasió...
2: No, a veure...
0: Sí, en alguna ocasió l'he vist intentant parlar per català i no parla gaire bé, eh?
3: Vinga, va, Mario, sí, Casas, sí, anem a...
2: Bueno...
4: A lo que importa, eh?
0: Vamos allá. Sí,
3: no és gaire el meu estil. No és el meu estil.
2: Ni ha vist la Leonor, de cop i volta ha vist el tors.
3: Però és que la Leonor ja m'ha explicat que comença la universitat. Bueno,
4: està més fort que el vinagre, sí, tio, eh? Està més fort que el vinagre.
3: Més que mai, no?
0: Això t'agafa,
2: sí,
0: per les...
2: Mario ja no...
4: Més catxes que mai.
3: Sí, sí, sí.
0: Això t'agafa...
2: Ja no
4: Mario
2: Casas...
4: Mario Catxes.
2: Mario Catxes m'agrada molt.
3: Ben trobat, també.
0: Això t'agafa pels malucs,
2: sí, que més que... Més que una casa ja és un edifici, no? Perquè,
4: sí, sí,
2: edifici de no fixar-se amb el, sí, seu, amb el seu tors. I al seu costat, Melissa Pinto, que ella sempre ha de pensar què pinto.
3: Jo pinto aquí, no pinto nada.
2: Sí, sí, sí. Aquí no pinto nada. Bueno, també surt un gos. I,
0: un gos.
2: A mi m'agrada ser descriptiu, perquè a la ràdio,
3: bé,
2: sabeu, clar, s'ha de
0: la raça pomerània.
3: Molt bé, molt bé.
2: Ah, veus? Mira, això no ho sabia, molt,
4: gos
2: molt
4: de iaia,
2: dada,
4: eh? I... L'anomenat gos de iaia.
2: Sí, sí, és molt més gran. Sent un gos petit, és molt més gran el gos que el biquini de la noia. Bueno, apuren sus vacaciones en Cantàbria. ¡Qué maravilla! Y el festival de cine de Venecia, también las españolas arrasan en la alfombra roja.
3: Molt
2: a
3: bé.
2: Semana... També hi ha els temes que ja coneixíem. La princesa Leonor ja conoce sus compañeros de classe. És bonic,
3: no,
2: això. Aquí t'ha tocat de tutor, no? T'ha tocat la A, la B, la C... Bueno, aquestes coses. Aquí ens diuen que Georgina conquista l'alfombra roja del Festival de Venècia. I també tenim a Lídia Lozano, su marido Charlie, cada dia m'ha recuperat.
4: Molt bé.
0: Bueno, ens n'alegrem.
3: Sí, i tant.
2: Totalment.
0: I qui hi ha aquí? David, qui hi ha aquí sota?
2: Home, la Tita.
3: T'agrada
2: la Tita, sempre. Sí, home, la baronessa Thyssen alquila su barco por 16.000 euros al dia.
4: Al dia.
3: Molt baratet.
4: Ojo,
3: sí.
0: Algú té d'aquí 16.000 euros per anar a fer un cap de setmana?
3: Home,
0: perquè anem tots, llavors.
3: Per deixar-los en un dia, no.
0: Pels temps.
2: Jo saps què faria? Com que la gent, ara, tothom ha de compartir fotos en veleros i tal, pues us feu un grup de WhatsApp, unes quantes mil persones, l'alquileu un dia i aneu,
3: clar,
2: fent torns de fotografia.
3: Molt bé,
2: saps?
3: Molt bé.
2: I
3: 5 minuts
2: cadascun,
3: clar. Molt bé,
2: 5 minuts cadascun, exacte. Aceleren. Mare meva, tu, 16.000 al dia, eh?
3: Déu-n'hi-do.
2: Em costa imaginar aquestes xifres.
3: I que més hi haurà
2: en
3: gent,
2: fi,
3: que
2: bueno,
3: ho
4: és gravíssim, eh?
3: Va, acabem amb Mia. De què destaques de Mia que t'agrada tant?
2: Són molts euros, eh? Bueno, a Mia, una casa més ordenada en un fin de setmana. M'ha interessat. M'ha interessat,
3: sí,
2: sí,
3: sí. Molt útil.
2: Perquè jo he sigut arribada de l'estiu del campionat de Corea i dic, mare meva, em costarà més ordenar la casa de com la vaig deixar que tot això. Ho vaig fent per fascicles. Con el número 1 gratis el lavabo, que és el que costa més, i així vaig fent. En fi, déu-n'hi.
0: Mira, doncs, t'ofereix el Mia 6 reformes de bany a low cost.
3: Sí, sí, pues...
2: Sí, sí, no... El que passa és que només tinc un de banyo, però bueno, sí, sí, sí, ja farem.
3: David Cervelló, t'escolto al Nits de Ràdio i de Zero a l'Infinit.
2: Ah, exactament, abans amb bones mans.
0: Gràcies. Una abraçada. Estem contents que estem junts el diumenge. És el dia que ens faltava.
2: Sí.
3: Podríeu fer un,
2: sí,
3: programa junts, un altre.
0: Hauríem de.
2: Bueno, mira, jo...
4: Dupont i Dupont.
2: Sí, algun dia, algun dia.
3: David, una abraçada.
2: Cuideu-vos.
3: Com podem resumir aquest programa? No sé. El perla.
0: Perles.
3: Sí, perquè entre el robatori, el gran Vázquez, sí. El David Cervelló...
0: Els perles.
3: Nosaltres.
0: Els perles.
3: Doncs els perles. Amb aquesta paraula resumim el programa

0: cap a la feina, reconeixement cap a la feina del director o trapero. No entraré en especulacions, és una decisió personal seva que òbviament respecto. M'hagués agradat que acabés el mandat en les seves tasques com a director general.
1: La consellera d'Interior, Núria Parlon, vol evitar la polèmica, com acabem d'escoltar, però deixa la ciutadania sense unes explicacions clares i convincents. Avui s'havia d'anunciar la remodelació de la cúpula del cos policial, però ningú esperava que trapero, el flamant fitxatge electoral de Salvador Illa en matèria de seguretat, en formés part. Els motius, ara per ara, d'aquest pas al costat són una incògnita.

0: De moment, Trapero guarda silenci, però els partits de l'oposició ja han disparat contra la consellera Parlon i contra el mateix president Illa. Ricard Giménez, bona tarda.
1: Bona tarda, Gavi. Junts, CUP i Vox demanen directament la dimissió de la titular d'Interior.
2: La consellera Parlon hauria de plegar. És la màxima responsable del Departament d'Interior i el Departament d'Interior ha fet aigües.
3: No només nosaltres demanem la dimissió de la consellera Parlon, que òbviament està damunt la taula.
4: Evidentemente, Trapero, estamos de acuerdo que se vaya, pero quien tiene que dimitir o tiene que ser cesada és la consellera d'Interior, la senyora Núria Parlon.
1: El PP veu el govern immers en un desgavell pels darrers canvis dels càrrecs, mentre que Comuns i Esquerra troben lògica la dimissió de Trapero per l'acumulació d'errors. Les dues formacions volen que Interior obri una nova etapa. Si no, no descarten reclamar responsabilitats polítiques.
0: I des del món sindical, el portaveu d'USPAC, Albert Palacio, desconfia de les bondats d'aquesta remodelació. Són declaracions a Onda Cero Catalunya.
5: No entenem tots aquests canvis, siguin per canvis polítics, o siguin per dimissions, o siguin per amiguismes, o siguin per el que sigui. No es pot portar una empresa, i en aquest cas un cos policial, d'aquesta manera.
0: Se li gira a feina a la consellera, que avui també està gestionant el temporal de pluja que està afectant Catalunya, de moment amb menys intensitat del que es preveia, tot i que amb algunes incidències en la mobilitat. Ana Utiel, bona tarda.
6: Bona tarda, Gavi. L'AVE entre Barcelona i Madrid ha estat tallat durant dues hores per la caiguda d'un llamp a la catenària. La pluja també ha descarregat amb força el Ripollès i la Garrotxa, tot i que la suspensió de les classes i les restriccions en la mobilitat afectaven cinc comarques de Barcelona. El Vendrell, un dels municipis afectats per aquestes mesures, alguns veïns no entenen per què han rebut les alertes.
7: Penso que ho fan una mica malament tot, perquè quan tenen que fer realment una alerta no la fan, i el dia la que es valia fa tres setmanes, i ara sembla que qualsevol cosa que una mica de pluja ja fan l'alerta per curar-se en salut.
8: Penso que s'han adelantat, perquè això ja va passar també una altra vegada. S'han adelantat i tendrien que haver esperat el dia d'avui.
6: El Departament d'Interior ha defensat tant l'aplicació de les restriccions com l'aixecament ara d'algunes d'elles.
9: Evidentment, el que sí que s'ha proposat és l'aixecament de la mesura de no mobilitat, perquè ja no estem en aquesta situació tan elevada de 5 sobre 6, sinó que estem en un nivell de 4 sobre 6, en el que aquesta mesura ja no la veiem, que és determinant per les persones.
6: Paraules de la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
0: La Fiscalia demana l'internament en règim tancat per als dos menors de 16 anys detinguts pel crim de Manresa.
6: És la mateixa mesura que ja s'ha aplicat per als altres dos detinguts, dos menors de 15 i 16 anys arrestats la setmana passada.
0: I en plan econòmic, Saba proposa recuperar els peatges pels tipus de vehicle i pels quilòmetres recorreguts en l'autopista.
6: Ho ha defensat el president de Saba Infraestructura, Salvador Alemany, en un esmorzar informatiu al Col·legi d'Economistes.
10: Assumir els principis europeus de qui usa paga i qui contamina paga. Això vol dir vincular el cost que assumeix l'usuari amb l'ús real que fa de la infraestructura.
6: Alemany desvincula aquest sistema tarifari únic del finançament de les grans inversions en les autopistes.
0: El titular d'esports ens el porta el Víctor Llucià. Víctor, bona tarda.
11: Bona tarda, Gavi.
0: El Barça de Hansi Flick debut a la Lliga de Campions al Camp Nou.
11: Sí, arrenca el gran somni de l'equip culer, l'anhelada Champions, i avui arrenca el camí per tractar d'aixecar la sisena de la seva història. El primer rival de la fase de Lliga serà el Feyenoord, que dirigeix l'exculer Giovan Bronckhorst. Eric García es baixa per una sanció que arrossega de la temporada passada en un duel que arrencarà al Camp Nou a 3:15 de la tarda. Ahir el Real Madrid va arrencar la competició europea victòria per 2-1 sobre l'Inter de Milà. El Betis, gràcies al català Marc Bartra, també va aconseguir el triomf, i el Villarreal va caure contra el Borussia Dortmund.
0: Doncs acabem de completar aquesta previsió del temps amb la Noelia García. Noelia, bona tarda.
12: Bona tarda. Durant les pròximes hores, molt pendents a Catalunya d'un fort episodi de precipitacions. Aquesta tarda s'esperen ruixades

0: Xerts i tempestes localment molt fortes amb calamarsa. Molta precaució al litoral central i al Pirineu de Girona. Avís taronja i perill important per pluges que podran ser torrencials i acumular més de 60 litres per metre quadrat durant una hora. Les precipitacions aniran remetent al vespre, excepte al litoral central, on continuaran fins a la matinada. Avui baixen notablement les temperatures. 26 graus a Girona, 29 a Barcelona i a Tarragona i 31 graus a Lleida. Demà dijous temps més estable, sol i cel clar, però com dèiem, de matinada possibles ruixats al litoral. Les temperatures pujaran al Pirineu i a la resta pocs canvis. Màximes de 29 graus a Girona i a Lleida, 28 a Tarragona i 27 graus a Barcelona. Baixaran notablement les temperatures mínimes i la nit serà fresca. És una informació d'EMET.
1: Gràcies, Noelia. Passen gairebé 7 minuts de 2:45 de la tarda. Dani Sánchez al control tècnic.
2: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
1: La compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, no ha servit per conèixer els motius de la dimissió del director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. El que sí sabem és que ha decidit plegar, tot i tenir la seva confiança i també la del president de la Generalitat, Salvador Illa, tot just quan la cúpula policial, Ricard, s'està reorganitzant amb la sortida de figures properes també a Trapero.
3: Sí, Parlon ha reconegut certes discrepàncies professionals, sense tallar quines, però no creu que hagin estat el motiu de la seva dimissió. De fet, assegura que es tracta d'una decisió personal que ell mateix li va comunicar a finals d'agost. Sense entrar en més especulacions, Parlon assegura que volia que Trapero acabés el mandat i només ha tingut paraules d'agraïment amb el fins ara màxim dirigent polític dels Mossos.
4: Jo no faré autocrítica de les relacions personals. Jo crec que hem treballat bé. Òbviament, no amb tot podem estar d'acord sempre amb els nostres companys de feina. Per tant, jo aquí no hi entraré. Crec que s'ha fet una bona feina. Crec que amb aquesta feina hem de continuar. Òbviament, el director Trapero tenia plena confiança per part del president de la Generalitat.
3: El substitueix Ferran López, a petició de la mateixa consellera, que, recordem, ja el va rellevar durant el govern del 155, quan Trapero estava investigat pel procés. El cert de tot plegat és que la cúpula policial està immersa en un seguit de canvis que parten del cos, per diversos motius, a persones properes a Trapero. Fa poc, el màxim responsable de Seguretat Pública va fer un pas al costat i avui mateix Parlon ha anunciat a Sílvia Catà com a comissària en cap del cos. Es converteix, així, en la primera dona que dirigeix la policia catalana en substitució de Miquel Esquius, que deixa el càrrec per jubilació.
1: Trapero tanca així una nova etapa al capdavant dels Mossos, una figura que des del comandament policial ha viscut alguns dels moments més cabdals de la història recent de Catalunya, en algunes ocasions, Ricard, també acompanyat de certa controvèrsia.
3: Sí, Josep Lluís Trapero va començar a ser una de les cares visibles dels Mossos d'Esquadra després de l'atemptat jihadista del 17 d'agost a la Rambla i a Cambrils. Va liderar de forma exitosa la comunicació policial i l'operatiu contra els terroristes i també la defensa de l'actuació del cos davant algunes teories conspirativas.
5: Todo eso buscaba hacerle llegar a la ciudadanía que algo que había hecho mal el cuerpo de Mossos de Escuadra había originado o había posibilitado esos atentados. Eso es lo que no hay derecho. No hay derecho a hacerlo con Mossos y no hay derecho a hacerlo con nadie.
3: Va tornar a copsar el focus mediàtic amb el referèndum d'independència del 2017. Va ser cessat pel 155 imputat per l'Audiència Nacional. Tot plegat el va convertir gairebé en una icona per l'independentisme fins que va fer aquesta declaració com a testimoni en el judici a la cúpula política del procés.
5: Acciones, por cierto, que teníamos previstas desde dos días antes.
6: ¿Acciones cómo? ¿Cuáles?
5: La detención del president i de los consellers, si evidentemente se nos ordenaba.
3: En l'última campanya de les eleccions catalanes, Salvador Illa va anunciar que el fitxaria com a director general dels Mossos si guanyava els comicis i, dit i fet, des de llavors, com a càrrec polític, una de les seves prioritats ha estat la lluita contra la multireincidència i el control d'armes de foc.
5: I a l'escenari que nosaltres preveiem i pel que treballarem és que una persona que porti a sobre una arma de foc, el Codi Penal automàticament ha de tenir una pena assignada que impliqui que aquesta persona vagi a presó.
3: Un mandat de 2 anys en què també s'ha vist esquitxat per alguna polèmica, com la infiltració de 2 agents en una assemblea docent.
1: En el capítol de reaccions, l'oposició més dura creu que el Departament d'Interior està travessant una greu crisi i que per reconduir la situació cal que la consellera Parlon deixi el seu càrrec.
3: Sí, Junts, la CUP, Vox i PP demanen directament directament la seva dimissió. Ara bé, els juntaires i els anticapitalistes van un pas més enllà i assenyalen directament a Salvador Illa com a responsable del desgavell que està patint el Departament d'Interior. De fet, recorden que Trapero va ser una aposta personal del president a qui li atribueixen un nou fracàs polític.
7: Era una aposta personal seva, era el qui en teoria havia de venir.

0: per donar una bona gestió al cos de Mossos d'Esquadra. Doncs ha acabat sent un fracàs.
1: Cal recordar que Trapero era una aposta personal i era una aposta política del propi president Illa. Podem constatar que es tracta d'un fracàs absolut.
2: En paral·lel, tant Junts com PP, Vox i la CUP han exigit a Parlon que comparegui al Parlament per explicar els motius de la dimissió del fins ara màxim dirigent polític dels Mossos.
3: Per contra, els seus socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, no retiren el seu suport al govern ni tampoc demanen la dimissió de Núria Parlon.
2: No, les dues formacions volen avaluar com funcionen els nous nomenaments a Interior per exigir, si escau, noves responsabilitats polítiques. De fet, valoren positivament la dimissió de Trapero després de les polèmiques que havien aixecat les actuacions policials en diverses manifestacions i la infiltració d'agents en assemblees sindicals.
4: La dimissió és conseqüència d'una situació que, com deia, feia temps que era insostenible i, per tant, doncs, pensem que ara toca doncs, que s'obri aquesta nova etapa.
5: La dimissió de Trapero és una bona notícia. Sabeu que nosaltres no compartíem bona part de l'orientació, en aquest cas, del senyor Trapero, especialment pel que fa al dret a la protesta.
2: Paraules dels porteus d'Esquerra i Comuns, Esther Capella i David Cid.
3: La crisi a la cúpula d'Interior també pot sacsejar el funcionament intern del cos dels Mossos d'Esquadra. Malgrat mantenir una relació tensa amb Trapero, el sindicat USPAC creu que aquests canvis afectaran el full de ruta que estava definit. En una entrevista a Onda Cero Catalunya, el seu portaveu, Albert Palacio, ha lamentat també la manca de transparència a l'hora de justificar aquestes decisions.
6: No entenem que n'hi hagin unes explicacions del perquè de la seva dimissió, que hi hagués el canvi del comissari en cap, sí que se sabia, del comissari Esquius, però bueno, aquesta dimissió no l'entenem, com tampoc entenem la dimissió del secretari general fa 15 dies, 3 setmanes, i que tot siguin motius personals. Jo penso que el cos es mereix un respecte i una explicació de per què aquesta deriva.
3: I tanquem la plana política amb una altra qüestió. El president de la Generalitat compareixerà el 23 de setembre al Parlament per explicar, en aquest cas, l'error en l'informe de les proves PISA 2025. Ho ha fixat així la Junta de Portaveus en la reunió d'aquest matí.
7: Ho farà a petició pròpia, tot i que els mateixos socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, així com Junts, Vox i la CUP, ja havien també reclamat la seva compareixença. Salvador Illa intervendrà davant la cambra una setmana abans del debat de política general.
3: I la pluja és l'altra protagonista del dia. Si bé, afortunadament, no ha causat danys personals ni materials, sí que ha afectat el transport ferroviari i aeri. D'una banda, l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid ha quedat interrompuda durant prop de 2 hores per un llamp. De l'altra, l'aeroport del Prat ha patit una trentena de cancel·lacions aquesta passada nit per les tempestes i en tots dos casos, Anna, ja s'ha recuperat, com dèiem, afortunadament, la normalitat.
7: Sí, tot i que en el cas de l'AVE s'acumulen diversos retards. Segons Adif, són una trentena els trens que s'han vist afectats per aquest tall temporal. L'administradora ha suspès la circulació quan passaven 20 minuts de les 11 del matí perquè des de les 8 s'estaven produint retards de més d'una hora a causa dels danys provocats per un llamp que ha caigut a la catenària a Sant Vicenç dels Horts. Per resoldre el problema calia tallar la tensió elèctrica i, per tant, era necessari aturar el servei, un servei que s'ha reprès cap a la 1 del migdia, això sí, després d'haver afectat molts passatgers com la Lola.
8: Jo tenia un tren a les 9:33 aquest matí que ha acabat sortint a les 11:15. En cap moment han dit res per megafonia i això, hi hem estat allà doncs, quasi 2 hores ben bones sense saber quan arribava el tren.
7: En el cas de l'aeroport del Prat, des d'aquest dimarts a la nit i fins a primera hora d'aquest matí, s'han suspès, com deies, uns 30 vols a causa del temporal. L'Alba, que ahir a última hora havia de volar cap a Londres, ha acabat viatjant aquest matí i ha viscut tota una odissea.
9: Si s'arreglava tot el tema del tràfic aeri del Regne Unit, doncs podia sortir. Llavors els van programar per les 6:40 del dematí. Però ha anat a parar a un altre aeroport, que està a 2 hores i mitja d'on estem, que és el que havíem d'anar, perquè és on teníem l'hotel.
7: A banda dels vols i els trens d'alta velocitat, a Rodalies aquest matí les línies del sud han hagut de circular amb limitacions de velocitat a causa del temporal.
3: A les últimes hores s'han registrat aiguats de més de 50 litres entre el Baix Berguedà i el sud del Ripollès, unes zones del territori que són força lluny de les 5 comarques que hi van rebre una és alert i on avui han quedat suspeses les classes. Són el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, l'Alt i el Baix Penedès i el Garraf. Ara, però, ja estan aixecat les restriccions.
7: Sí, és la decisió que ha pres Protecció Civil amb les dades del Servei Meteorològic de Catalunya. Imma Soler és la subdirectora del Procicat.
10: Que s'aixequi aquesta mesura de que no hi hagin desplaçaments i també que s'aixequi aquesta mesura de suspendre les activitats sanitàries que no fossin no urgents o no essencials i la resta d'activitats

0: es mantindrien suspeses per les, fins a les 17 hores perquè la logística que comprendria doncs, fer la seva reactivació no seria correcta, no seria adequada en aquests moments.
1: A més, el Meteocat preveu que l'episodi de pluges rematrà a partir d'aquesta tarda quan les precipitacions aniran desapareixent cap al mar. Amb tot el temporal, a les comarques que van rebre les alerts ha caigut sobretot durant la nit i la matinada i no ha causat incidències destacables. Tot i això, des de Protecció Civil defensen aquestes alertes i asseguren que el seu enviament estava justificat. Una opinió que comparteix l'alcalde accidental de Vilanova i la Geltrú, Gerard Llobet, tal com ha explicat a Onda Cero Catalunya.
2: Si aquesta tempesta que hem tingut sobre el mar hagués tocat terra, tal com la dèiem, amb la intensitat que ha tingut, doncs estaríem parlant de pluges torrencials a Vilanova o a Cubelles o a Sitges, on hagués tocat. No? Per tant, doncs, bé, amb la informació que es té, jo crec que és important avisar la població.
1: Tot i que les pluges del nord sí que han estat finalment més abundants, tampoc han provocat grans problemes.
3: Passen 2 minuts de 3:15 de la tarda. La investigació pel crim d'un home de 45 anys durant la festa major de Manresa continua avançant. La Fiscalia de Menors ha demanat l'internament en règim tancat per als dos joves de 16 anys detinguts ahir per la seva presumpta relació amb l'apunyalament mortal. Montse Valls, bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda. Es tracta de la mateixa mesura cautelar que ja es va aplicar la setmana passada als altres dos menors arrestats pel cas que, recordem, tenen 15 i 16 anys. Amb aquestes noves detencions ja són 4 els menors investigats pels fets. Els dos joves han passat a disposició judicial després de declarar davant la Fiscalia de Menors que consideren necessari mantenir-los internats mentre continua la investigació. Ara serà el jutge qui haurà de decidir si avala aquesta petició. Recordem que la víctima, veí de Castellnou de Bages, va morir a conseqüència de diverses ferides d'arma blanca la matinada de l'1 de setembre a Manresa. Els Mossos d'Esquadra mantenen oberta la investigació per esclarir completament les circumstàncies de l'agressió.
3: En plan econòmica, us expliquem i us explicàvem ja la setmana passada que es van complir 5 anys de l'alliberament dels peatges, una mesura que ha fet incrementar la mobilitat de les autopistes, especialment a la P7, que frega a vegades fins i tot el col·lapse, i que manté obert el debat sobre el manteniment d'aquestes grans vies de comunicació. En unes jornades organitzades pel Col·legi d'Economistes, el president de SABA, Salvador Alemany, ha defensat recuperar peatges en funció del vehicle i dels quilòmetres recorreguts. Ferran Cuixart, bona tarda.
5: Bona tarda, així és. La seva idea és que s'apliqui un sistema tarifari unificat a tot l'Estat, uns preus que variaran en funció del tipus de vehicle, l'ús de l'autopista i també l'impacte que cada usuari té sobre el medi ambient i sobre la via. Per aplicar-lo és necessari un sistema que llegeixi de forma automàtica les matrícules dels cotxes que entren i surten d'aquestes vies. Aquest peatge no inclouria el cost de la construcció de noves carreteres o de la transformació de les que ja existeixen, que serien responsabilitat de les mateixes administracions. Salvador Alemany és el president de SABA Infraestructures.
6: La proposta és que les grans inversions en noves infraestructures o les grans actuacions de transformació de la xarxa haurien de continuar formant part de les prioritats dels pressupostos públics.
5: Això permetria reduir els pagaments en comparació amb els costos dels antics peatges i desenvolupar un finançament equilibrat entre ingressos i despeses, evitant així una figura recaptatòria.
3: D'altra banda, avui s'ha presentat The District, el congrés immobiliari que enguany afronta la seva primera edició a Madrid. Aquest preveu superar els 20.000 assistents.
5: Així és, aquesta és amb la previsió que treballen des del congrés després d'haver venut ja un 30% de les entrades. Recordem que aquesta 5a edició del The District es celebra, com dius, a Madrid del 22 al 24 de setembre. Ho farà amb més de 360 firmes i 190 sessions per abordar la situació del sector immobiliari des d'una perspectiva des de la inversió per compartir projectes, tendències i nous tipus de construcció. El president de l'esdeveniment, Juan Velayos, assegura que no han marxat de Barcelona per temes regulatoris, sinó, diu, per oportunitats.
7: Per atrapar sí que és la realitat és la que és i que els números són sensiblement millors, el recolzament institucional és sensiblement millor, l'acolliment que hem rebut del mercat, no? De tots els perfils també és millor.
5: Perquè assegura la capital espanyola, Madrid, els números i les oportunitats són millors i no tots els inversors veien Barcelona com un entorn favorable.
3: Ah! Repassem algunes informacions més en format breu. Més de 400 professionals han completat aquest any una formació impulsada

0: El Departament de Salut per millorar la detecció, la prevenció i l'atenció del trastorn de l'espectre alcohòlic fetal. Es tracta d'una afectació derivada del consum d'alcohol durant l'embaràs que pot provocar alteracions físiques, cognitives i de conducta.
1: En la primera edició del programa hi han participat professionals dels àmbits sanitari, educatiu, social i judicial. És una iniciativa que neix després que diversos estudis detectessin mancances en la formació específica sobre aquesta síndrome i dificultats per identificar-la i diagnosticar-la.
0: La policia local de Blanes ha detingut el conductor d'una furgoneta després de localitzar més de 20 quilos de marihuana amagats dins de paquets embolicats com si fossin regals.
1: Els fets van passar durant un control de trànsit a la carretera entre Blanes i Tordera quan els agents de l'autoritat van detectar una forta olor de marihuana procedent de dins del vehicle. En l'escorcoll van trobar diverses bosses hermètiques amb la droga ocultes entre els paquets. L'home, resident a Blanes, va ser arrestat per un presumpte delicte contra la salut pública i ha passat ja a disposició judicial.
0: I els Mossos han detingut també dues dones i un home acusats de robar una trentena de telèfons mòbils durant la festa major de Viladecans.
1: Les detencions es van produir a la matinada del 6 de setembre a Badalona, després que una patrulla detectés un vehicle circulant sense llums i amb una actitud sospitosa per part dels ocupants. Durant l'escorcoll, els agents van localitzar una trentena de telèfons mòbils amagats dins d'una bossa i embolicats amb un paper d'alumini.
2: Aquest setembre, milers d'ales tenen un sol punt de trobada. I tu, també hi tens lloc? Del 18 al 20 de setembre arriba el Delta Birding Festival a Mont Natura Delta de l'Ebre. 3 dies per descobrir la natura, observar ocells, compartir experiències i gaudir en família. Delta Birding Festival, el festival més birder de la Mediterrània. Compra ja la teva entrada a deltabirdingfestival.com.
0: Doncs és l'hora de comentar l'actualitat esportiva de la mà del Víctor Llucià. Hem de parlar d'il·lusions renovades perquè Víctor arrenca una nova Champions al Camp Nou.
3: Sí, exacte. Tornen les nits màgiques d'entre setmana al Coliseu Blaugrana, una temporada més. És el gran repte del curs després de dues lligues consecutives i amb el projecte de Hansi Flick completament assentat. De fet, l'objectiu és competir per tots els títols, com cada temporada, però la Lliga de Campions és el títol més desitjat. De paraules del president del club, Joan Laporta, abans del dinar de directives.
4: Tenim como objetivo el ganar la tercera liga seguida, que sería extraordinario. Tenemos como objetivo seguir siendo el rey de copas, que sería también muy bueno. Tenemos como objetivo ganar la Supercopa para dar un golpe a media temporada de que aquí pues estamos para intentar ganar la liga. Y por supuesto, este año queremos ganar la Champions. Es el sí, si dices el gran objetivo, sí, te diría que sí.
3: El primer rival de la fase de Lliga del Barça serà el Feyenoord neerlandès, que dirigeix l'exjugador culer Jovan Bronckhorst. Eric García es baixa per sanció, mentre que Frenkie de Jong i Rooney Bargi no poden jugar per lesió. El Barça-Feyenoord al Camp Nou serà a 7:15 de la tarda, igual que l'Stuttgart Viking. Més tard, a les 9 de la nit, grans partits. Liverpool-Atlético de Madrid a Anfield, Nàpols-Arsenal a l'estadi Diego Armando Maradona, PSG-Slovan de Bratislava al Parc dels Prínceps i Sporting de Portugal-Galatasaray al José Albalade.
0: I ahir també a la Champions, victòria patida del Real Madrid a casa.
3: Sí, perquè l'Inter va posar en seriosos problemes al conjunt blanc de José Mourinho, que no va ser capaç en cap moment de controlar el partit. Kylian Mbappé i Fede Valverde van aprofitar dos errors italians per avançar-se al marcador i ja al tram final Carlos Augusto va retallar diferències pels campions del Calcio. Gran actuació també de Thibaut Courtois, que va estar formidable una nit més. El tècnic madridista posava en valor el partit del seu equip.
5: Yo quiero dar crédito a los míos porque la presión se entrena, elegir los triggers para presionar, cómo presionar, dónde presionar, qué jugadores presionar.
0: ¿Eso ha funcionado?
5: Es trabajo y el gol de Valverde es trabajo. No solo críticas, alguna cosa bien a nosotros.
3: Els blancs sumen els primers 3 punts de la fase de Lliga i la propera jornada visitaran la Roma. El Betis, que tornava a la Champions 21 anys després,

0: va imposar per 2-3 al Bruges i l'AEK va vèncer 1-0 al LASK.
1: Parlem de bàsquet. Aquesta tarda arrenca la Lliga Catalana Tarragona.
0: És un torneig de pretemporada, però que significa el primer títol oficial del curs i al qual li donen molt valor els 6 equips que hi participen, que estan dividits en dos grups. L'Ilerna a Lleida i la 6a Joventut de Badalona encetaran el grup 2 a 6:45 de la tarda. Més tard, el Morabanc Andorra i el Kitchen Es Manresa jugaran el duel de la primera jornada del grup 1 a les 9 de la nit. En parla l'entrenador dels del Bages, Diego Campo.
2: L'equip arriba molt bé de ganes. Sapiguem la importància que té la Lliga Catalana i la usarem per a millorar i competir a tope, per començar el primer partit con l'Andorra. Solo pensem en competir i jugar molt bé amb l'Andorra, en res més.
0: El torneig s'allargarà durant tota aquesta setmana i acabarà diumenge amb la disputa de la gran final. Encara en bàsquet, la selecció espanyola femenina coneixerà aquesta nit el seu rival demà als quarts de final del Mundial d'Alemanya. L'obstacle per ser a la semifinal sortirà de l'enfrontament entre Itàlia i Austràlia d'aquest vespre a 9:15. Més qüestions en tenis. Carlos Alcaraz ha caigut als quarts de final de l'Open dels Estats Units davant el local Ben Shelton per 3-16-2 i acabant amb un super tiebreak. Aquest últim gran slam de la temporada era la reaparició del tenista murcià, que no jugava un torneig des del Godó a Barcelona al mes d'abril. Alcaraz reconeix que trobava a faltar la sensació de competir.
3: La verdad que contento, con ganas de volver a casa, de entrenar, de competir, que hay torneos muy importantes a la vuelta de la esquina, pero esto es lo que echábamos de menos, las batallas, el ver o intentar pasar por encima al rival cuando las cosas no van bien, intentar buscar las soluciones y la verdad que yo creo que hoy ha pasado un poco de todo, ¿no? Y con eso es lo que nos quedamos porque realmente lo habíamos echado de menos.
0: Ben Shelton jugarà la primera semifinal de l'US Open contra un compatriota seu, Francesc Tiafoe. En handbol, el Barça arrenca la Lliga de Campions, enfrontarà l'Skanderborg danès al Palau Blaugrana a partir de 8:45 del vespre, i en ciclisme ja en marxa la 17a etapa de la Vuelta Plana de 185 km entre dos germanes i Sevilla. El mallorquí de l'equip Movistar, Enric Mas, continua líder de la general amb 2 minuts i 6 segons de marge respecte a l'austríac Félix Gall.
1: Víctor Llucià, com sempre, gràcies i bona tarda.
0: A vosaltres, bona tarda.
1: 2 minuts per les 3. El món de les arts escèniques catalanes està de dol per la mort de l'actor, dramaturg i poeta Manel Dueso, que ha mort als 73 anys. Nascut a Sabadell, Dueso va desenvolupar una llarga trajectòria als escenaris com a actor, director i autor, convertint-se en una de les figures de referència del teatre català contemporani.
4: Al llarg de la seva carrera va participar en més d'un centenar de muntatges d'autors com Shakespeare, Molière, Chekhov o Tennessee Williams, i també va treballar en cinema i televisió. Va ser, a més, un dels fundadors de la sala Beckett i autor també de més d'una vintena d'espectacles teatrals. La seva faceta literària també va ser destacada. Poeta des de ben jove, va publicar diversos llibres i la seva escriptura va estar sempre marcada per la influència del teatre. La seva mort deixa un llegat extens i reconegut dins de la dramaturgia i la creació escènica catalana.
1: Una barreja sensorial per a reflexionar sobre la música en directe obrirà la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic.
4: Non Concerto, dirigit per Lucia del Greco, és l'espectacle inaugural d'aquest certamen amb música de l'italià André Laszlo de Simon. L'objectiu és debatre sobre què és la música en directe avui en dia. En parla Joan Rial, un dels directors artístics del mercat.
5: I sobretot que en aquest món en el que vivim, que tenim tan poc temps per pensar i per reflexionar, doncs fer-ho a través d'un concert i fer-ho al Mercat de Música Viva ens semblava molt interessant. La reflexió que vam proposar a inicis d'any, quan vam començar a preparar el projecte, que és de creació pròpia del mercat, és una reflexió que va al voltant de què és la música en directe a dia d'avui.
4: El mercat es celebrarà del 16 al 20 de setembre i oferirà 72 propostes artístiques.
1: I la cantant Mariona Escoda ha publicat en acústic un nou disc enregistrat en directe que recull 13 cançons interpretades en format acústic. Amb la música de Mariona posem el punt final a aquest temps de notícies. Gràcies, com sempre, i molt bona tarda.
6: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
7: Són les 3 de la tarda, les 2 en Canàries.
8: Notícies en Onda Cero.
7: Buenas tardes. tardes, 3 minutos a las 3 para resumir el día. Tiene una primera consecuencia ya la lista de Interior

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom, sigueu benvingudes i benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio. Avui és nit de dimecres, el ja dijous 10 de setembre de 2026. D'ara en endavant, la intenció de passar-ho el millor possible, de fer tertúlia, notícies, esdeveniments, reflexions, propostes de llibres i molt més per acompanyar-vos. També avui tindrem els tribuneros, comitè d'emergència, què passa quan s'envien alertes i després no acaba de ploure, o plou menys, o plou més, s'anul·la l'alarma, bueno, en fi, totes aquestes coses per ficar una mica de d'ironia i humor en aquest món que ens toca viure. Així que des d'ara i fins a les 6 a Onda Cero Catalunya comencem Nits de Ràdio. Vinga, som-hi!
0: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: I és que sabeu que ens agrada fer que us ho passeu bé, que estigueu a gust, ja que heu d'estar despertes, desperts a aquestes hores, què millor que fer-ho doncs, amb gent que us faci la vida una mica millor. Això ho intentem a totes les seccions del programa, però n'hi ha una que està establerta per ser una tertúlia que toqui aquells temes que durant el dia doncs és més difícil de poder desenvolupar més, perquè la política, los deportes, tenen aquestes coses doncs que bueno, és el que sempre s'ha dit, la rabiosa actualitat. Però aquí ens agraden altres temes i els analitzem i els hi traiem suc. I és un gust, perquè li diem la tertúlia dels dimecreus, però és que avui tenim l'alineació completa de astros, perquè tenim en David Morales, la doctora Marta González Peláez i l'Alan Jornet! Clar que sí, vamos!
1: Bravo!
0: Sí, senyor!
2: Què tal?
0: I fins aquí...
2: Com ha anat l'estiu?
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Ara ja feliços de tenir-te, de que estiguis amb nosaltres. I
2: és que he fet un munt d'escoltar remissions del nits.
0: Clar, clar, clar.
2: Tinc ganes ja de estava, noves nits.
0: Estaves escalfant per la banda, preparant-se per aquest moment. I és que, bueno, Alan, t'haurem d'anar posant al dia, perquè sí, durant la passada temporada van apareixent aquí diversos personatges que ja formen part del nostre imaginari.
2: Imaginari.
0: Sí, entre ells Marcelinho, aquest nino, diguem-ne, de felpa, que...
2: Bueno, sí.
0: Aquest ja l'havies conegut en el seu moment.
2: Sí, sí, sí.
3: El que passa és que en Marcelinho...
2: Que s'havien separat, no?
0: Bueno,
3: han continuat procreant, eh?
0: N'han tingut més. Crec que es deien Marcelinho Júnior i, bueno...
3: No recordem els altres,
0: però...
2: Vamos, que per no dir marques, la iaia costurera ha fet l'agost.
0: Aquí està. I a més té aquesta peculiaritat, aquesta família, que tant les nenes com els nens han sortit pastats al pare. Clar, perquè... Saps què vull dir?
4: Com no?
0: Clar, com no han de sortir el pare si les ha dissenyat?
3: Recordem els
2: el
3: noms.
2: El seu gust.
0: Sí, a veure, ja els tens per aquí, David, endavant.
3: La dona es diu Meiribone Rocha Moraes.
0: Val.
3: Deu ser família brasilera meva Moraes.
0: Sí, Moraes.
3: Suposo que són així una mica...
4: Però no tenen carrer tercera. Com tu, eh? No, bueno, tenen carrer com tu.
3: No. Després hi ha el Marcelo, que és el marit.
0: Val.
3: El primer fill, el Marcelinho.
0: Sí, senyor.
3: I després va tenir les bessones, la Emília i la Marcela.
0: Marcela.
2: I no t'han convidat al bateig?
0: No ens van convidar quan van saber... Els hi van arribar podcast del programa... I van veure...
2: No li bueno, va sentar bé.
0: No, van pensar que potser havien fet una mica de mofa pel fet de que, bueno, ella sospités que l'havia sigut infidel, el Marcelo,
2: amb una altra nina,
0: d'aquelles coses que té. Bueno, doncs Marcelinho ha estat format part d'aquesta passada temporada. També hem tingut els, diguem-ne, els bebès reborn, aquestes criaturetes que semblen...
2: I quina por.
0: Sí, que fan bastanta coseta, i una influencer que va intentar aprofitar per fer-se famosa, doncs queixant-se de que no deixaven matricular
2: la seva criatura
0: a la llar d'infants, cosa que ella volia per acostumar-se al ritme de vida, de, bueno, personatges.
2: El món va a la deriva i sense frens, i m'encanta.
3: Però com
2: van
3: dir,
2: per això existeix el Nits de Ràdio,
3: tal i com van dir, molt poca visió econòmica i empresarial per part de la guarderia.
0: Efectivament. Jo sóc la guarderia és catalana, està per empresaris catalans, i aquest nen, aquest reborn es matricula, Després ja veuríem a quina classe el posem, però aquest nen es matricula. M'agrada molt la...
2: L'han fet repetir, no sé per què.
0: Sí, exacte. Sí.
2: clar.
0: Sí, sí. No, és que l'han castigat de cara a la paret. Bueno, és que és igual, saps què vull
2: dir? I a l'escola Bressol, per l'eternitat, perquè, clar, no creixen.
0: No evoluciona, no evoluciona. L'avantatge...
2: Clar, perquè si evolucionen com en coses inflables, per dir-ho així.
0: Ja, sí, no, en aquest cas són molt durs aquests ninos, perquè estan fent d'un material que això no...
2: Són duros de pelar.
0: Clar, que aquest material no creix, per tant, sempre hauria d'estar el mateix curs, eh? És allò que, encara que tinguin molts anys, fan veure que tenen menys. Una mica com els actors i actrius que van sortir a Gris, la pel·lícula que se suposava que tenien 16, 17 anys.
2: Aquí a Transmèdia teníem companyers... Sí, companyeros.
0: Sí, sí.
2: Ah, que déu-n'hi-do, sí, sí, els anys que tenien per anar a l'institut.
0: Alguns dels que sortien a companyeros, quan acabaven la sèrie, diuen, bueno, ja me jubilo, saps? Vull dir, perquè ja, vulguis o no, passen aquestes coses, una mica també com els de Harry Potter, no? Que des de que comencen fins que evolucionen, doncs clar, la cosa va canviant. Bueno, l'Alan ha tret una frase que defineix molt bé aspectes que comentem aquí en el programa, que és que diguem-ne que la humanitat va cuesta abajo sin frenos, no? I aquesta setmana passada ja vam començar a analitzar amb els tribuneros i, bueno, també la secció una mica de jovent tecnologia que fem amb el Dani Martín, doncs el fenomen de farmejar aura.
3: Oh, oh.
0: Farmejar aura. Per tant, anem a introduir una mica el tema amb diferents, diguem-ne, aspectes, no? Podríem dir, per simplificar una mica, que farmejar aura vindria a ser com fer una batalla de gallos, una batalla Pokémon, fins i tot si volguéssiu, en la que els contrincants, diguem-ne, fan gestos... diuen farmejar perquè és com cada gest que fas et suma punts, com si diguéssim, no? Has fet així com la cara de uei, no? Que guai, tal. Més 1.000 punts, no? I després l'altre fa com que fa braços en jarra, 1.500 puntos. Tocar-se la barbeta, fer un 6-7, no? Bueno, doncs tot això doncs va sumant punts. I bueno, com dèiem també amb els tribuneros, la gran precursora de tot això va ser la dona australiana que va participar als Jocs Olímpics fent breakdance, no? Oh. Que ningú va entendre en el seu moment, però és que s'havia equivocat, es va apuntar a breakdance i en veritat el que volia era farmejar aura, perquè és això que no s'acaba d'entendre.
2: Encara no és olímpic, però espera't.
0: Pot ser perfectament olímpic, el pas que anem, perquè sí, sí, la gent s'està farmejant aura fins al punt...
2: Si aquesta generació triarà els propers esports olímpics...
0: Aquí està el problema. Aquí està el problema. Fins al punt...
3: Bueno, tu espera't que el Gerard Piqué comenci a veure-li el filó econòmic.
0: Sí, senyor. Sí, senyor. La World... Bueno,
2: de moment el Gerard sí. Li ha posat l'ull als escacs.
0: Veus? Fixa't, ara els escacs.
2: Però que canvia, bé, que em sembla un bon esport, vull dir que...
0: Sí, però
2: que
0: li canviarà les regles.
2: No és farmejar l'aura.
0: Li canviarà les regles, farà que et treguis una carta i de cop tinguis tres reines en lloc de... Bueno, coses d'aquestes que ja veuràs tu. Però és tant la dèria per farmejar l'aura no està, l'aura se fue, que... hem arribat al punt de que fins i tot hi ha hagut gent que no va a la feina perquè té competició d'aura. Ho escoltem.
1: I contame, ¿es tu primera batalla de aura?
5: Sí, es mi primera batalla de aura y la verdad que estoy re contento por haber quedado en segundo puesto, pero tengo un problema que yo falté el trabajo para venir acá. Le dije a mi jefe que voy a venir acá a farmear aura y ahora me quiere descontar el día. O sea, para mí está justificadísimo que haya faltado porque encima quedé en segundo puesto,
0: claro.
5: Que gané esta remera, o sea, ¿qué más querías? O sea, y me quiere descontar el sueldo de este día, pero si me llega a hacer eso, la verdad es que le voy a hacer tremendo juicio porque me parece que es una falta de respeto y no da. O sea, yo tranquilamente le podría haber metido una excusa como que, no sé, que me siento mal, que me duele la vertical, pero yo le dije la posta, mira, voy a farmear aura, o sea, está justificado.
0: I aquí se'l veia fent gestos.
3: Bueno, res, que sàpiguen els oients que jo fins al pròxim 2027 ja no tornaré perquè estaré farmejant aura.
0: Estaràs farmejant aura.
3: Ara m'acomiado.
0: No, és que li han entrat ganes de farmejar aura.
4: I una cosa, la gent del llenguatge de gestos no s'ha queixat?
0: Bueno, jo crec que es poden guanyar la partida en qualsevol moment.
4: Perquè, poden fer-ho fusió, no?
0: Sí, sí. Bueno, és que a veure, és terrible això, perquè lo fort és que com que

0: un es dedica a això des de fa molt de temps, aquesta gent ja la té molt calada. I aquest nano, el que parla això, ja l'havíem escoltat al mateix tio, ja l'havíem escoltat en un altre vídeo, no sé si recordareu, de gent que ve a dir de que ell no havia demanat néixer.
1: Ah, era aquell.
0: Ell aquell.
1: Oh,
0: era aquell, amigo. El mateix. El mateix. Que ell no havia demanat néixer i que, per tant, els seus pares l'havien de mantenir.
2: És veritat.
3: Ara l'ha de mantenir el jefe.
0: Clar, com els seus pares, després de veure...
2: Li deurien dir, ponte a treballar,
0: sí,
2: hijo,
0: sí.
2: I com, ara que t'aguanti el teu jefe.
0: Com no va quallar això, el nano es va haver de posar a treballar. I,
2: home, és que el bullying que li deurien fer els pares...
0: A veure, el nano és...
2: Què? T'has salit espavilado, hijo, eh? És que bullying és
4: per posar-te de petites en la calle, no?
0: Sí, sí. Home, tu imagina't que a sobre no només no has anat, i a més, clar, era per guanyar una remera, una samarreta, no? Imagina't de premi. Doncs és que a sobre t'estigui amenaçant en portar a judici. És a dir, aquest nano... sabeu allò que dir, li falten luces? Doncs sí. Aquest, mare meva... En fi, doncs així...
4: Li falten llums, li falten piles, li falta bateria i de tot.
0: Mai, aquestes llums mai s'han encès. Saps què vull dir? És com aquella llanterna que tens, que hi ha l'ot pel dia que se'n va la llum, i quan sí, se'n va la llum l'intentes engegar i allò no ha funcionat mai i no sap com encendre's, no? Doncs sí, una mica és això, no? Diguem-ne que, bé, com diu la dita, d'on no n'hi ha no en raja. En qualsevol cas,
2: exacte,
0: respectem molt, i l'altre dia ho comentàvem, no? Els tribuneros de dir, escolta, és bo que el jovent ara, doncs, surti amb la idea de dir, doncs mira, no volem prendre alcohol, no? El Dani Martín sempre ens ho explica, la secció, no? Que surten estudis, que cada cop beuen menys alcohol, que no surten de nit, i dic, olé! Però si la raó és això, m'entens?
2: Vull dir, no, jo per un moment he pensat, calla, que és una manera de socialitzar i és bonic perquè reuneixen, sí, tal, sí, però és que estan tots gravant amb el mòbil.
0: Sí, senyor, molt ben explicat, Alan, molt ben explicat.
2: Clar, i el meu argument, el meu pensament s'ha quedat enrere perquè, clar, quan vas visualitzant la imatge acaben tots penjant el que han gravat per...
0: Totalment d'acord, totalment d'acord, perquè al final...
2: Per socialitzar la seva manera.
0: Sí, sí, perquè al final és... mira, és una cosa nova, no? D'acord, sí, ho és. Però al final seguim tenint aquests comportaments, no? Diguem-ne, de que al final tot és gravable, tot és per penjar-ho a internet, tot és una per acabar...
2: Com a concepte, el farmejar Laura és que a veure qui és millor, no? És molt competitiu.
0: Sí, exacte, bueno, sí.
2: Dins d'una conya, no?
0: Sí, perquè... sí, exacte, estic d'acord, no? Però no deixa
2: perquè
0: de ser...
2: Perquè no és un concurs de Miss i Mister.
0: Clar. Sí, sí, el que
2: l'equivalent als anys 90, no?
0: Sí. Bueno, quan jo era jove, Marta, això us recordaràs que es feia servir aquesta expressió, en tot cas, festejàvem la Laura, saps? O sigui, saps? Sí. Allò de dir, mira, he conegut una noia, es diu Laura, i estem festejant, que es deia llavors, no?
2: Sí, exacte.
0: Que era una cosa molt més... molt diferent, no? Això de farmejar.
4: Sí, és que és una cosa total... O sigui, diferent. La veritat és que farmejar queda, no sé si m'agrada més o menys, no ho sé.
0: Bueno, ens ho va explicar en Dani Martín, que això prové dels videojocs. En els videojocs, sí, farmejar són fer accions que, per exemple, si, jo què sé, si lluites contra no sé qui o si recolectes no sé què, doncs et donen més punts, que et dona més força, perquè llavors tens l'espasa més poderosa o tens l'escut més gran, no? Doncs, o t'activa el martillo de Thor.
4: No té res a veure amb formatejar. No?
0: No. Això és farmejar, vol dir que és com recollir els fruits de que t'has estat treballant, doncs, com una arma millor o com una tècnica, i llavors tot això, doncs, et fa més gran, no? I farmejar Laura és com dir, tinc una presència, no? Tinc una postura, doncs, més d'això. Bueno, això...
4: Ja ho fan els tècnics dels aeroports per donar la sortida dels avions.
0: Sí, també, bueno, no? També, sí, sí.
3: De fet, sí. Aquest farmejar ve de l'anglès directament, que és el utilitzar les terres per conrear, és conrear, és una mica aconseguir això, doncs...

0: utilitzant l'aigua i la terra, i, doncs, aconseguim verdures i fruites.
1: Però, bueno,
0: i, doncs...
1: conreant l'esperit.
0: Exacte, és conrear.
2: Sí, sí. El que passa sí, sí. És que, clar, conrejar l'aura és una mica...
0: Sona estrany.
2: Sona estrany.
1: A part l'aura, no?
2: No, tu imagina't...
1: Tenir una aura, té una bona aura, no?
3: Sí. Té un bon conreu.
2: Té un bon conreu.
1: Però a dia d'avui és una altra cosa.
2: Sí. Sí, sí. Tu imagina't que venen a casa, mira, m'estic farmejant l'aura perquè té un bon conreu. I jo dic, a mi, on poseu el traductor o, saps? O, no sé, tot això al mateix temps que...
1: Però mira, m'encanta, David, perquè antes...
2: Sí.
1: La tele era la font d'aquestes noves paraules, no?
2: Sí, sí.
1: I ara és el mòbil, no? Però vull dir que sempre el jovent hem tingut... bueno, hem utilitzat paraules... I m'incloc, el jovent hem tingut.
2: Sí, sí, home, és bonic, això.
1: A mi és 43, sí. Bueno, però bueno. Ja. Paraules que han sortit de la tele i que les has adoptat, no?
2: Sí, sí. Bueno,
1: I bueno, com ara...
0: Hablando se entiende la vasca, no?
2: Sí, exactament.
0: A Telecinco.
2: Però quan ja...
1: Quantes paraules el Chiquito ens va deixar, no?
2: Sí, sí, sí.
1: I després l'APM també, moltes frases típiques, mítiques.
2: I se va haver se va armar un follón que... O sigui que...
1: I quan veus algú que cau, s'ha matat el Paco, no?
2: Sí, s'ha matat el Paco, exactament. Exactament.
1: I ara els xavals pues, troben paraules noves del mòbil.
2: Sí. Que passa que això succeeix al mateix temps que aquest estiu, una també de les polèmiques de finals d'agost, va ser una professora, prefereixo mantenir-la en l'anonimat, que va fer unes declaracions...
1: La senyora Maria García.
2: Va fer unes declaracions al diari Ara, en què el titular va ser el següent, i després procediré a llegir alguns comentaris abans de que els nostres Dimacrowers diguin la seva. El titular era: per als meus alumnes, aprendre a multiplicar no és tan important com aprendre a confiar en els altres. Bé, abans de que comenceu a que estan salivant ja, la Marta, l'Alan...
1: Dale al play, dale al play.
2: Exactament. Doncs, alguns comentaris. Ancient Warrior deia el següent. Diu, per als cirurgians del meu hospital, aprendre a operar no és tan important com aprendre a confiar en els altres. Bueno, un altre diu, tenim un nombre de trats mentals per metre quadrat. Bueno, en fi, és que...
1: No, clar. A veure qui l'agrada més grossa.
3: Aquest m'agrada,
1: no?
3: Hi coincideixo.
2: Sí, sí, diu, hem confós l'aprenentatge amb el psicòleg. Un altre deia, sí. Diu, sí, tu confia en l'amic que treballa al banc i veuràs quina hipoteca tan meravellosa et vendrà. I tot per no saber...
1: A veure com t'ho multiplica.
2: Exacte, i tot per no saber multiplicar. En fi, bueno...
1: És que et diria, David, senyoria, no hi ha nada más que añadir, perquè és que, clar...
2: Sí, bueno, algú deia...
1: A la deriva, no?
2: Què passa, que les matemàtiques són feixistes ara? Bueno, en fi, no? Perquè ara tot és això, sí. No?
1: No, però ara el jovent vira tot cap a la dreta, no? Diuen, vull dir que ja podrien... Si fossin feixistes les matemàtiques...
2: Sí, bueno, mare meva...
1: Es posarien de moda.
2: Es posarien de moda. Bueno, en qualsevol cas... Aquestes són les situacions, no, que es comenten, i a veure per on comencem. Marta, com ho veus?
3: Bueno, jo crec que les matemàtiques són fonamentals, perquè primer és l'àrea del cervell que es dedica, o sigui que té el tema del càlcul i la tècnica i de més, necessita les matemàtiques. A part de que les matemàtiques també són importants a l'hora de confiar en els altres, perquè també es consell moltes coses de la vida, estan les matemàtiques són fonamentals, o sigui, ara hi ha molta gent que no sé si vosaltres sabeu fer càlcul mental.
0: El tinc una mica rovellat, sincerament, Marta.
3: El càlcul mental és molt... Bueno, jo faig molt càlcul mental, a més soc molt ràpida.
2: És una musculatura que s'ha de mantenir. Però després ho apliques a qualsevol cosa. Jo aquest estiu, per exemple, quan vaig estar al campionat... a Corea, jo no anava amb el mòbil calculant, era una moneda diferent, jo sabia quin era el canvi, 1.500 wons era un euro, doncs jo feia la

0: divisió ràpida i la multiplicació ràpida mentalment. Sí, sí té aplicacions al càlcul mental, les matemàtiques, no només per no. l'aplicació, sinó perquè tens entrenat el cervell, i és així. I tota musculatura que no es fa servir, doncs s'atrofia una miqueta. Ja si no l'has estrenat...
1: L'elasticitat del cervell, clar, clar. També, perquè... Clar, jo ho dic lo del tema del càlcul mental, perquè jo moltes vegades que fas el que tu, no? No trec el telèfon, faig mentalment, i moltes vegades em diuen, no, però és que això... I això com s'aprèn? Doncs s'aprèn fent, assajant. O sigui que ja, David Morales ja pots assajar.
0: Eh? Ja t'ha posat deures. Digues, digues, David.
2: No, però hi ha una cosa que, per exemple, ho he vist, hi havia el programa a la 2 de Televisió Espanyola, el clàssic Cifres i Letres.
0: Sí.
2: Jo era un superfan de Cifres i Letres. Cifres i Letres ara es continua fent una altra vegada, amb un format una mica diferent, però l'altre dia que el vaig estar veient, em vaig adonar de com de rovellat estava.
0: Clar.
2: Perquè en aquella època feia unes paraules llarguíssimes, feia els exactes... I ara, encara va superlluny dels exactes, feia paraules de tres lletres.
0: Havia sonat la campana i tu encara estaves. Dos per... Diu, espera! Una mica
2: però sí, és això. Al final necessites pràctiques, com tot.
0: Mira, jo, si em permeteu, i ara, Alan, vas de seguida tu...
1: És entrenar, com entrena el David Cervelló.
0: Sí, però el que jo voldria dir és... Si em sembla fabulós que haguem avançat... En donar importància a la psicologia, a l'empatia. Si tot això no és... El que no és excloent. És a dir, no perquè tu treballis l'empatia i treballis a l'ajudar-nos els uns als altres, no per això no és important que aprenguis matemàtiques. No,
1: per suposat.
0: No confundir el tocino con la velocidad. Digues, Alan.
3: No, i a veure que... Bueno, és que la Marta ho haurà pogut comprovar en les seves classes, no? A la facultat. El nivell cada cop, cada any que passa, sembla que vagi a la baixa, no? I,
2: bueno, no ho sembla. Mira què ha passat amb els informes PISA.
0: Sí. El millor que han pogut fer és fer-los desaparèixer.
2: Exacte.
3: Sí.
0: Per dir el resultat aquest, mi perro se comió los deberes. Sí. Doncs va ser una mica això de mi perro se comió los deberes. Sí, exactament.
3: Si al final ens han d'acabar operant robots,
0: sí,
3: i la IA s'alimenta del que troba a Yahoo Respuestas...
0: Sí. No.
3: Clar, és miedo me da.
0: Sí. Bueno, abans de fer la pausa... No, però tornem de seguida, Alan. Oh. Trobàvem a faltar els teus os d'això. Us deixo... Tornarem de seguida. Us deixo amb una reflexió de les que aquesta temporada estem...
3: Aquestes hores de la nit, a veure que no sigui molt densa, eh?
0: Bueno, no, perquè són del Cat He-Man. Són del He-Man que aquesta temporada hem començat a escoltar de les seves reflexions. La poso... Perquè els nostres oients també, si no volen saber de les notícies, que ara us ho expliquen molt bé, les notícies, però si no és que ja si ja m'ho sé, lo d'això, lo de l'altre, no sé què, i escolto el Nits per desconnectar, doncs aneu pensant aquesta reflexió que ens deixa en He-Man, que crec que pot ser de molta utilitat. Al tornar, l'analitzarem en tota la seva extensió. Endavant, el nostre expert.
4: I recuerden, amigos... Si tu novia pone el móvil en modo avión cuando está contigo, es porque hay más pasajeros en ese vuelo. ¡Hasta la próxima!
0: De seguida tornem a més nits de ràdio.
5: Descubre toda la emoción del casino con PokerStars, donde encontrarás más de 2.500 slots, juegos en vivo y estrenos exclusivos. Entra en la casa del juego y disfruta de todos tus juegos favoritos. Descarga la app de PokerStars. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
6: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.